escoltes i que

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Canvi Història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Dos presentadors, dues hores de

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Alberto Núñez Feijóo continua pressionant Junts per Catalunya i el PNB perquè li facin una moció de censura contra Pedro Sánchez, però rebutja anar a Waterloo a plantejar-li la iniciativa a Carles Puigdemont. Feijóo, que ha participat a Barcelona a les jornades del Cercle d'Economia, li han preguntat, quan sortia de l'acte, si recollia el guant que poc abans li havia llançat a Catalunya Ràdio el número 2 de Junts, Jordi Turull. La seva resposta ha estat qualificada poc seriós, agendar una entrevista a Bèlgica amb l'expresident català. Escoltarem Turull i la resposta de Feijóo.
2: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
1: A la seva intervenció davant l'empresariat català, el líder del PP ha defensat una moció de censura contra Sánchez. Ha desvelat que el que ell vol són els vots dels nacionalistes catalans i bascos per fer caure el govern socialista i després convocar eleccions generals.
3: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: El papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Segons fonts eclesiàstiques, l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar-ho al Vaticà després de les queixes que va provocar el fet que aquest moment simbòlic fos totalment en castellà. El nou guió formal encara no està tancat.
1: Els metges tornaran a la vaga el dimecres 17 de juny. Aquesta serà la 12a jornada de protesta que fan per reclamar millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria va en paral·lel a la campanya del mateix sindicat Metges de Catalunya que per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius.
4: Diverses ONGs pro drets humans critiquen la nova legislació europea respecte a la immigració. Auguren que la deportació dels estrangers en tercers països comportarà abusos i detencions perllongades. El govern alemany, com la majoria dels 27, celebra l'enduriment en la política d'asil.
1: Avui arrenca el Primavera Sound amb les actuacions de Wineta, Yard Act, Guitarrica de la Fuente o Wet Leg a la jornada inaugural. Fins dissabte pel Parc del Fòrum hi desfilaran caps de cartell i grans noms com The Cure, Gorillaz o Doja Cat.

0: cantant de música country Garth Brooks estudia vendre el seu catàleg musical per una xifra que podria arribar als 2.000 milions de dòlars.
1: L'operació inclouria tant els drets de les seves composicions com els de les gravacions. Segons el Wall Street Journal, l'artista ha mantingut converses amb possibles inversors que valoren el seu catàleg clarament per sobre dels 1.000 milions de dòlars. Si es concreta, superaria els 1.000 milions que Sony va pagar fa 2 anys pel catàleg de Queen. Brooks, de 62 anys, és un dels pocs artistes que no té la seva discografia disponible a plataformes com Spotify, cosa que fa més atractiu al seu catàleg. Aquest tipus d'operacions permeten als artistes obtenir de cop una gran quantitat de diners a canvi dels ingressos futurs que generen les seves cançons, i és també una manera de planificar herències o assegurar el patrimoni.
0: Esports, triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM Múrcia per 68-91 en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga ACB de bàsquet. Els blaugrana es podrien classificar dijous per a la semifinal si guanyen el conjunt murcià al Palau Blaugrana. També jugat aquest dimarts la derrota del Real Madrid contra el Tenerife per 97-98.
1: El Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina de Waterpolo al derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final.
0: El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixarà en 2 anys 20 milions de massa salarial. A més, el Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador.
1: L'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb l'exentrenador del Girona, Michel Sánchez, per la seva incorporació com a entrenador per les 2 pròximes temporades.
2: Fins aquí les notícies. Les 5.

0: dia, matiners. Benvinguts al dimecres 3 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dimecres tindrem un dia ben tranquil. Només de matinada s'escaparà algun ruixat feble a l'àrea de Barcelona i a les comarques de Girona. El dia serà assolellat, sense ruixats de tarda. Les temperatures matinals baixaran, amb fresc a les comarques de l'interior. I al migdia farà menys calor i no es passarà dels 33 graus. Déu-n'hi-do. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a llançar el sol sortirà a les 6 i 12 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 7 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui, 3 de juny, és el Dia Mundial de la Bicicleta. Per això arrenquem amb aquesta cita de l'exciclista Miguel Indurain, que diu: no s'ha de tenir por a perdre. De fet, jo he perdut moltes més curses de les que he guanyat.
0: Ho estava explicant la Lara en un 3 i no res. Hem arribat ja a la meitat de la setmana. Molts ens escolteu fent el primer cafè, d'altres ja sou al cotxe de camí de la feina. Els més valents esteu practicant una mica d'esport i segur que moltíssims encara esteu treballant o ara mateix sortiu de la feina. Per tots vosaltres, avui us volem acompanyar, com deia Lara García, damunt d'una bicicleta.

Bicicleta, una cançó que s'enganxa com una mala cosa i que ens recorda que precisament avui, 3 de juny, és el Dia Mundial de la Bicicleta. Tenim dies mundials per parar un carro i avui li toca a ella. Aquesta data va ser proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 2018 per fer visibles els beneficis d'aquest mitjà de transport sencer.

0: estrès, millora la resistència, redueix l'estrès i pot ajudar a disminuir l'ansietat i els símptomes depressius. Els beneficis són múltiples i la gran majoria de nosaltres recordem quan el pare, la mare o algun familiar o amic ens va ensenyar a anar amb bicicleta. I possiblement també recordeu el primer dia que vau aconseguir treure les rodes petites i fer les primeres pedalejades amb aquella bici que teníeu quan éreu petits. Per tant, celebrem que amb un parell de pedalejades més arribarem a les 6 i el més important, esperem que aquest dimecres vagi sobre dues rodes.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maia, el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Àlex Bosch, per cert, també, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Estareu d'acord amb mi que el món està dividit entre dos tipus de persones. Les persones a qui li piquen els mosquits i les persones
2: pensava que anaves a dir els ciclistes i les persones
0: també,
2: normals.
0: També. Els ciclistes estaran contents. Dic tot això dels mosquits perquè ha arrencat la temporada de mosquits i també de les paneroles, eh?
2: Ja fa dies que n'hi ha per casa, mosquits. Però, escolta'm, hi ha un arsenal d'armes químiques preparat per combatre'ls, em sap greu, pels animalistes defensors dels mosquits, però intentarem que no traspassin la porta de l'habitació.
0: Estava pensant si hi ha alguna associació amiga del mosquit, però jo crec que no deu existir cap associació d'aquesta de... M'encanten els mosquits. Jo sóc dels que es desperta quan hi ha un mosquit a l'habitació, agafo una tovallola i vaig en busca i cerca dels mosquits.
2: És horrible que ja a 2 del matí t'has de llevar a 3:45 i...
0: A part, us piqueu l'orella? Perquè jo em pico l'orella.
2: No arribem a aquesta estupidesa, Canalies.
0: El veig molt a prop, dic, si pico el mato.
2: Sí, se sent.
0: Què deu fer el mosquit per evitar sempre la mà que l'està a punt de matar quan el tens al costat de l'orella? Jo m'ho pregunto sovint.
2: La cosa és que tu amb la mà el que traspasses és l'aire i aleshores li fas notar que està venint. Per això els matamosques tenen aquests foradets perquè no notin l'aire.
0: Mira, o sigui, ho he de fer a poc a poc?
2: O amb la mà oberta o directament no fer-ho, seria el millor.
0: He de dir que em foto unes hòsties bastant importants a la cara, no m'importa si la qüestió és matar el mosquit. Però aquí el que ens interessa és saber què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs mira, que parlaves de la bicicleta, un programa que anirà sobre rodes literal, perquè avui anirem amb la unitat mòbil, o l'Ostrell mòbil, podríem dir, perquè Ricardo Ostrell farà la ruta que farà el Papa la setmana que ve. Nosaltres en un ordre invers, diguem-ne, començarem a la Sagrada Família, on saludarem des de les 8, i allà, per exemple, tindrem a Ramon Espadaler, el conseller que s'encarrega de tota la visita del Papa. També saludarem a l'Artur Ramon per parlar de l'arquitectura i també a veïns i a voluntaris que hi seran amb Lleó 14. Després,
0: la pregunta és: haurà aconseguit Ricard Ostrell enfilar-se al Papa Mòbil i fer el programa en directe des del Papa Mòbil?
2: Si ho va fer amb un tractor
0: per això.
2: T'imagines el Papa saludant i el Ricard a darrere amb el micro?
0: No m'estranyaria gens, eh?
2: A darrere ho podria, però dir que s'obre el Papa Mòbil seria ja l'últim. Després estarem a la parròquia de Sant Agustí del Raval, on tindrem l'Enric Canet i veïns del barri. També anirem a Brians, on saludarem el director i el capellà de la presó, i després acabarem a Montserrat, o sigui, la ruta sencera del Papa una setmana abans, per veure com respiren, com la preparen, i amb els protagonistes que d'aquí una setmana també ho explicarem.
0: Benediccions, Maiol Roger.
2: I bé, ara no va a citar Sandro Rey i dir-te bendiciones y buenas noches, que és el que deia ell.
0: Molta gent s'anirà a dormir, però millor diem.
2: Doncs bona nit als que van a dormir, bon dia als que es lleven.
0: Amb només 2 minuts arribem a 5:45 del matí. Què tal, Àlex Bosch?
3: Molt bé.
0: Escolta'm, ahir a la tarda de Catalunya Ràdio vam parlar d'un tema, sí, que ja a primera hora va ser protagonista.
3: Tim Paine.
0: Del món de Tim Paine.
3: Nosaltres portem
0: un petonet a Francesc Garriga per ser inspiradors dels temes que passen al matí i que n'acaben parlant a la tarda.
3: Només portem qualitat. A més, home, que sàpigues que Tim Paine ha jugat aquesta matinada, partit de preparació pel Mundial. Jugaven contra la potent Haití i han perdut 4-0. Sí, Tim Paine, i a més, algun gol es veu que és atribuïble a Tim Paine, que es veu que no ha jugat massa bé, tampoc.
0: Pobre Tim Paine.
4: Però
0: està nerviós, està pujadet,
3: Doncs que ho sapigueu. En tot cas, avui...
0: Què ha passat al món mentre dormíem?
3: Que les autoritats dels Estats Units han descobert per on els entrava la droga al país. L'exèrcit nord-americà ja podia anar llançant míssils contra suposades narcollanxes al Pacífic, que la droga se'ls colava per sota terra. La policia californiana ha descobert un túnel de més de mig quilòmetre per on s'introduïa cocaïna directament des de Mèxic. Ho expliquem perquè la cosa té certa gràcia. Ens situem a Tijuana, una localitat que ja saps que està a la frontera,
0: claro que sí,
3: mexicana, però està a la frontera, just a la frontera amb els Estats Units. Des d'allà, els traficants van fer un túnel sota terra i sota el famós mur que anava a parar a un petit comerç de conveniència, d'aquests de un super 24 hores,
0: sí,
3: a la localitat californiana d'Otay Mesa. El comerç, per cert, s'anomenava Buy for Less, una cosa així com compra per menys. Tot i la proximitat...
0: Si els estava dient a la poli a la cara, ja drogues, que
3: la cosa anirà millorant. Tot i la proximitat amb la frontera i l'extrema vigilància dels Estats Units, ningú va detectar que els narcotraficants havien construït aquest túnel que no era precisament un forat a terra i prou. A banda del mig quilòmetre de longitud, havien perforat a gairebé 16 metres de profunditat. S'hi accedia a través d'un ascensor hidràulic situat al fons de la botiga. El túnel fa un metre i mig d'altura, té les parets reforçades i fins i tot vies per transportar amb vagonetes...
0: Home, si ho fas bé.
3: ...la droga. A més, també hi ha un sistema de ventilació.
0: Pensa que deies sistema de wifi altaveus per escoltar música.
3: Sí, podria ser.
4: Només falta això.
0: És una estranyeria.
3: Era una veritable obra d'enginyeria. I ara em preguntaràs, i com ho van descobrir?
0: Clar.
3: Doncs perquè la policia nord-americana va començar a veure coses que els feien sospitar en aquell establiment.
0: Com, per exemple, que tremolava de tant en tant?
3: Exacte. Bàsicament és que la botiga no tenia masses clients i hi havia 8 treballadors.
4: Ah, m'encanta això.
3: A més, es movien sovint amunt i avall amb maletes.
0: Clar.
3: La droga entrava dins de les maletes a través del túnel, les buidaven i els treballadors creuaven una altra vegada la frontera a peu amb les maletes per tornar-les a omplir. Aquest prodigiós sistema que els agents de CSI o Time Mesa van trigar bastant a descobrir va permetre als narcotraficants introduir als Estats Units una tona de cocaïna valorada en 45 milions de dòlars.
0: Clar, és que estava pensant, si introdueixes 45 milions de dòlars en cocaïna, aquest túnel et surt, vaja,
3: baratet,
0: per 4 dòlars. Home, de res.
3: Ja tenia estar aire condicionat.
0: Per això et dic, piscina climatitzada, sessió de massatges. Escolta'm, s'ho podríem haver muntat molt bé. Gràcies, Àlex.
3: Fins ara.
0: Passa un minut d'un quart de 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per ICAT, i arriba Andreu Merino perquè ens expliqui per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc una mica millor per l'estudi que ha publicat la revista científica The Lancet sobre l'Alzheimer. Un equip d'investigadors de la Facultat de Medicina de la Universitat de Pittsburgh ha desenvolupat una tècnica per millorar la detecció precoç de la malaltia, identificant un nou marcador cerebral que detecta amb més precisió els primers signes d'alerta. Concretament, es tracta de tenir sota control les altes concentracions de la proteïna coneguda com a tau.
0: Què et passa, Lara?
4: Dic que faig
0: Venga,
4: uns
0: arrenca,
4: badalls
0: arrenca,
4: aquesta
0: arrenca,
4: hora,
0: Lara, va,
4: que faig uns badalls aquesta hora que em surten els ulls a les conques.
0: Que no reboti aquí l'ordinador, per favor, que és una mica desagradable.
4: En qualsevol moment em cau un ull. T'ho dic, no li donaràs pas i estarà badallant.
0: Ah, això segur.
4: O no hi veuré de les llàgrimes als ulls, saps?
0: Bé, en tot cas...
4: Tot això sí. Pot ser, val?
0: Sí, no.
4: Quedes avisat.
0: Sí, clar. I què faig jo?
4: Recollir-me l'ull, posar música. Recollir-me l'ull.
0: Ara qui està tossint?
4: Ara no està tossint ningú. Lara parla perquè si no... no sóc jo, eh? Jo només badallo, no tinc ni forces per tossir.
0: De veritat.
4: Sí, estem...
0: Ah, no, home, no.
4: No passa res. Només fico un cafè i ja està, ja me'l faré, escolta'm.
0: Sisplau, tu també. Vinga, va.
4: Estic molt malament avui.
0: De què parlarem poc, Marta?
4: Doncs a veure, de la casa d'empenyorament d'Ibai Llanos, si ens pensàvem que ell ja ho havia fet tot, doncs no. Ara ha decidit llançar-se en la compra-venda de segona mà. Ha dit que comptarà amb dos experts amb el tema que l'ajudaran amb les negociacions i després es veu que amb totes les peces que ell adquireixi s'acabaran sortejant de manera gratuïta. I entre els primers objectes hi ha hagut una Xbox en forma de Oreo.
6: 3.500 o 5.000 moneda al aire?
7: Sí.
6: Me parece bien. Yo no te iba a pagar 5.000, entonces yo creo que te ibas a ir de aquí sin nada, si no me aceptabas, pero me parece divertido. ¿Cuánto?
7: Ganaste 3.500.
6: ¿3.500?
7: Me sabe mal, Cristiano, no, 3.500.
6: Bo, te sabe mal una polla, es una pasta.
7: Ya.
6: Me sabe mal, pero me sabe mal el tiro de moneda. ¿Lo dejamos en 4.000?
7: Venga, va.
4: S'han jugat tot a cara i creu i s'han emportat 4.000 euros. També li han portat, es veu, roba que va portar la Rosalía en un concert, unes botes de la Minyamal, una carta de Pokémon, una pilota de futbol del Real Madrid firmada per jugadors, o, atenció, l'antorxa original dels Jocs Olímpics de Barcelona del 92, o el primer monopoli que van fabricar a Espanya. En qualsevol cas, si teniu alguna coseta, us fa gràcia vendre?
0: A mi lo de l'antorxa m'ha encantat.
4: El primer monopoli, jo me'l quedaria. Tampoc el vendria.
8: Jo l'antorxa, l'antorxa mola.
4: Antorxa mola.
0: Què vas el diumenge a passejar pel mercat amb l'antorxa olímpica, filla meva?
8: A la nit no encens la llum.
0: Tira't. Si sou de Girona, aquesta notícia us interessa? Val, ara, sisplau.
8: Ja no sóc jo, ara ja semblaré aquí.
4: Està bastant ben aconseguit aquest,
0: sí,
4: trobo.
0: Sí, sí.
4: És dels millors.
0: Què passa a Girona?
8: Mira, doncs que té una qualitat de vida molt alta, segons un índex internacional. Tenint en compte una sèrie de criteris, la base de dades...
0: Allà i parlar.
8: És que la veritat, sabem tot. Això ja és un abús. Tenint en compte una sèrie de criteris, la base de dades col·laborativa més gran del món sobre cost i qualitat de vida, que es diu Numbeo, la ciutat de Girona té un índex de qualitat de vida de 190, qualificat de molt alt. Té una molt bona puntuació en clima i seguretat, i també és un bon indicatiu que el cost de la vida aparegui com a baix. Això sí, el poder adquisitiu i el preu dels habitatges a la ciutat es cataloga com a moderat.
0: M'encanta el concepte moderat quan estem en una època que ens acabarem tots vivint a un càmping. Tenim motius per saltar del llit, un d'ells ens el porta a l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és no complicar-se a l'hora de pagar el pàrquing del cotxe. Els veïns de Llagostera ara poden fer un bízum per abonar la zona blava. El nou sistema permet tres opcions. A través de l'aplicació gratuïta Movis, que inclou els mètodes de pagament Apple Pay i Google Pay, a través de la web de la plataforma o bé escanejant el codi QR dels parquímetres. Segons llegim el diari de Girona, Movis ja funciona també a Platja d'Aro i la Jonquera, i l'empresa preveu que arribi als pròxims mesos a altres zones com Barcelona i Tarragona.
0: Doncs vinga, bones notícies també pels habitants de Llagostera. En 10 minuts arribem pràcticament a 5:45 del matí, i alerta perquè arriba el moment de desplegar la revista dels matiners, la revista del cor, evidentment, perquè volem saber com batega el cor aquest matí.
8: Doncs batega amb Marta Sánchez.

0: té una pell que ens ha de dir quin és el seu secret, perquè realment...
1: Que no se li mou la cara, Xavi, que no. No me la crec.
0: No sé.
1: No me la crec.
0: Bé, en tot cas, un petonet des d'aquí a Marta Sánchez.
1: Petons.
0: I el cor també batega amb Esther Espósito. A veure, què passarà amb Esther Espósito?
2: Doncs que s'ha sincerat sobre la seva joventut, ha parlat de la seva adolescència i ha reivindicat el seu passat xoni. Ella mateixa deia això al podcast La Pija i la Kim Kim.
3: Yo era chunguilla de adolescente, buscaba un poco pelea.
4: ¿Sí? ¿Eras de las que mirabas en los botellones? No.
3: Me miraban más de un solo, ya era como, era muy chula.
2: Levantaba la cabeza así.
4: Eras de las que decía, ¿qué estás mirando?
3: Mira, cuando Élite tuve que parar, porque digo, imagínate que me meten una pelea y me graban o me denuncian al público. Claro. Todo. Entonces tuve que empezar a contenerme, ser menos chula, ¿no? Y más cabeza. Y Miguel en Élite me llamaba Pitbull. Cuando salíamos de fiesta y todo decía que yo era el Pitbull del grupo, en plan, a nada, empezaba ya a ladrar y no sé qué. Y hace poco tuve que contenerme muchísimo, un puñetazo. Muy merecido, ¿eh? No voy a dar detalles, pero sí, muy merecido el puñetazo.
0: Muy merecido. El puño, caramba. Carai, la Pitbull de...
1: Me la imagino de... tant.
2: Sí, 100%.
0: Ah, per ser un moment, abans de tancar la revista del cor, hem de comentar també, a veure... Hi ha nens i nenes que canten i de cop es troben un artista conegut i la mare li diu, canta davant d'aquesta artista.
1: Venga.
0: Això de què ha passat amb Amaia Montero, una nena cantant una de les cançons. Se sent una mica malament l'àudio, però podreu veure si com canta aquesta nena petita. Escoltem-la. Cantes mejor que jo, li diu Amaia Montero. A veure, un consell des d'aquí als pares de Catalunya, si us plau, no feu cantar els vostres fills davant de persones que en saben del món de la música perquè els poseu en un compromís.
1: Sí.
0: Perquè hi ha nens que no canten bé i els pares diuen que canten bé i es creuen estrelles de la música.
1: És que aquesta nena és molt viral, eh?
0: S'ha fet viral, eh?
1: Ja ho era, aquesta nena, sí?
2: Sí, però els seus pares es relaxin, ja està, no passa res.
1: És incòmode, sí, això.
0: Repelentet.
2: És repelentet. Bueno, la Lara ja havia ficat aquí. Roses, nenes, repelent.
1: Així està guardat el tall.
0: Sí, el tall estava guardat així.
1: Està guardat la nena.
0: Doncs escolta'm, tot dit. Vinga, va, que anem una mica tard. Quins sons deixa la ràdio?
2: Al matí de Catalunya Ràdio, el pneumòleg de l'Hospital Vall d'Hebron, Sergi Pasqual, va advertir del risc que els adolescents comencin a fumar tan aviat.
5: On els adolescents és una edat molt sensible, on a nivell cerebral encara s'està madurant, per tant, generar addiccions en aquest cervell immadur que està creixent, que s'està consolidant, ja ho saben bé, on fer aquesta publicitat tan xula, tan bonica.
0: Som els matiners de Catalunya Ràdio, amb 5 minuts, 6:15. I què passa a Catalunya? Com esteu? Bon rotllo? Pau i amor.
2: Pau i amor.
0: A veure.
2: I important, avui en el món de la música, perquè un 3 de juny del 1977 Bob Marley publicava la seva obra mestra Exodus. L'àlbum incloïa èxits mundials com Three Little Birds, Waiting in Vain, Jamming o aquesta que sentim, Natural Mystic. L'àlbum va estar classificat durant molt de temps com un dels millors àlbums de tots els temps. De fet, Time el va anomenar el millor àlbum del segle XX l'any 1999.
0: I a aquestes hores del matí també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
6: Bon dia, matiners. Avui dimecres 3 de juny seguim sota una influència molt constructiva entre el Sol i Saturn. I això ens parla de disciplina, compromís i capacitat de construir coses sòlides. No és una energia espectacular ni d'aquelles que fan molt de soroll, però sí molt útil. Ens ajuda a posar ordre, assumir responsabilitats i avançar amb paciència. Avui, el cel ens recorda una cosa molt senzilla. Allò que es construeix amb constància pot durar molt més. Pas ferm, cap clar i feina ben feta. Que tingueu molt bon dia.
0: Lara, qui bufarà espelmes avui?
2: Avui celebra que fa anys el tenista mallorquí Rafa Nadal, dia rodó perquè arriba als 40, com Maiol Roger. I també també bufarà espelmes Raúl Castro, el general i polític cubà, que celebra que arriba als 95 anys, que no són pocs.
7: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner. Amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que fem camí ja cap a 6:15 del matí. Els Catarres tenen nou èxit, és una delícia, que es diu...

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell farà el recorregut del Papa dimecres que ve a Catalunya, però a la inversa. Arrencarà la Sagrada Família, passarà per Sant Agustí, Brians i acabarà a Montserrat. A la tarda, Enric Calpena ens portarà històries de papes. Entrevistarem el músic Miquel del Roig i repassarem la crònica negra amb Rebeca Carranco. El Catalunya Nit abordarà des de Burkina Faso l'epidèmia de l'èbola a l'Àfrica Central. Ho farà amb la periodista i col·laboradora del programa, Èlia Borràs.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimecres 3 de juny. En Alfonso també, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna, com cada dia a aquesta hora, repassem els titulars del matí. Continuen ressonant les declaracions que va fer ahir al matí de Catalunya Ràdio el número 2 de Junts, Jordi Turull.
3: Es va referir a la insistència del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, perquè Junts faci costat a una hipotètica moció de censura contra Pedro Sánchez. El va reptar a Waterloo a parlar-ne amb Carles Puigdemont i Feijóo li va respondre qualificant de poc seriós a Jean d'una entrevista a Bèlgica amb l'expresident.
4: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
5: Vamos a hablar de cosas serias, vamos, por favor.
2: Parlem de coses serioses, ho deia Alberto Núñez Feijóo, els periodistes que l'abordaven a Barcelona, on precisament va participar a les jornades del Cercle d'Economia.
3: Sí, en el discurs públic davant de l'empresariat català, el líder del PP va insistir en la moció contra Sánchez per fer-lo caure i convocar eleccions generals.
6: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
2: El govern espanyol torna a carregar contra la proposta del líder popular.
3: L'executiu el veu desesperat i diu que el PP demani el suport dels nacionalistes catalans i bascos és un insult, tenint en compte que els populars s'han oposat a l'ús del català a Europa i han boicotejat reiteradament els acords de Sánchez amb els independentistes. Sentim la ministra portaveu, Elma Saiz.
7: Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
2: Continua l'enrenou al voltant de la visita del Papa i l'ús residual del català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
3: Fonts eclesiàstiques confirmen que l'arcabisbe Joan Josep Omella està fent gestions per demanar al Vaticà que Lleó XIV faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de benedicció de la Torre. Un canvi de guió que encara no està confirmat, però que s'hauria promogut després que diverses entitats religioses i culturals van lamentar que el català havia reculat en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010.
2: I compte, perquè la visita papal també pot afectar els estudiants que facin la selectivitat.
3: Perquè totes dues coses, la visita del Papa i la selectivitat, coincideixen i hi haurà restriccions de mobilitat que poden acabar condicionant els alumnes que faran els exàmens. És per això que el Departament d'Universitats els demana que ho tinguin en compte i que vagin aviat a l'hora de planificar els seus desplaçaments. Sentim la nova responsable de la selectivitat, Rosa Pàmies Vilà, en declaracions al Catalunya Nit.
8: Avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no?
2: Doncs missatge important pels estudiants que s'enfronten a la selectivitat. Planifiqueu els vostres desplaçaments amb temps. Anava a dir reseu un pare nostre. Els metges tornaran a la vaga el dimecres 17 de juny.
3: Aquesta serà la 12a jornada de protesta que fan per reclamar millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria va en paral·lel a la campanya del mateix sindicat, Metges de Catalunya, per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius.
2: Aquesta nit i matinada hi ha hagut intercanvi d'atacs al Golf Pèrsic.
3: Entre els Estats Units i l'Iran, que en teoria mantenen en vigor una treva i continuen negociant un acord de pau. L'intercanvi d'atacs l'hauria desencadenat el llançament d'un míssil tàctic dels Estats Units contra un petrolier que es dirigia a l'Iran i trencava així el bloqueig imposat per Washington.
2: Ho estàvem comentant també a l'inici dels matiners d'avui dimecres, perquè Ja tenim aquí les plagues.
3: Que bé, eh?
2: Oh, quina meravella, la notícia del dia.
3: Les temperatures altes que tenim aquest any, combinades amb les pluges que hem tingut i les que s'esperen, multiplicaran els pròxims dies la presència de mosquits i paneroles a Catalunya. És una combinació que genera les condicions ideals per les plagues que ja han començat a aparèixer al nostre país.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: Arribat ja a 6:15 del matí, 4 minuts. Aquestes hores, com sempre, saludo en Marc Jurado. Molt bon dia, Marc.
9: Què tal? Bon dia.
2: També la Maria Fernández Noguera. Molt bon dia, Maria.
10: Molt bon dia.
2: Com duia la premsa? Què diuen avui els diaris?
9: Avui, com ahir, Canalies, amb Alberto Núñez Feijó en totes les capçaleres del dia. Comencem amb La Vanguardia, que explica que Feijó refusa negociar amb Puigdemont una moció de censura. Aquí Albert Pérez refusar. L'Ara, però, parla de menysteniment i titula Feijó menysté l'oferta de Junts de negociar la moció a Waterloo. Una oferta, recordem-ho, que havia fet hores abans Jordi Turull aquí a Catalunya Ràdio.
10: El periòdico també porta foto del líder popular ahir a Barcelona, però obre l'edició explicant que l'AMB planteja el tercer túnel de Rodalies a la Diagonal. Passa el mateix amb la premsa de Madrid, parlant de Feijó en un lateral, però El Mundo dedica l'obertura a Zapatero, que renuncia al lawfare, però busca, diuen, anul·lar les proves.
9: L'altre gran tema de la premsa catalana és la visita del Papa i la llengua que farà servir. El periòdico titula que parlarà en català la benedicció de la Torre de la Sagrada Família i l'Ara parla de pressió a Omella perquè el Papa parli català en la benedicció.
10: I acabem als Estats Units. La Vanguardia explica que Marco Rubio afirma que el nou líder suprem de l'Iran està implicat en el diàleg.
2: Les paraules de Turull ahir al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell també ressonen avui als articles d'opinió.
10: L'editorial de l'ABC considera delirant l'exigència de Junts que el Partit Popular vagi a Waterloo a negociar amb Carles Puigdemont el suport a una moció de censura.
9: Per això el diari del grup Vocento reafirma que és hora que els populars abandonin tota esperança en la col·laboració dels nacionalistes a la necessària tasca de fer fora Sánchez i convocar eleccions.
10: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, considera que Feijó tampoc sembla tornar-se boig per aconseguir el suport del PNB i Junts per una moció de censura.
9: Quan es fixa en el discurs d'ahir de Feijó al Cercle d'Economia, en què va dir que no volia demanar favors ni tampoc regalar-los.
10: L'editorial del Mundo també fa referència a aquestes mateixes declaracions. Considera que el líder popular és conscient que la major part de l'empresariat català continua donant suport a Sánchez.
9: Tot i això, el Mundo considera que Feijó es va presentar davant els empresaris com l'únic garant de l'estabilitat davant l'actual bloqueig polític.
10: La polèmica pel poc ús del català gairebé inexistent en el discurs del Papa Lleó XIV a la Sagrada Família és un altre tema destacat en els articles d'opinió.
9: L'editorial de l'Ara diu que és l'arcabisbe Joan Josep Omella qui proposa al Papa en quina llengua es diu cada cosa.
10: I recorda que el Papa Francesc va preguntar-li a Omella el 2023 com era que el discurs que havia de fer per un acte dels 800 anys de la confraria de la Mare de Déu de Montserrat estava en castellà.
2: I a aquestes hores del matí també repassem la premsa digital. Alerta, perquè ja sabem on es rodarà una nova sèrie de Netflix.
9: Sí, en diversos llocs de Catalunya, com La Garriga, Barcelona i Manresa. De fet, ja fa uns dies que no es pot entrar al pàrquing del pavelló del Congost, a la capital del Bages. Això és perquè avui comença el rodatge d'una nova minissèrie de Netflix, Los Niños del Brasil, inspirada en la història real del caçador de nazis Simon Wiesenthal. Es tracta d'una producció internacional del creador de The Crown, de Peter Morgan, protagonitzada per l'actor de Succession Jeremy Strong, l'actriu Gillian Anderson, el català Daniel Brühl i la protagonista de Orthodox, Shira Haas. Ho llegim tot plegat al Regió 7.
2: Ui, qui no pot portar tirants ni xancletes?
10: Els periodistes de Punt. La Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana ha posat normes a la vestimenta dels professionals que apareixen en pantalla. Es demana que s'evitin peces com ara samarretes sense mànigues i amb missatges considerats inapropiats. Caldria veure què vol dir inapropiats, no? Segons per aquí. Sí. Pantalons massa desgastats o esquinçats tampoc no els poden dur, ni tampoc xancletes o calçat de platja. També es demana als professionals que no vagin amb estampats massa cridaners. Això ho llegim a VilaWeb.
2: Jo vaig estar treballant en un mitjà de comunicació que no podies portar xancletes, eh?
10: Doncs mira, com aquí.
2: No cal anar a punt. Uh-huh. També n'hi ha.
10: D'acord. Apuntem-ho.
2: Aquí ho deixo. I encara sobre indumentària, qui ha d'anar vestit de capellà?
9: Doncs els capellans pot semblar una redundància, però en aquest cas ho expliquem, eh? No ho és. L'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, els ha demanat que vagin vestits de capellans a la visita privada que Lleó XIV farà a la catedral de Barcelona dimarts vinent. Serà una trobada amb sacerdots diocesans i canonges de la catedral, entre d'altres. Ara bé, l'ordre de dur el sacoll en aquesta trobada amb el Papa ha generat controvèrsia fins al punt punt que alguns potser no hi aniran, segons el Nació Digital.
2: Qui és gent de paraula?
10: El Marc Jurado i una servidora.
2: Sou notícia.
10: Ahir et vam dir que avui sentiríem una altra cançó d'en
2: Home,
10: Naïm,
2: sí, per favor. Sí.
10: Que és aquest jove català d'origen marroquí que ha fet diverses versions de cançons tradicionals catalanes i que s'ha fet viral a les xarxes. Si ahir et vam portar al Cargol, ja no treu banya, avui et portem en Mohamed, ha matat el patró.

0: Aquest és el vídeo que graven des de dins del cotxe?
1: Sí, exacte.
2: Amb els dos amics.
0: Fan, són molt divertits, eh? Ell és molt divertit. Bé, de fet, és una miqueta això, eh? Una barreja d'humor, de crítica social, també, i d'ironia.
1: Sí, i té més cançons, eh? Si vols, te'n portem una altra.
0: I tant, jo sí, sí, sí, tant.
1: Què t'estimen més per demà? El Joan Petit ja no balla o Plou i fa sol?
0: Joan Petit ja no balla.
1: Vinga.
0: Aquí repassarem tots els èxits. Aquí cada dia una miqueta
1: som
0: de...
1: Som gent de paraula i
0: una miqueta de... d'aquest èxit viral en català que m'encanta. En 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí als matiners de Catalunya Ràdio. És moment de saber quin temps ens espera per avui, Marc.
2: A mi m'encanta que ja no faci tanta calor. De fet, aquest matí parlem d'una miqueta de fresca a les comarques de l'interior, amb mínimes a l'entorn dels 12 graus. Farà sol amb alguns núvols baixos a Osona i a la Costa Brava. A la tarda no plourà enlloc del país i farà una calor molt moderada. Les màximes més altes només se situaran al voltant dels 32 graus.
0: I aquestes hores del matí, mentre molts de vosaltres esteu fent el primer cafè i us esteu despertant amb els matiners, amb la Marta, com sempre, repassem alguns apunts culturals. Marta.
3: Doncs avui amb dos esdeveniments importants i ben diferents. El primer, la capital

0: és que avui comença el Primavera Sound.
1: Sí, primer dia de concerts, en aquest cas gratuïts, són els que es faran al Parc del Fòrum. Vaja, tot el festival es va al Parc del Fòrum, però en aquest cas avui ja comencen els primers concerts amb Winnet a les 6 de la tarda, també hi ha Artac, Guitarrica de la Fuente i Wet Leg, i a partir de demà i fins diumenge ja hi haurà molts altres noms amb un cartell de primer nivell amb Doja Cat o Massive Attack o Bad Gyal, per exemple, just demà dijous. Vull dir que ja ho tenim tot a punt pel Primavera Sound.
0: Primavera Sound que arrenca, doncs com estaves dient, a partir d'avui amb aquests concerts gratuïts, i al llarg d'aquests 4 dies també un planter d'artistes espectaculars que ompliran el Parc del Fòrum de Música. I també avui a Berga, home, alerta, perquè comença la Patum.
1: Tret de sortida, avui al migdia, de fet, ja es farà el primer passacarrers. La festa, recordem que està declarada Patrimoni de la Humanitat, s'allargarà fins dijous, coincidint amb la Setmana del Corpus. Hi haurà molta música, hi haurà molta festa, i artistes com Pepi Maria José Músics, Manolitos Band, Doctor Prats, Mama Duixa o Els Tiets. Per tant, molta festa també cap a Berga.
0: I molt bona Patum a tots els bergadans i bergadanes. I alerta, perquè avui volem moure el dial fins, alerta, el 13 de gener del 2005, aquella matinada un fort incendi va calcinar l'edifici Windsor a Madrid, segur que ho recordeu. És cert que no va deixar víctimes mortals, però sí un fort impacte mediàtic. I així ho va cobrir Catalunya Ràdio.
2: És que s'ha declarat l'incendi a 11:45 de la nit. Les flames, que s'han originat possiblement per un curtcircuit a la planta 12, han cremat tot el que hi havia cap amunt i també ha avançat cap a les plantes inferiors. Durant bona part de la nit s'ha temut que el foc provoqués l'ensorrament absolut de l'edifici, però tot i que encara no es pot descartar res, sembla que l'estructura central, que és de formigó, ha aguantat. És aquesta la hipòtesi amb la que treballa els bombers, tal com ha explicat el seu portaveu Javier Ayuso.
3: Sí, lo lógico que es continuar bajando. Que al final todo el revestimiento este metálico que tiene de cristal se caiga. Eso es lo que parece que es más lejos. Y que se quede el armazón. El armazón, pues esperemos que aguante. Lo que se está intentando es reducir la velocidad del fuego para evitar que haya más calorías. Y que las calorías es lo que está afectando, digamos, a la estructura.
0: Recordant aquest edifici, aquest incendi de l'edifici Windsor a Madrid, i quan falten 17 minuts per arribar a les 6 del matí a Tailàndia, falten 17 minuts per les 11. I allà qui tenim? Doncs un home que no para de viatjar, el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
4: Bon dia, matiners. El diumenge va ser lluna plena del 6è mes lunar, i a Tailàndia això significa que se celebra el Visakha Bucha, la festa que commemora el naixement, la il·luminació i la mort de Buda. És un dia sagrat no només a Tailàndia, sinó que per tot el món els budistes van als temples més propers i deixen ofrenes als monjos. També té una gran presència la meditació i els sermons sobre les ensenyances que va deixar Buda en vida. Per acabar, quan es fa fosc, comencen processons de devots al voltant dels temples. A Tailàndia es recomana viure-ho des de Bangkok, la capital, pels seus grans temples, o des de Tuaia, l'antiga capital, i que encara avui en dia conserva runes històriques. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Tailàndia pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I mentre a Tailàndia ens explicaven aquesta tradició en Guillem, nosaltres volem saber què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio. Mayol.
5: Doncs que avui farem la ruta que el papa Lleó XIV farà la setmana que ve. La farem en ordre invers. Començarem a la Sagrada Família, on parlarem amb veïns, parlarem amb el conseller Ramon Espadaler, que s'encarrega de tota la logística de la visita. Parlarem també amb l'Artur Ramon per parlar de l'arquitectura del temple. Després anem al convent de Sant Agustí, tindrem allà l'Enric Canet, alguns veïns del Raval també, que ens explicaran doncs com es rebrà el papa. Anirem després a Cambrians, a la presó, que també visitarà Lleó XIV, per parlar amb el director i el capellà, i acabarem a Montserrat. O sigui que avui Ricardo Ostrell en ruta amb l'Ostrell Mòbil, amb la unitat mòbil de Catalunya Ràdio i els tècnics d'aquesta casa que fan possible un programa com el d'avui, que serà
0: complex.
5: Serà interessant explicar una setmana abans com s'estan preparant per rebre el papa Lleó XIV.
0: Clar, pensant que en comptes d'una túnica blanca, que seria segurament una falta de respecte, podria portar una túnica groc Catalunya Ràdio. amb el logo de Catalunya Ràdio estampat a l'esquena, en gros, que escolta'm, ja que et mous per Catalunya, que fem una mica de promoció de la pública.
5: M'apunto a la teva proposta, a la llibreta de les idees presumptament brillants.
0: Acaba d'entrar a l'estudi Lara García, aquí de moment.
1: Hola.
0: De moment encara tens els dos ulls.
1: No han caigut.
0: No han caigut, perquè diu que va dallant i estan a punt de casar sí. Els ulls, avui.
1: M'he fet un cafè.
5: Si el trobem per l'escala ja l'agafarem.
0: I alerta perquè...
1: Sisplau.
0: Que ningú trepitgi l'ull de la Lara. Hi ha una merda, la veritat.
1: Sí. Sisplau, nois. Fixeu-vos-hi.
0: Que tinguin vista els treballadors de la casa. Arriba, buf, a veure, perquè últimament estiguem aquí traient-nos el doctorat en coneixement mundial.
5: Avui és fàcil.
0: Arriba la dada, Maiol. Quina por, quina por, quina por. També convidem a participar als oients a aquestes hores del matí en dades sovint complexes, però que ens desperten l'interès i, sobretot, on aprenem sempre coses, Maiol.
5: Va, avui amb l'estira i arronsa de Feijó i Junts, dades sobre mocions de censura. Això és escorbuto, és un tamasso.
0: Sí, sí, no escoltarem escorbuto tota l'estona, eh?
5: No, bé.
0: Oriol, ja pots canviar la sintonia quan vulguis, eh? Ja està, ja està.
5: En concret, quantes mocions de censura s'han presentat al Congrés dels Diputats?
0: A la història, a tota la història de la democràcia.
5: Sí.
0: Val, val.
1: Tampoc
0: que no diguis els últims 10 anys. No, home, no, oh. Ja ho sé.
5: Bueno, si em dius la dada...
1: Perdó.
0: Quantes mocions?
5: M'agrada quan feu aquestes preguntes com si us acostés
1: si,
5: més a la gana.
1: Sí, sí,
5: a
1: veure, sí. Estem, és per guanyar temps,
0: a veure, un moment, guanyem temps flipats. I estem informant els oients.
5: Avui que és fàcil, aviam si algú no només em diu quantes, sinó quines.
0: Sí, sí, clar, i quin dia i a quina hora?
1: Doncs no moltes, no.
6: Tres.
0: No, més, home, jo diria que 10. 10? No, no tantes. 7.
1: Jo diria 3 també, 3 o 4.
0: No sé. 3 o 4, perquè la Marta ha dit 3.
1: Bueno, doncs pues 4.
5: Avui qui més s'hi acosta és Xavi Canalías.
0: Oh! Perquè... Voleu aplaudir-me, sisplau?
1: No!
5: Espera que Feijó faci el pas, se n'han presentat.
0: Gràcies, Oriol.
5: I sobre els últims 10 anys, n'hi va haver dues inicials, l'any 80, Felipe González contra Suárez, l'any 87, Antonio Hernández Mancha contra
1: igual,
5: Felipe González, i entre 2017 i 2023, les altres 4, 4 en 6 anys. Per cert, a Catalunya quantes n'hi ha hagut? Ràpid, ràpid, ràpid, Catalunya.
0: Dues,
5: 3 i mitja.
0: Sí.
5: Perquè mitja és una de Josep Piqué que la va retirar, i dues contra Jordi Pujol i una contra Quim Torra.
0: Ah. Escolta, molt afinadet hem estat avui, eh?
5: Va, avui tampoc era molt difícil perquè, diguem-ne...
1: Sempre
5: és una cosa aleatòria. Ahir vau dir... Ahir la xifra era 55.123. És més difícil d'encertar que...
0: Escolta'm, el que no pot ser és que com a professor ens matxaquis quan més o menys ho fem bé, i quan ho fem malament també ens matxaquis.
1: S'ha de premiar els encerts.
5: Tu has dit...
0: Molt bé, Lara.
5: Tu has dit més o menys ho fem bé. Ningú l'ha encertat perquè has dit 7 i eren 6.
0: Avui en aquest programa farem la contradada, aviso. Vols anar a concert?
5: I tant, sempre.
0: Doncs paga l'entrada, Maiol. Ja t'ho dic ara. Perquè els matiners de Catalunya Ràdio... quants concerts de les Maiol Roser els últims 10 anys?
1: Molt bé que està veueta. Molt bé que està veueta.
5: No, ja, vosaltres avui teniu dada fàcil i així ho exponeu, molt bé, ja veureu demà.
1: No, sisplau, demà pillarem tant.
0: Oients dels... No, Maiol, no siguis així.
1: Demà que vagi d'animals.
0: A veure,
1: sempre demanen el mateix.
0: Puc seguir?
1: Sí.
0: Gràcies, per deixar-me seguir. Us convidem a anar al Festival Vallviva, que se celebrarà del 8 al 12 de juliol a la Vall d'en Bas. És un lloc tan espectacular, al mig de la Garrotxa, que val la pena que comenceu a trucar al 932017474, perquè els matiners de Catalunya Ràdio tenim una invitació doble. Podeu triar alguns dels concerts. El dimecres, per exemple, el dimecres 8 de juliol hi haurà Mare Mundi, també el dia 9 Antonio Orozco, o el dia 11, que és dissabte, Ana Torroja. Per un públic més jove podeu anar a veure els Teràpia de Xoc i el Pep Plaza, això serà el divendres 10 de juliol, o per un públic més familiar, els Atrapassomnis, que serà el diumenge 12 de juliol. Ja podeu començar-nos a trucar al 932017474. Avui la primera trucada s'emporta aquest parell d'entrades per anar a Vallviva. Però, noies, qui serà? Qui serà?
1: Qui serà?
0: Qui serà? Ho descobrim d'aquí uns moments.
7: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
1: I m'he comprat un armari.
0: Ara ja sí, eh? A la que compres l'armari.
1: Sempre anava a burra.
0: Una burra.
6: els penjadors.
8: Però és que ja estava fart, ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta, ho veia tot, era com, ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. És molt complex, tenir un armari. És que visc en un setè, tu ara treu-lo.
6: No!
9: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
10: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
11: Les dones i els dies.
12: Amb Montse Virgili.
13: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
14: Per orelles fines i cors oberts.
13: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
15: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
13: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
12: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
13: Però què pensava que era la intel·ligència?
12: El matiner.
16: Volia compartir amb vosaltres un so que sento al capvespre, quan es comença a pondre el sol i durant les primeres hores de la nit, que és molt típic de molts llocs de Catalunya, eh? Però aquests dies ho estic sentint especialment i m'agradaria compartir amb vosaltres.
0: A veure...
16: És un ocell que es diu enganyapastors.
0: I per què es diu enganyapastors?
16: Es creia que xuclava la llet de les cabres durant la nit. I per això no estava molt ben vist. El que passa que en realitat l'únic que feia és aprofitar els insectes que hi havia al voltant dels de les cabres o del ramat. I possiblement d'aquí ve el nom d'aquest d'enganyapastors.
12: A Catalunya Ràdio, Els matiners, amb Xavi Canalies.
0: Fem una tonteria avui al programa, guapa, eh? 7 minuts, arribem ja a les 6 del matí. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Tinc per aquí en Jordi. Jordi, molt bon dia.
17: Bon dia. Bon dia al dematí.
0: Bon dia del matí. No el podria bé pel Jordi. Jordi!
1: Bon dia, Jordi!
0: Quina veu que fa, Jordi? Des d'on ens truques?
17: De Ripoll.
0: Home, clar, no m'estranya. Com, què s'explica aquesta gent de Ripoll? Jordi, què fas d'espera aquestes hores?
17: Faig tant cap a treballar.
0: I de què treballes?
17: Faig de monitor amb nois disminuïts.
0: Perdó? De monitor?
17: De monitor amb nois disminuïts.
0: Molt bé, bueno, una feina fantàstica, bonica, que sí. Suposo que és passional, no?
17: I tant, molt. Em plena molt, realment. Són nanos supermacos, que tens moltes ganes de tirar endavant la vida.
0: I tant.
17: I de veritat que m'ho passo molt bé.
0: Jordi, quan fa que t'hi dediques?
17: Mira, ara farà un any.
0: Un any?
1: Un any.
17: Sí.
0: I com ha anat aquest primer any? Bé, no, pel que veig?
17: Fantàstic, fantàstic. Ara dormo les nits i tot.
0: Què vols dir?
17: Que amb la feina que tenia abans no dormia gaire.
0: O sigui que ara has trobat aquesta cosa meravellosa d'un horari... Un horari... tancat i,
17: sí,
0: i amb les teves hores, no? De dilluns a divendres, entenc.
17: Correcte.
0: Bé, escolta'm, Jordi, a veure una cosa. Sí. Antonio Orozco, Ana Torroja, Teràpia de Xoc, Mare Mundi, Els Atrapassomnis. Què aniràs a veure tu al Festival Vallviva?
17: Si pogués, Antonio Orozco.
0: Home, per favor, doncs mira, a veure, sí. Si la Sara m'ho confirma, Sara m'ho confirmes, home, em diu que i tant, que evidentment, que t'emportes aquest parell d'entrades per anar al Vallviva. No sé si has anat algun cop.
17: No.
0: Fliparàs, Jordi, fliparàs en l'espai. Sí, ja t'ho dic ara. Jo vaig anar l'any passat i és espectacular. Realment, tu passaràs bé i aniràs amb algú que ja tens pensat o no?
17: I tant, amb la meva parella, la Maria.
0: Apa, quin regalasso.
1: Maria. Quin bon pla.
0: Ella està dormint a aquestes hores?
17: Sí, està dormint, doncs, en aquestes hores.
0: Per tant, no sap que té aquest parell d'entrades per anar a veure Antonio Orozco, eh?
17: Sorpresa.
0: Doncs vinga, una bona sorpresa per començar el matí. Jordi, una abraçada, que vagi molt bé. Records de Ripoll.
17: Moltes gràcies, macos.
0: Adéu. No sabem si
17: Eloi
0: Cordomí avui tindrà alguna cosa a explicar-nos o no, perquè dic, home, Eloi, pobre, sempre li demanem... És que a la muntanya passen moltes coses.
1: No l'hem d'obligar, tampoc.
0: No. Abans, per això, una mica de música. Us estic parlant de Bruce Springsteen. Ai, quina meravella de cançó, pràcticament per arribar a les 6 del matí, sobretot aquells que esteu fent el primer cafè amb els matiners de Catalunya Ràdio, doncs ja esteu escoltant un dels primers compassos d'un dels grans èxits del Bosch. Una mica de volum a la ràdio per compartir plegats aquesta cançó que es diu Hungry Heart.

0: gràcies per tossir mentre obrim els micros, Marta. Clar que sí, carinyo. Eloi Cordomí, què tal?
1: Bon dia, bona hora, com anem?
0: Et tiro careta o no et tiro careta?
1: Tira, tira la careta.
0: Vinga, va, anem-hi, Marc.
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure,
1: avui,
0: què passa, Eloi?
1: T'haig de dir que aquesta història no té final, no té final.
0: Home, però perquè, mira, l'hem d'acabar amb un minutet, eh?
1: Sí, però no té final. Aquests dies, mira, dormo amb la finestra oberta, tapat amb el nòrdic, però...
0: Vestit o despullat?
1: Amb calçotets.
0: Molt bé.
1: Sempre amb calçotets.
0: Ah, sí?
1: I llavors... Sí.
0: Millor dormir en pilotes, Eloi.
1: És igual, amb calçotets. És que si no, no acabaré la història.
0: Val, perdó.
1: Llavors, són les 4 de la matinada, falta poqueta estona perquè em soni el despertador, i sento un so com si fos el teclat del mòbil. Saps quan li poses el so?
0: Sí, el cloc, cloc.
1: Allò fa com les bombolletes aquelles.
0: Sí.
1: Cloc, cloc, cloc. Vale. Doncs sento un so igual que aquest. Internament em dic, hosti, què foto el Xavi escrivint un WhatsApp a les 4 de la matinada.
0: Ah.
1: I em fixo i es va repetint. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. I al cap d'un moment, el Xavi es desperta i em diu... Què està escrivint? A qui està escrivint a aquesta hora? No? Llavors, ell ha sentit exactament el mateix. Llavors, hi ha un animal que està fent aquest soroll i no sé què és.
3: Una abella.
0: Sí, una abella.
1: No sé què és. No
3: jo
1: sé,
3: tenia unes abelles, unes avespes al pati que em feien aquest soroll, eh? Així, clec, clec, clec, clec, clec, clec, molt molest.
1: Però era com repetitiu i idèntic, eh? O sigui, cada 30 segons es repetia. Clac, clac, clac,
3: això ho has de descobrir,
0: a veure si tens algun niu d'abelles allà al voltant.
3: Compte que són avespes. Tenen un niu per allà.
1: Li he preguntat al ChatGPT i em dic que era un xot. No, dic, no, no, un
3: no xot se li ha de preguntar, això.
1: No.
0: Lara García, Marta Viana, gràcies per ser-hi.
3: Adéu.
0: Eloi, què, en 15 segons, com ho tenim, això?
1: Mira, avui tenim una mica de treva. Avui no hi haurà tempestes, però demà sí. Demà dijous sí que tindrem tempestes a la tarda, a partir de migdia tarda, i fortes a molts llocs. O sigui que demà n'haurem de parlar amb calma. Avui, gaudiu del solet.
0: Gràcies, Eloi, que tinguis un bon dia.
1: Fins ara.
0: Que vagi bé, adéu. A Maria Ostrell.
4: Què tal?
0: Avui de ruta, eh?
4: Avui en ruta,
0: vinga,
4: sí.
0: Vinga, poses una túnica de color groc amb el logo de Catalunya Ràdio a fer promoció.
4: No cal.
0: Engega el matí de Catalunya.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Capítol 3. Escolar-se a l'asfalt.
1: Mira que he hagut de deixar el cotxe tan lluny. Ja em manava a mi posar-me en aquest embolic. I és clar, com que tota la resta del poble estava tancat, doncs vinga, més amunt de l'església. I ara, pujada cap dalt, que no ha estat res. Si ja li ho deia jo a ma mare, tots aquests capellans i gent de missa devien estar en plena forma amb tanta ermita dalt d'un penyal. És clar que llavors ells no devien haver de carregar ni un mac, ni una teula, que tot ho feia el poble a les ordres del cap d'obra. Ad maiorem gloriam Deo. N'he vist pocs de capellans vinclant l'esquena per fer de paleta. Això és només dels anys 60 cap endavant. Els capellans rojos i la teologia de l'alliberament i tot això. Però aquí, la majoria, a viure com uns senyors. Així que mira, no em sap gens greu si ells i els feligresos han de fer tota aquesta pujadeta per venir a dir missa. Mira, com a mi no podran negar que som cada cop més a prop de Déu. Perquè mira com s'enfila tot això. El més sorprenent és que no hi hagi hagut algun editorial a qui mitja parada se li n'hagi anat en orris amb tanta pendent. Però vaja, em sembla que tampoc no han vengut gaire els pobres. Jo mira, m'he quedat després del meu acte a fer una mica de sopareta amb els amics i he enganyat el Raül i així hem pogut parlar una mica, que sempre anem atrafegats. Em sembla molt interessant el que fa. Quina llàstima que jo ja no faci gaire periodisme, perquè això de la casa dels clàssics podria ser ben interessant per intentar explicar a la gent. Un reportatge ben fet. Però si ho penses bé, ja el llegiria avui dia, que així són les coses. I ja ho veus, aquí em tens, tronet amunt i parlant sola. O per a mi, o com li vulguis dir. Que a casa em diuen que mira, que mentre sigui a Girrai, que mentre no em contesti... Ha estat bé, això de poder anar a fer una hamburguesa i unes patates a la mossegada. Que de tant en tant ja m'agrada poder fer un sopar així. Una mica més de batalla, com quan era jove i quedàvem amb les amigues per anar al Frankfurt de Can Vallès. Que ara és de les poques coses més o menys assequibles que encara queden a Barcelona. I ja sé que no he de pensar així, que si no, la de parellada em renya. Però és que és veritat que els escriptors, quan tenim quartos, ja ens agrada viure bé. Però que quan ens fem grans també hem de saber guardar una mica, que mai no sabrem quan ens farà falta. Que ara només busquen noies joves, aquests de les editorials. Bé, si no és que ha estat sempre així. Hòstia, mira, el cotxe. A la fi, ara sí, cap a casa, que ja hem passat tot el dia fora i demà al matí m'hauré de posar a escriure d'hora si vull que tot rutlli. Que si no, ja em diràs quin negoci.
2: Quin mal! Què és això? No, no, sisplau!
3: Digui!
4: Et sento fatal, què estàs fent?
3: Preparant el sopar.
4: Quin sopar?
3: El sopar de primavera del local de la gent gran. Tinc vida social, jo, a més d'anar perseguint gent dolenta pel carrer a costa del contribuent.
4: Molt graciós. Hauries de venir cagant llets.
3: I deixar tota aquesta gent sense el sopar? Ni de conya. És diumenge a la nit, tenim 50 persones a taula. Mira, si és tan urgent, vine tu, t'afegeixes a la festa i m'expliques què està passant que no puguis parar demà.
4: D'acord, en mitja hora sóc aquí. Quin és el menú?
3: Bunyols de bacallà, braves, seitons fregits i torrades amb escalivada de primer. I arròs a la marinera de segon. Crema catalana i ratafia per postres. Espectacular, eh?
4: I tu ets el cuiner?
3: Un dels cuiners. Però sense mi no hi ha arròs. O sigui que el plat principal depèn de mi.
4: Quina por que em fas.
3: Per què? passa, sergent? Buscarem un lloc discret per atipar-nos força.
5: Pel que veig, aquests atipen com a lladres. Demà seran tots a urgències a cal metge.
3: Això passa cada cap de setmana. El diumenge es fa el ball social i el bingo, i es mira el futbol, i n'hi ha que passen tota la tarda aquí com si no hi hagués un demà. I és clar, dilluns, tots a la cua de la Seguretat Social a queixar-se i a buscar remeis per estar perfectament per al proper diumenge. I així anar fent. Cada vida només n'hi ha una i la majoria ho han passat ben puta.
5: Doncs mira, a gaudir-la.
1: Per cert, aquesta rosa està de puta mare. No sabia que cuinaves tan bé.
3: Jo només executo el que la meva mare em va ensenyar. Però suposo que no has vingut des de Figueres un diumenge al vespre per menjar rosa a la marinera, per molt bo que sigui. O sigui que ja pots anar cantant.
5: Crec que el nostre home ha tornat a actuar.
3: No fotis, on? Què ha passat? Perquè portem una bona estancada en aquest cas. No hem fet res més que seguir vies mortes.
5: Sí, mira, han trobat el cadàver de l'escriptora de Castells molt a prop de la plaça de l'església de Cabrils. Dues punyalades al costat, que li han tocat el cor i que li han provocat la mort quasi a l'instant, segons les primeres diligències. I justament l'han trobada poc després que hagin plegat els paradistes editors que havien anat a participar en aquesta edició de la Vila del Llibre, la segona que es feia a la vila.
3: Si no m'equivoco, Cabrils és província de Barcelona. Aquest mort no ens toca a nosaltres.
5: No siguis purista. Segur que estaran encantats que ens el quedem nosaltres, aquest cas. Podem demostrar que estan vinculats. L'inspector ja hi està d'acord. I sobretot, els de Barcelona tenen una llau de feina i van tan de cul que ja ho han autoritzat.
3: Veig que ho tens tot pensat i que avui a la nit em perdré el ball.
5: Em sembla que sí. Però, si vols, ens podem emportar una carmanyola amb aquest arròs tan collonut que has fet i menjar-nos unes cremes catalanes pel camí. Això de la rata fia ho haurem de deixar estar. No es pot veure, estan de servei.
3: Puta misèria.
5: Mentre anem cap allà estaria bé reflexionar un moment sobre què tenim.
3: Això és el més fàcil de tot, perquè no tenim res de res. Però res de res. La investigació sobre l'extrema dreta francesa no ha arribat enlloc, després d'haver generat unes certes expectatives. Però no hi ha hagut cap complot ni cap excusa per fer-ho. Tothom tenia coartades excel·lents. Les càmeres dels comerços no han enregistrat res, perquè era temporada baixa, i les apaguen per no fer-les malbé enregistrant vols de gavians. Les de l'Ajuntament de la zona controlada al taxi només mostren la Vila del Llibre. I el nostre home ben content en una taula d'un dels restaurants amb un grup d'amics hores abans de morir. Una altra pista fallida. De fet, si ho pensem bé, les càmeres de seguretat són una merda. Perquè no són càmeres de seguretat, són càmeres recaptatòries. La immensa majoria es fan servir només per posar multes de trànsit, no pas per fer realment res important pel poble en qüestió, ni per alertar la policia local, ni a nosaltres. I a més, en molts de casos, tampoc no serveixen en un judici, o sigui, una puta enganyifa.
5: I després hi ha la nostra cagada. Ens posem a seguir les pistes d'un xat on suposadament hi ha amenaces contra en Joan Daniel Bessonov i resulta que després de perdre no sé quant temps buscant-ho i d'haver anat a trobar el lloc amb la IP des d'on es van emetre, ens hi plantem i resulta que era un xaval de 14 anys, fill d'una llibretera.
3: Sí, i que havia fet la piulada per defensar la mare en un fil on escriptors, editors i llibreters se les tenien per culpa de les fires literàries, uns defensant-les i els altres criticant-les. La criatura es va alegrar de la mort de l'escriptor i de qualsevol que anés a les fires, perquè segons la mare i el que ell havia sentit a casa, això estava acabant amb el comerç local i amb les llibreries, i havia decidit donar més força a l'assumpte des d'una identitat falsa.
5: I nosaltres, pensant que podia ser el nostre assassí, ens plantem a casa seva amb la nostra discreció habitual, li esbotzem la porta, ens l'emportem detingut i ens apropiem del seu ordinador, que a sobre no era ni seu. Era el que els donen a l'institut perquè puguin fer els deures. La tallota a la premsa, i amb raó. Un crio amb ansietat. Una denúncia més per brutalitat policial I mira, els pares que hauran pogut canviar el pany de la porta gràcies a nosaltres.
3: He de dir que aquesta vegada no faré autocrítica. Es va aplicar el procediment correcte i no sabíem a què ens enfrontàvem. Qui podia saber que era un xaval de 14 anys? Si hagués estat el nostre home, ara ens haurien ascendit i no estaríem anant cap a Cabrils a trobar-nos un altre escriptor assassinat, ara una escriptora. I jo podria estar començant una bona gresca amb els amics del centre de la gent gran.
5: De vegades penso que tens un cor enorme fent tot això que fas per aquesta gent.
3: Només hi ha dues coses que odio molt al món. La gent que fa mal als nens i la que en fa a les persones grans. Potser sí que algun vell s'ho mereix, no et dic que no. I més si mires la seva vida. Però molts són gent molt més digna que la majoria de nosaltres. S'han fet un fart de pencar per donar-nos una educació i oportunitats i han hagut de callar tota la puta vida. Com a mínim, que es diverteixin, que s'afartin com lladres ara que poden després d'una vida de misèries. Que com a mínim siguin una mica feliços ballant els diumenges.
5: Nosaltres potser no tindrem ni això.
3: Jo sí. Em penso jubilar i passar-me els dies que faci bo anant a pescar i tocant el banjo. I els dies que plogui llegint. Potser fins i tot escriuré algun llibre amb els nostres millors casos. Que això de la novel·la negra es veu que està molt de moda. I potser em conviden a algun festival literari o guanyo pasta per complementar la pensió.
5: Jo ara mateix em conformo amb que la nena creixi sana i poder pagar els bolquers, que no és poca cosa.
3: Exacte. Ja et vindré a tocar el banjo de tant en tant.
5: Però ja en saps.
3: No, però tindré tota la jubilació per aprendre'n. I no deu ser tan difícil, no? És molt més difícil atrapar aquests fills de puta, eh? I bé que ens hi escarrassem cada dia.
1: Deus deixar a morir-se? I allò que deien que veies passar tota la vida davant dels teus ulls? Jo no veig res, només fosca. Però és que no puc ni obrir-los. Em pesa molt, com si tingués unes grans ganes de dormir. I ara ja no sento ni tan sols dolor, només molt de fred i alguna cosa que em mulla la roba i que suposo que... Ara que hi penso, deu ser sang. Deu ser la meva sang escolant-se sobre l'asfalt. Hauria de cridar, de dir alguna cosa. Aviam si algú em sent. Ho he d'intentar, malgrat aquest cansament. Ostres, quin mal que em fa intentar cridar. És com si et clavessin milers d'agulles a la part de dins del cos. Com si m'estiguessin esquinçant. I en canvi, no he pogut dir ni fava. Absolutament res. Només m'ha sortit dolor i una nova glopada de sang pel costat. La poca que em deu quedar ara que la vida se m'escola i no puc pensar en res. No puc moure la mà per intentar tapar-me els dos forats fondíssims que em noto a la carn. Enormes. Només tinc unes ganes enormes de dormir i sento molt lluny una veu que crida el meu nom i que corre i que crida, però no entenc res. I, de fet, ja no vaig sentint res més que una son molt gran i una pau i una foscor tan negra que és impossible no estar-hi molt a gust i esdevenir no res.
5: Agent Sánchez, sóc la sergent Antònia Siquier, de la Brigada d'Investigació Criminal de la Comissaria de Figueres. Ens han assignat el cas perquè hi ha sospites fonamentades que pot estar vinculat amb un altre homicidi que estem investigant a l'escala. Aquest és el meu company, el caporal Estanislau Baireda.
6: Gràcies per venir. Ja ens estranyava que triguessin tant.
5: Havíem de venir des de Figueres, se n'ha de fer el càrrec.
6: Ho entenc perfectament, per descomptat. De moment, els companys de la unitat científica de Mataró ja han arribat. I també ha arribat la jutgessa Badia.
5: Vostè la coneix?
6: No gaire. Només de dues investigacions sobre narcotràfic. És expeditiva i va per feina. No sol posar gaires entrebancs si les sospites estan justificades. Va ser una de les signants a favor de la Constitució catalana. Potser per això és el jutjat de Mataró i no el de Barcelona. Però no faci cas. Només li estic dient el que es comenta una mica al cos.
5: Molt bé, suposo que ens entendrem si és de les que no posa pals a les rodes a les investigacions. Faci'm un favor. Posi al dia el caporal Baireda de tot el que pugui necessitar.
6: D'acord, així ho faré.
5: Em sembla que tenen vostès el més semblant a un testimoni, oi?
6: Sí, és la persona que va trobar el cadàver. Segons els sanitaris, quan van arribar, encara era viva, però ja no hi varen ser a temps ni de pujar-la a l'ambulància ni de fer la reanimació. Segurament, encara que haguessin arribat 10 minuts abans, hauria mort igualment en el trajecte cap a l'hospital. No hi havia res a fer.
5: Gràcies, jo parlaré amb ell.
3: Sergent, hauria de venir un moment. La jutgessa vol procedir.
4: D'acord, vinc de seguida. Alguna cosa interessant de moment?
3: Ara t'ho explico tot. Sembla que els companys de la científica han trobat la possible arma homicida.
4: Despatxo amb la jutgessa i ens posem al dia. Oh, fa un puto vent de l'hòstia. Hauríem de mirar de trobar algun lloc on ens puguin fer un cafè.
3: Jo me n'encarrego.
5: Aquesta vegada començo jo, d'acord?
3: Com vulguis.
5: Vaig primer per la jutgessa. Tal i com ens havia anticipat l'agent Sánchez, no ens posarà cap mena de problemes a tot el que li demanem. L'objectiu és sempre el mateix. Atrapar-lo com més aviat millor i amb el mínim ressò mediàtic possible. Tot i que em sembla que això serà difícil, perquè la víctima era una escriptora molt coneguda.
3: Em sap greu, però un cop més hauré de fer els deures. Ja veus que això de la literatura contemporània ho porto força malament. A mi m'agraden els clàssics d'una banda i els thrillers de l'altra. Què hi farem?
5: Doncs em sembla que en aquest cas acabaràs fent una bona immersió en la literatura catalana contemporània. Sigui com sigui, demà, quan això transcendeixi, ja tindrem les primeres pàgines als mitjans digitals. I després vindran les de paper. I potser fins i tot la tele, que Cabrils ja és més a prop de Barcelona. El cas és que la jutgessa ens autoritzarà a fer tot el que calgui per caçar l'assassí com més aviat millor.
3: Perfecte. Molt bones notícies, doncs. I com ha anat amb el mig testimoni?
5: Bé, tot i que estava molt nerviós. És molt vàlid perquè ens ajudarà al context i a la reconstrucció de les últimes hores. És en Raül Garrigasait, que potser el coneixes, és el director de la Casa dels Clàssics.
3: Sí, aquest sí. Vaig veure un documental del que feien i em va semblar molt interessant. De fet, em vaig comprar la Ilíada en la versió que han tret ells, tot i que poc abans me n'havia comprat una altra que havia tret des d'ara.
5: Sí, com sorprens ara.
3: No et sembla al·lucinant que una cultura com la nostra sigui capaç de treure dues versions modernes de la Ilíada i que les dues tinguin força ressò i fins i tot lectors?
5: El que em sorprèn és que tu les hagis comprat les dues i les llegeixis. No sé com tens paciència.
3: Home, són els nostres orígens. I és clar, sempre és molt millor llegir sobre la ira d'Aquiles i els fets de Troia que no que algú pateixi la meva d'ira després d'un dia de feina. Ja et dic que a mi els clàssics em relaxen i els thrillers i la novel·la fantàstica també.
5: Mai deixaràs de sorprendre'm. Doncs això que et deia. Es veu que la víctima i en Raül havien coincidit en una taula rodona organitzada per la Vila del Llibre. Però com que feia molt que no es veien, havien dit que mira, que podien anar a fer un Frankfurt en acabar i que així ja tindrien una feina feta. Que si feien un berenar a sopar en arribar a casa, ja només els caldria menjar un iogurt abans d'anar a dormir i llestos. I que així es podien posar una mica al dia. Els dos els anava bé. En Raül feia temps que volia parlar amb ella per si li venia de gust fer la introducció a un llibre que estan preparant. I la víctima li havia proposat participar en un cicle de conferències que estava organitzant.
3: O sigui, un sopar d'amics que va ser un sopar de feina.
5: Exacte. Van sopar aquí mateix on som nosaltres ara. Que es veu que ja té la fama de ser un bon lloc per menjar tot això. Bé, la cosa, que ara no ve el cas, la carta de l'establiment. Varen demanar unes hamburgueses, unes patates, alguna cosa per beure i es van posar a parlar tranquil·lament fins l'hora de marxar. Llavors va ser quan la víctima li va dir que tenia el cotxe prop de l'església, perquè quan havien arribat ja no hi havia cap altre lloc i que li feia molta mandra, però que no quedava més remei que anar cap allà i es van acomiadar.
3: I llavors, com és que ell hi va anar al darrere? També havia aparcat per allà? Pot ser sospitós d'alguna cosa?
5: No, no pot ser sospitós de res, el pobre home. Ell es va quedar una estona més perquè volia acabar de corregir uns textos abans d'anar a la feina. I va pensar que si esperava fer-ho en arribar a casa, li faria molta mandra. I va ser quan es va adonar que ella s'havia deixat una bossa amb llibres i que dins hi havia les claus del cotxe.
3: Així que suposo que ja havien pagat abans per repartir-se el preu del sopar com a bons germans, i en adonar-se que ella no podria marxar sense la clau, va sortir darrere seu.
5: Exacte. Primer va provar de trucar-la, però a la bossa també hi havia el mòbil, que va sonar quan ell va trucar. Així que no li va quedar més remei que anar pujant cap a l'església. Tot i que no sabia tampoc exactament on era que ella tenia el cotxe. Així que va anar trescant i quan ja faltava poc l'anava cridant, però no sentia res. Va ser quan va arribar a la plaça de l'església que la va veure a terra al mig d'un bassal de sang. Llavors va trucar als serveis d'emergències, que varen venir molt ràpid, i el que ja sabem. Per descomptat, en arribar no va veure ni va sentir res sospitós. I durant tot el sopar i el temps que van estar junts, ella va estar ben amable i ben contenta, sense expressar cap preocupació especial, ans al contrari. O sigui que tampoc no ens pot donar cap pista de per què algú podria haver-la volgut matar.
3: Segur que quan ens posem a furgar ja trobarem algun motiu. Tothom té motius per matar algú altre, i per la mateixa regla de tres, tothom pot ser víctima d'algú que cregui que té motius per pelar-la.
5: Deixa la filosofia per quan no estiguis de servei i posa'm en context.
3: D'acord. Aquesta és la segona vegada que se celebra la Vila del Llibre a Cabrils. De tot el circuit que munta l'empresa organitzadora d'aquests festivals literaris, és la segona de l'any, i en aquest municipi hi tenen preeminència els temes socials. De fet, l'any passat es va dedicar als feminismes i enguany a la crisi climàtica i la sostenibilitat. El mercat editorial s'ha situat en aquesta pujada i les vendes, pel que em diuen, han estat fluixetes. Però, en canvi, hi havia un programa d'actes molt complet i en alguns hi havia fins i tot força gent. La xerrada que feien ells dos era sobre la presència

0: una mica més tard i després de signar alguns llibres han marxat a 7:45. Suposo que és després quan ha vingut a sopar aquí. Tenint en compte l'avís al 112 que ha fet el mateix Raül, podríem establir que l'atac s'ha produït cap a 8:45 del vespre. Tu has arribat al centre cívic a 9:15 i el temps de menjar una mica i baixar cap aquí, que gallets.
1: I què han trobat els companys de la científica?
0: Anem a veure-ho ara mateix. Però és un ganivet gran de busseig, de la marca Cressy, amb 18 centímetres de fulla. El forense ha arribat fa poc i està examinant el cos. Però sembla que han estat només dues ganivetades. Segur que ara ho podrem confirmar. Estan buscant-hi empremtes. És possible que l'home hagi sentit els crits del Raül buscant la víctima i hagi hagut de fugir corrents i ha pensat que era millor fer-ho sense el ganivet. Segurament coneixia bé la zona i ha pogut marxar a peu sense cridar l'atenció. Com a mínim és el que jo hauria fet, marxar per l'altra vessant de cap a algun aparcament i després agafar el cotxe mentre tothom estava entretingut intentant auxiliar la víctima.
1: Sí, té tot el sentit del món. Anem-hi i m'ho ensenyes. I potser així ens podem fer una bona composició del lloc.
0: Perfecte. Collons, no para de bufar. Quina nit que ens espera.
1: Sí, això tampoc no deu anar gaire bé als científics, oi?
0: No, segur que això contamina tota l'escena del crim. Mira, el forense sembla que ja és a punt d'acabar. El que jo et dic és que té lògica que si sentia els crits s'hagi desfet d'alarma i hagi baixat per aquest carrer allunyant-se de la zona. Ho he comprovat i al final del carrer hi ha un aparcament a l'aire lliure que el diumenge és gratuït. És probable que hi tingués el cotxe o que si no hagi marxat a peu des d'allà cap on vulgui. Tothom, la policia local, l'agent Sánchez i companyia han vingut per on hem pujat nosaltres a peu, que és el camí més curt. L'assassí, doncs, deu haver aplicat la lògica per marxar.
1: Torno a pensar que no és algú que estigui fent això com per casualitat. Ara veurem com ho podem relacionar tot plegat.
0: Sí, comença a ser complicat.
2: Caporal Vaireda, sergent Siquier, sort que els trobo. Han de venir a veure això. És molt important. Ho acabem de rebre ara mateix al correu dels Mossos i dona prou detalls com per saber que és el nostre home.
1: Ja ho llegeixo jo en veu alta per a tots. Ja en portem dos i això no pararà. La millor manera de potenciar la literatura catalana és fent que se'n parli. Jo sóc el missatger de la mort. A cada festival literari algú palmarà i així la literatura catalana s'anirà fent gran. Tothom buscarà un assassí i algú parlarà de llibres. I perquè vegin que sóc jo, els puc dir que he deixat el meu ganivet al lloc dels fets i que el vaig comprar la setmana passada en alguna botiga de Cabrils, en efectiu, és clar, per no deixar pistes. Ens veiem al proper festival.
0: Cago'm la mare d'en Tano!
3: Heu escoltat Escolar-se a l'asfalt, capítol 3 de Mar Negra, de Sebastià Benassar. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Seriol, amb les veus d'Ada Castells, Abel Font, Cris Cantal i Joan Brugués. I al capítol següent s'obre una mica de llum sobre els dos assassinats que acumulem, Joan Daniel Bessonov i Ada Castells, que semblen clarament relacionats. La investigació es complica i obre diferents fronts. Serà el capítol 4 de Mar Negra, Americans.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens aquest i d'altres.

0: de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va de bloqueig creatiu. Moltes vegades pot semblar que les persones creatives no tenim bloquejos.

que el nostre dipòsit de la imaginació sempre té idees a punt per crear coses noves. Doncs no és el meu cas. Jo sí que pateixo bloquejos creatius i a vegades quan menys em convé. Per això m'ha ensenyat a buscar solucions i he fet una llista de remeis per si et pot ajudar, perquè potser tu en algun moment també et passa. O sigui que pren nota. Mira, si tens un bloqueig creatiu, et diria que el més important és parar. Sempre parar. No ens quedem amb aquell bucle infinit que no trobem mai la sortida. Parem el que estem fent i, és important, moure't. Surts a que et toqui l'aire, camina, balla, salta. Una altra cosa que va molt bé també és canviar l'entorn. Si no tens opció de sortir fora, en una cafeteria, pots provar anar a una altra habitació, al balcó, al jardí. Una altra fórmula que va molt bé també és escriure a mà, en paper. Sobre el tema que t'has bloquejat, comences a escriure, però tot el que se t'acudeixi, encara que et sembli que són tonteries i no té res a veure, tu escriu, escriu, escriu, escriu. Això és una teràpia per buidar i segurament quan ho tornis a llegir pots trobar un fil conductor que et portarà a bona fi. Una altra cosa que va molt bé és fer una meditació. També pots parar i mirar alguna revista, llegir algun llibre, mirar algun vídeo del tema que estàs tractant, escoltar música. I mira, aquesta és molt important i a mi em funciona molt bé, reformular el problema. Per exemple, et fas la pregunta d'on estàs bloquejat i preguntes què faria un nen de 5 anys en aquesta situació. Preguntes també què faria una persona de 95 anys en aquesta situació o què faria la meva veïna, per exemple. I d'aquesta manera tindràs diferents visions del mateix problema i a partir d'aquí pots veure altres perspectives. Doncs bé, jo tinc una llista més llarga encara de remeis, però em sembla que si proves algun d'aquests, segur que te'n surts. Doncs vinga, salut i creativitat!

0: Ramó de Pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels aqüeductes i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, en Joan Carles Blanc, historiador i il·lustrador, llicenciat en Història de l'Art, i en Jordi López Vilar, doctor en Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica de Tarragona.
2: Aqüeducte, del llatí aquae ductus, format per aqua i ducto, del verb ducere, guiar, conduir. Un aqüeducte és un conducte artificial subterrani o elevat que porta l'aigua d'un lloc a un altre. També pot ser un pont especial amb el qual es condueix l'aigua tot salvant una depressió del terreny.
0: Ramó de Pedra.
2: Ramó de Pedra.
0: Ramó de Pedra.
2: Ramó de Pedra.
0: Un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Tot i posar la mirada al riu Gaià, per la proximitat territorial, si parlem d'aqueductes, és inevitable unir aquest riu a la ciutat de Tàrraco, com anirem escoltant en diversos moments del podcast. El doctor Jordi López, de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, ens fa una primera aproximació als aqueductes.
3: Diu la mateixa paraula, aqueducte és una conducció d'aigües. Aleshores, hi ha un error molt comú que és que pensar que un aqueducte és un pont. No? Pensem en el pont de les Ferreres, el pont del Diable, l'aqueducte de Segòvia, però clar, això és un pont. O sigui, l'aqueducte realment és la conducció d'aigües que passa per damunt del pont. Aleshores, acostumen a ser... Són canalitzacions d'aigua, diu la mateixa paraula, acostumen a ser de vegades molt llargues, poden tenir bastantes desenes de quilòmetres, i sobretot ens hem de quedar amb la idea doncs, de que és això, una conducció d'obra, no? Normalment feta amb pedra i morter de calç, o a vegades amb grans carreus de pedra revestits, no?, per dins perquè no s'escapi l'aigua, i que el que fan únicament és agafar unes aigües que normalment ja estan buscades, no?, unes aigües pures d'un punt d'una surgència i conduir-les cap a una ciutat, cap a una vila, cap on sigui. Això és en principi un aqueducte. Per tant, el Pont del Diable és no és un aqueducte, és un pont, però sobre el qual hi passa un aqueducte que té bastants quilòmetres de longitud. El Pont del Diable és quan tothom parla d'aqueductes a Tarragona, tothom li ve al cap el Pont del Diable, perquè realment, a veure, arquitectònicament és una obra espectacular, no? Però és un pont dels varios que hi havia, perquè és que a més hi havia més d'un pont que no s'ha conservat, no? Per tant, malgrat que en si sigui una obra espectacular, quan parlem d'aqueductes hem d'esborrar una mica el pont i pensar en això, en aquestes conduccions de molts quilòmetres de llargada. De fet, amb el treball que portem fent des de fa anys, si suméssim tots els quilòmetres d'aqueductes que hi ha a Tarragona i voltants, arribaríem a uns 100 quilòmetres aproximadament de conduccions. Per tant, estem parlant d'unes obres d'enginyeria realment espectaculars.
1: Són grans obres d'enginyeria en una època on no tenien els mitjans actuals.
3: Els enginyers d'abast teníem que lluitar amb coses que els d'ara tenen solucionades, no? Tota la tecnologia que tenim ara no hi era, era una tecnologia molt més rudimentària, i parlant d'aqueductes, clar, havien de buscar un punt d'aigua, on l'aigua estigués a una cota més alta que el lloc on anava a parar, perquè l'aigua baixava només per pendent, no? Per la força de la gravetat. Ara no, ara tenim motors, ara podem elevar l'aigua, tenim molta més maquinària, però antigament havien de buscar un punt més alt i fer-lo baixar amb una pendent constant que fos la justa, perquè l'aigua no anés ni massa a poc ni massa ràpid, no? Si va a poc s'estanca, si va massa ràpid agafa tanta velocitat que acaba erosionant i desgastant la conducció, l'aqueducte, no? Per tant, havien de buscar el pendent exacte, un punt d'aigua bona, vull dir que tot una feinada segur de molt temps de planificar totes aquestes conduccions.
2: El pont d'Armentera i el començament de l'aqueducte romà del Gaià. La guia Recorregut i Patrimoni de l'editorial Piolet, que dedica al riu Gaià, explica que el tram de l'aqueducte romà, que amb una longitud de 50 quilòmetres duia l'aigua del riu Gaià a la ciutat de Tàrraco. L'aigua s'agafava en una resclosa situada riu amunt i es conduïa mitjançant aquesta canalització, que al principi està excavada a la mateixa roca natural. És un conglomerat i més avall és ja una caixa d'obra feta amb pedra i morter de calç. En aquest punt són visibles uns 3 metres de longitud. Dins del programa de l'ICAC, de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, els aqueductes romans de Tàrraco, s'ha excavat i estudiat el traçat d'aquest aqueducte.
0: Ramó de Pedra.
1: Posem ara la mirada a la conca del riu Gaià.
3: Sí, sabem que hi ha dos aqueductes. A veure, a banda dels aqueductes que porten aigua a Tarragona, que són dos, i un d'ells amb una ampliació molt més llarga que va fins a Font d'Armentera, hi ha aqueductes rurals. Rurals vol dir que l'aigua no la porten a Tarragona, sinó que la porten a viles romanes, no? Entenem com a vila el concepte que tenim ara actualment de masia, Una vila romana no és un poble romà, sinó que és com una gran mas, no? on hi viu una sèrie de gent, on se treballen les terres, una explotació agrícola bàsicament. I bé, doncs a banda d'aquests aqueductes grans que porten aigua a la ciutat i que alimenten les termes, les fonts públiques i tot això, ens hem trobat que hi ha també uns aqueductes que nosaltres en diem rurals, que van a petar a viles romanes, O sigui, no a la ciutat sinó a viles. D'aquests aqueductes ne coneixem tres. Un que va a la vila romana de Sencelles, Constantí, i dos que agafen aigua del Gaià i que alimenten viles situades al Baix Gaià. Aquests aqueductes no es coneixien, es van descobrir fa uns anys. De fet, els va descobrir un amic nostre, el Josep Saragossa, que és un dels nostres col·laboradors del Catllà, i va ser ell doncs, qui recorrent el territori per totes bandes va descobrir petits indicis doncs, que semblaven que podien existir aquests aqueductes, no? I aleshores amb unes prospeccions que hem fet arqueològiques aquests darrers anys hem anat resseguint el que quedava, no? El poc que queda d'aquests aqueductes, i hem pogut determinar una mica el lloc on anaven a parar, les longituds, les característiques.
0: Ramó de Pedra.
1: En Jordi López ens parlava de com l'historiador local Pep Saragossa, col·laborador de l'ICAC, descobria indicis d'aqueductes rurals. Ell mateix ens presenta tres aqueductes de l'època romana del riu Gaià.
4: El riu Gaià, tot i ser un riu mediterrani, vull dir que es nota molts estiatges, doncs ha tingut al llarg dels anys una relativa importància, no? Diguéssim, els romans ja en van fer tres aqueductes, vull dir, hi ha tres aqueductes. Un és el que surt del pont d'Armentera i arriba a Tarragona, un dels dos que hi ha a Tarragona, no? L'altre, que es va trobar no fa una trentena d'anys, és el que possiblement ara l'ICAC, l'Institut d'Histologia Clàssica, ho està treballant. Podria ser el que va portar l'aigua als munts, d'Altafulla, i un altre és un petit aqueducte que va amb unes viles que hi havia a Ferran, no? I que sortia des de allí mateix del Callat, tenia de vell, i que també s'ha investigat i s'ha excavat alguns trossos, doncs, durant aquesta temporada passada.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: L'historiador local Pep Saragossa, com a col·laborador de l'ICAC, ens apropa també a la zona del Gaià i ens parla del projecte Aqua Augusta i els descobriments que aquest ha propiciat.
4: Sí, bé, jo, això ho porta, doncs, l'arqueòleg doctor López, Jordi López, no? I jo el que faig amb ells és el moment d'anar a les prospeccions, bueno, sempre hi veuen més quatre ulls que dos, no? O que sis, no? I m'agrada caminar, i amb aquest projecte que es diu l'Aqua Augusta, doncs ells van tornar a investigar els dos aqueductes que portava l'aigua a la Tarragona. S'han fet descobriments importants, com per exemple saber que del riu Francolí, doncs, hi ha hagut dos aqueductes diferents, no? Un més vell i l'altre, doncs, diguéssim, el nou és el que fan el Pont del Diable. I després també el que n'hi deien l'aqueducte del Gaià, doncs, no? Que portava, que era portar l'aigua des del Pont d'Armentera a Tarragona, creuant d'una conca a l'altra. Una aigua que baixava per la conca del Gaià la trasbassen cap a la del Francolí. Vull dir que van estudiar molt bé el terreny per poder fer això, doncs, no? I això passa a la zona de Vila-rodona, no? Allí, doncs, del Gaià passa cap a la zona del Francolí i baixa ja cap a Vallmoll, doncs, diguéssim, i cap a la Secuita i cap a Tarragona, doncs, no?
5: I era visible o estava colgat per la terra?
4: Ja hem trobat, no recordo, més de 50 llocs que es pot veure, i es veien i se'n tenia constància, no? Aquest aqueducte, al segle XVIII, quan el bisbe Santinyan, la propietat de Tarragona, diguéssim, era dels religiosos, era de l'arquebisbe, era el senyor, doncs, clar, ell tenia de portar l'aigua per la seva gent, no? I fa elaborar un projecte per a veure si es pot reaprofitar l'aqueducte romà que es veia. Aquest aqueducte, vull dir, clar, la gent des del segle XVI, Lluís Pons d'Icart ja el descriu, no? Descriu el famós aqueducte romà, esclar, a Tarragona les restes romanes es veien per tot arreu, i ell fa elaborar un projecte amb un arquitecte que es deia Rovira, a veure si es pot fer servir una altra vegada aquest element, no? I es fa un estudi exhaustiu, hi ha un plànol d'uns 6 metres de llarg, que, bueno, molt detallat, que diu totes les restes que queden, el tipus de vegetació que hi havia, els propietaris, i veuen que no el poden fer servir, vull dir, hi ha més fenya. Llavors és quan fan la mina de l'arquebisbe. La mina de l'arquebisbe, en comptes d'anar a buscar l'aigua del Gaià, ja, només agafa l'aigua de Puigpelat, que és un lloc que hi ha molta aigua, i a partir d'allí, doncs, van amb una diferència d'un metro, 1,50 metres, van seguint al mateix nivell del romà fins a Tarragona, en el segle XVIII, que és l'aigua que arriba, doncs, diguéssim, és un part d'aquest aqueducte encara funciona ara, perquè Renau, Ematsa, va fer uns pous, es diuen el pou de Renau, i encara la fan passar per dintre aquest element, aquest aqueducte, doncs, no? Hi ha part de l'aqueducte que encara funciona.
0: Ramó de Pedra.
1: Precisament quan li preguntàvem a en Jordi López si seria possible reutilitzar alguns dels aqueductes, ens explica en detall la construcció d'aquest aqueducte del segle XVIII, del qual parlava en Pep Saragossa.
3: No, perquè són estructures que estan molt dèbils, el que queda. Primer, que la major part ha desaparegut, i després del que queda, clar, no, després de tants anys, es podria tornar-ne a fer un de nou en el mateix lloc, no? Sí. Que, de fet, aquesta idea ja va sorgir al segle XVIII, quan es va fer la mina de l'arquebisbe, és un aqueducte que es va construir al segle XVIII, es va intentar restaurar un d'aquests aqueductes que portava aigua a Tarragona, i es va fer tot un estudi, i la idea era restaurar-lo. El que passa que al final també estava tan malmès que se'n va fer un al costat mateix, no? I actualment la mina de l'Arquebisbe, que encara porta aigua ara, que es va fer a finals del segle XVIII, el que fa és neix a Puigpelat i va en paral·lel a l'aqueducte romà, de forma que quan un va resseguint l'aqueducte romà es troba que al costat hi ha la mina de l'Arquebisbe, que està construïda igual, té la mateixa secció, la mateixa tipologia, és com un nou aqueducte romà, entre cometes, fet al segle XVIII al costat de l'autèntic aqueducte romà, no? I aquesta conducció baixa des de Puigpelat fins a Tarragona i va ser una de les grans obres públiques, o la gran obra pública de la Tarragona del segle XVIII. Intentar aconseguir que la gent deixés de beure aigua de l'aigua de pluja i de petites fonts com la Font de les Morisques, no?, que hi havia al costat de Tarragona, i que finalment arribés un cabal d'aigua suficient a la part alta de la ciutat.
0: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: El doctor Jordi López parlava d'aqueductes rurals. Descobrim amb ell els dos aqueductes del Baix Gaià que han resseguit per endinsar-nos en la vida quotidiana de l'època romana. És sorprenent com cada prospecció descobreix més patrimoni.
3: De fet, aqueductes rurals se'n coneixen pocs, molt pocs. I concretament aquells del Baix Gaià, que els hem resseguit, n'hi ha un que va per la dreta i l'altre per l'esquerra del riu, els descric ràpidament. L'aqueducte de la dreta agafa l'aigua més o menys a l'alçada del Catllà, del poble, i va per la dreta del riu, mantenint l'alçada, no?, mentre el riu va baixant de cota. L'aqueducte més o menys va seguint la cota d'allà on l'agafa, no?, per poder possiblement regar les terres que hi ha més baixes entre l'aqueducte i el riu, no?, i per portar l'aigua a una vila molt gran i molt important que hi ha, una vila romana que hi ha, Ferran, que no s'ha excavat mai, i que és una vila, doncs, que té moltes possibilitats. Hi ha murs, hi ha paviments, hi ha restes de mosaics, però és una vila que està absolutament enterrada. I per cota, l'aqueducte va petar justament allí. I és possible que aquesta vila, que és tan, tan suntuosa, tingués unes termes, no?, uns banys on doncs, l'aigua servís per alimentar aquests banys, no?, que és a banda de l'aigua pròpia de beure, etc., i que possiblement regués tot el que són les hortes de Ferran i les hortes del Molí del Pas, que actualment és una zona d'horta molt bona, no?, i té lògica que en època romana fessin arribar l'aigua allí per fer horta també, no?, i per fer conreu a tota la zona aquesta de Ferran. És un aqueducte que té uns 7 quilòmetres de llarg, més o menys, i ves una caixa que deu tindre uns 50 per 50 o 60 per 60 centímetres de secció interior, i doncs per on baixava aquesta aigua, no?, que agafàvem el Catllà i la fem baixar fins a Ferran. Aquest és un dels aqueductes del qual, a més, hi ha restes, sobretot a la zona entre el Catllà i Ardenya, que és una zona molt boscosa i on s'han conservat alguns testimonis. Després, quan anem més avall, pràcticament ja no es conserva res, perquè els aterrassaments, els conreus, etc., ho han fet malbé tot, no? Sí, a més són estructures que són bastant dèbils, no? Vull dir que amb els anys s'han anat, elles mateixes s'han anat erosionant, s'han anat desfent, i a més, doncs, els tractors i tot això han acabat de malmetre tot. I després hi ha un altre producte, que és el de l'esquerra, que és molt més impactant. El producte de l'esquerra neix al pantà del Gaià, a la zona de les Coves Roges, i té un recorregut que calculem en uns 20 quilòmetres, aproximadament. Hem resseguit els quilòmetres inicials, des de les Coves Roges fins al Catllà, més o menys, on se conserven bastants testimonis. I després la resta ho tenim pendent, hem de fer prospeccions, tenim pendent seguir-ho, però per cotes va parar Altafulla, al poble d'Altafulla, i on hi ha una vila romana bastant important també, i és possible que d'Altafulla neix també els munts que està al davant. S'ha de salvar una vall, que possiblement doncs, hi hauria un pont, no?, tipus Pont del Diable o un sifó, potser, i és un aqueducte que té una secció molt més gran que l'altre, no?, que el que va cap a Ferran. És més ample i és més alt.
0: Ramó de Pedra.
1: L'historiador de la Riera de Gaià, Joan Carles Blanc, també destaca la magnitud de les obres de l'època romana i reflexiona sobre la rellevància del Gaià. Avui ens pot semblar un riu menor, però si hi ha tantes restes d'aqueductes al seu entorn, hem d'entendre que segurament comptava amb un cabal important.
6: Sí, devia ser important, i també hem de pensar que els romans eren molt pragmàtics. Si hi havia aigua aquí mateix en un riu o més enllà, doncs feien aqueductes, construccions quilomètriques per anar a buscar aigües, no? A Tarragona sembla que se n'han trobat 3 o 4 d'aquaductes, no? Entre ells el que és el Pont del Diable, no? Però aquest Pont del Diable, l'aquaducte arriba fins a Puigpelat, no? Té el tram més espectacular, que és el Pont del Diable, però també té un altre aquaducte, em sembla que és l'Aqua, no me'n recordo ben bé, té un altre aquaducte que arriba fins a Pont d'Armentera, i de Pont d'Armentera es portava l'aigua fins a Tàrrego. O sigui que eren rius que eren explotats pels romans, que eren molt pragmàtics, i que també hem de pensar que, bueno, també com que estaven captats amb diverses captacions, també no devien portar un gran cabal al riu, no? Perquè clar, com que s'aprofitava l'aigua per portar-la a la ciutat, doncs al riu també se li manllevava capacitat de, no, d'irrigació pel seu territori natural.
0: Esteu escoltant Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Els aqueductes és evident que han fet possible la vida a les ciutats, pobles i viles, però també han estat imprescindibles per a garantir el funcionament de diversos molins arreu del territori.
2: A Santa Coloma de Queralt hi ha l'aqueducte del Molí Nou o del Bonfill. Surt referenciat a la guia El Gaià, recorregut i patrimoni, de l'editorial Piolet. Se'ns hi explica que és un aqueducte d'origen medieval, del segle XIII. Portava l'aigua de la séquia major del Molí Nou cap al Molí de la Torre. Feia 32 metres de llarg i tenia 3 ulls, dos dels quals se'ls van dur l'aiguat de Sant Cinto l'any 1921. Es van refer les voltes i la séquia amb maons, que són els que hi ha ara. Fins als anys 70 encara va estar en ús per regar els horts. Al mig de l'aqueducte hi ha un estellador per desviar l'aigua al riu.
0: Ramó de Pedra.
1: Precisament a tocar del Molí del Mig de la Riera de Gaià hem parlat amb l'historiador i il·lustrador Joan Carles Blanc, que s'està fent càrrec del projecte de museïtzació del futur Centre d'Interpretació dels Molins del Gaià. A la tasca de recerca i investigació ha documentat molts elements de l'època medieval, però també ha volgut posar en valor el llegat romà, gran part del qual encara està per redescobrir.
6: El que passa és que estem parlant del riu en època medieval, però és que aquest riu en època romana ja existia també, per tant també podem trobar al voltant del riu i trobem viles romanes, o sigui que és un riu que va més enllà de l'edat mitjana, no? Ara tenim el que es veu, no? Que són molins que s'han perdut en el temps, com aquest d'aquí que té 800 anys i que en època moderna, al segle XVI, XVII i XVIII s'ha modificat, però encara el tenim aquí, però clar, el que no veiem són les viles que han quedat enterrades en molts llocs al voltant del riu, no? Aquí mateix a la Riera hi havia la vila romana dels Alabastres, que estava aquí on tenen els alabastres gasoll abans d'entrar a la Riera, que està al costat del riu, i tenia un aqueducte que captava les aigües del riu Gaià uns quilòmetres més amunt, no? A la sala del Catllà, no? I aquí dalt també a prop d'Ardenya, mateix a darrere al meandre d'Ardenya, tenim la paret del Moro, que és un aqueducte romà que no sabem si és el que portava l'aigua en aquesta vila d'aquí baix dels alabastres o en una altra vila que hi havia a mig camí entre els alabastres i Ardenya, no? O sigui que el riu també, o sigui, el riu és un riu històric, no? I que va més enllà de l'època medieval.
1: Els aqueductes són grans obres d'enginyeria, els vestigis de les quals han arribat fins als nostres dies per recordar-nos com l'home ha buscat l'aigua des de temps immemorials. Hem passejat per l'imperi romà, pel segle XVIII i per la conca del Gaià actual, de la mà d'experts i apassionats per la història que ens deixen en aquest podcast algunes anècdotes curioses. I si heu estat curiosos, haureu escoltat els ocells que ens han acompanyat avui. Ja heu endevinat quins són?
0: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
2: Turlit. Burginus o edicnemus.
0: Au visible a les zones de conreu durant tot l'any.
2: Roquerol. Tionoprocne rupestris.
0: Au que viu a les coves dels trams alt, mig i baix durant tot l'any.
2: Estornell comú. Esturnus vulgaris.
0: Au temuda pels pagesos, que trobem tot l'any als camps de conreu. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de Butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socias i Josep Maria Soler.
7: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens aquest i

0: Els primers reports de vespa asiàtica a Espanya es remunten al 2010. L'agost d'aquell any es registra la primera població a Amaiur, Navarra, i es detecta també a Guipúzcoa. Després d'aquestes àrees comença la invasió. El 2012 ja apareix a la resta d'Euskadi, a Galícia i a les províncies de Lleida, Girona i Barcelona. El 2014 acaba de colonitzar tota la cornisa cantàbrica. El 2015 ja era present a La Rioja, a Burgos i a l'illa de Mallorca. I el 2018 va colonitzar Tarragona. El 2019 ja havia envaït Lleó, Zamora, Palència, Valladolid, Osca i Saragossa. L'any 2021 ja ocupava Salamanca i Àvila. Les estimacions indiquen que entorn al 2029 probablement hi hagi colonitzat tota la península Ibèrica. Ha arribat per quedar-s'hi. Tot i que ara mateix el seu avenç té l'aspecte d'un front que es desplaça de nord a sud a raó de 100 km l'any, si ens fixem en les primeres fases a la península Ibèrica, es pot observar que hi ha hagut almenys 3 focus d'entrada de vespa asiàtica. Un des d'Euskadi i Navarra el 2010, 2 més des de Galícia i Catalunya al 2012, tots 3 sense connexió entre si. Totes aquestes poblacions procedeixen, però, de França i van entrar, en els casos basco-navarrès i català, per terra ferma, vorejant la barrera biogeogràfica dels Pirineus. Pel que fa a l'origen del focus gallec, no és clar si procedeix d'una instrucció amb vaixell des d'altres punts d'Europa o si es va donar una ràpida dispersió per la cornisa cantàbrica sense que s'haguessin reportat casos. Al cap i a la fi, de vegades els animals es mouen sense que l'ésser humà se n'adoni.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Com mantenir en bon estat les teves cervicals?
3: Mantenir en bon estat les cervicals és essencial per evitar dolors i molèsties a la zona del coll. Una bona postura és clau. Assegura't de mantenir el cap alineat amb la columna i evita inclinar-lo cap endavant, especialment quan utilitzis dispositius electrònics. Realitza exercicis regulars d'estirament i enfortiment per la musculatura del coll i les espatlles, ja que poden ajudar a reduir la tensió i millorar la flexibilitat. També és important fer pauses freqüents durant activitats prolongades com treballar a l'ordinador. Amb aquests senzills consells podràs mantenir les teves cervicals en un estat òptim i prevenir futurs problemes.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Si ets una persona que està treballant davant de l'ordinador moltes hores en una postura asseguda i no tens molta possibilitat de moure't a l'espai que tens, segurament tinguis molèsties a la zona cervical o notis que els braços te pesen una mica més al final del dia. L'ideal seria aixecar-se i trencar aquest sedentarisme, no? Perquè dintre de la teva feina de 8 hores estàs molt estàtic i el cos el que te demana és moure-te. Llavors, important, que intentem posar-nos unes petites alarmes d'una hora, hora i mitja durant la feina, si és possible, i en aquell moment t'aixeques, fas una miqueta de volta durant a l'oficina, tornes i seus, o t'aixeques i fas una miqueta d'exercicis amb les cames i amb els braços i faràs que el cos estigui molt més agraït durant tota la jornada laboral.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: La xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Pedro Sánchez visita avui Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 3 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fonts eclesiàstiques ho han garantit després de la polèmica generada arran del programa que preveia que el papa només fes servir el castellà en aquest acte central de la visita de la setmana que ve a Barcelona. Metges de Catalunya convoca una nova jornada de vaga el pròxim 17 de juny contra la sobrecàrrega de feina. El sindicat ha decidit ampliar als ambulatoris la campanya per deixar de fer hores extra iniciades als hospitals. Mentrestant, el govern espanyol ha aprovat una reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. Amb l'arribada de l'estiu, més de 200.000 alumnes catalans es quedaran sense beca menjador durant 80 dies. Ho denuncia l'ONG Educo, que ha recordat que l'ajut els garanteix com a mínim un àpat complet i nutritiu al dia. I això s'acaba mentre duren les vacances i els casals. Dels esports, el Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant del partit. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. I en cultura, avui comença oficialment la Patum de Berga amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. El pròleg a la festa ja s'ha deixat notar en les darreres hores amb la Patum de la Llar protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Aquest vespre, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Cobla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere al passacarrers. Passen 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Ferran, molt bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada avui dimecres amb dues incidències actives a la xarxa viària catalana. Totes elles són avaries. Parlem de la primera, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, on hi ha un quilòmetre de lentitud en sentit sud cap a Barcelona. També tenim una altra avaria, en aquest cas un vehicle avariat a la C25 a Santa Coloma de Farners, que des d'ahir al vespre doncs també talla un carril, en aquest cas però en sentit nord. Per altra banda, parlem de retencions habituals, destacant en l'ús de la Trinitat, que a hores d'ara doncs rep moltes retencions per la C58 en sentit sud, però també en sentit nord al punt de Cerdanyola. També tenim retencions per la C33, la B20 a Santa Coloma de Gramenet, com dèiem, però també la C31 al terme de Badalona, que en sentit sud circula amb un quilòmetre de lentitud i tot plegat de retruc afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès, la AP7 circula ja amb retencions en els dos sentits de la marxa, al punt de Barberà, i recordem que l'entrada des del Llobregat continua amb retencions per la A2 i la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papa. També tenim lentitud en sentit nord a les vies costaneres com la C32 des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa a Rodalies, problemes ara mateix a la línia R2 Nord. Un intent de robatori de coure entre les estacions de Mollet i Sant Fost fa que els trens circulin a mitja hora de retard de mitjana. I pel que fa al temps, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia, un dimecres que ha de ser de temps ben tranquil. De fet, sí que aquesta nit passada i encara en aquests moments queden núvols més gruixuts en alguns racons metropolitans i també s'hi ha produït alguna pluja local, però tot això va de baixa, el temps acabarà sent serè al llarg d'aquest matí i amb vent, especialment cap a l'Ebre, al Pla de Lleida i també cap a l'Empordà. Una temperatura que ha refrescat un palet respecte a ahir. En canvi, la tarda acabarà sent de calor, no desorbitada, per tant, una calor força més habitual per les dates, i aquesta tarda amb alguns núvols escampats per les comarques interiors de Girona, també al voltant del Montseny. Aquesta tarda amb més vent tossut, la veritat, a la costa i prelitoral. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Pedro Sánchez arriba avui a Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi reiterat la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya amb una moció de censura instrumental i iniciar una nova etapa amb els socialistes fora de la Moncloa. El president del govern espanyol participarà aquest dimecres al Cercle d'Economia en una jornada dedicada al sector empresarial català que el durà també a visitar la fàbrica de Seat a Martorell i a posar la primera pedra de la futura planta de Grífols a Lliçà de Vall. Una agenda que de ben segur no evitarà les reaccions a la insistència de Feijóo per demanar pressa als partits que donen suport a la investidura per canviar de pantalla. Un Feijóo que té clar, però, que no anirà a Waterloo a plantejar-li res a Carles Puigdemont. És una crònica d'en Jordi Casino.
4: Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
5: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
4: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
6: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
4: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
1: Des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials. Una Elma Saiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític, com sí que té l'actual govern de coalició.
7: Con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
1: Mentrestant, a Catalunya, el president del govern català, Salvador Illa, se sotmetrà aquest dijous a la sessió de control del Parlament de Catalunya. Ahir, des de la reunió del Cercle d'Economia, el cap de l'executiu català va apostar perquè el govern central esgoti la legislatura, perquè assegura hi ha temes que encara estan a mig fer. Una d'elles seria fer efectiu el desplegament de la llei d'amnistia aprovada ara fa 2 anys, però també l'oficialitat del català a nivell europeu.
8: Creo que a la legislatura le quedan algunos hitos importantes. En primer lugar, la efectividad de la amnistía, aprobada por el procedimiento debido y con la mayoría debida por el Congreso de los Diputados. Ayudaría que todos colaboraran en ello, que quedara solución. Y también aprovecho para, estamos aquí presidentes de 3 comunidades históricas con lenguas propias, que se consiguiera la oficialidad del gallego, del vasco y del catalán en Europa.
1: Un Us ho destacàvem en els titulars. Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també utilitzarà el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part central de l'acte del 10 de juny. Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arquebisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
9: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat. No hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari. Simplement que hem de pensar 40.000 coses que no les havíem pensat perquè el papa no ve cada dia i perquè doncs, són coses que nosaltres les donem com perfectes i per molt normalitzades.
1: De fet, el govern considera que la visita del papa a Catalunya ja demostra la seva estima i respecte pel país i treu ferro al poc ús de la llengua catalana que en principi farà Lleó XIV. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància del català i diu que hi troba receptivitat. Ens ho explica, ens n'informa l'Amon Carvajal.
10: El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
11: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
10: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
11: Mostrar a nivell internacional que som capaços d'organitzar aquests esdeveniments que ens situen en el focus i en el reconeixement internacional i que, a més, ho podem fer amb la normalitat del dia a dia de les persones.
10: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
1: Encara en aquest context, però fora de polèmiques, us expliquem també avui que dos artesans del Camp de Tarragona estan confeccionant el bàcul amb què s'obsequiarà el papa Lleó XIV en la seva visita aquí a Catalunya. La peça, de més de 2 metres de llargada, vol ser un homenatge a l'univers d'Antoni Gaudí, combinant artesania local amb simbolisme religiós i arquitectònic. El bastó mesura 1,60 metres i està fet amb fustes dels 5 continents. El pom és de 48 centímetres i reprodueix diversos elements característics de l'obra gaudiniana i també incorpora una base de plata amb pedres de Riudoms i una creu feta de porcellana sintètica. La incògnita serà si el Sant Pare el voldrà utilitzar en la missa a la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Això ho explica un dels artífexs d'aquest bàcul, l'artesà i joier Joan Sarramià.
12: A veure, el regal l'acceptarà segur. Per gentilesa, un regal s'accepta, no? Llavors ell serà l'última decisió seva utilitzar aquest bàcul. Però hi ha molta il·lusió, fins i tot sé que a les altes esferes de l'Església catalana també els hi fa molta gràcia això, o sigui que jo em penso que se n'en sortirem de que el porti. Però jo fins que no el vegi dalt del papa mòbil amb el bàcul aquest no m'ho creuré.
1: Falten 2 minuts per arribar a 8:15. Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzen almenys 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic d'aquest barri de Cerdanyola. Els aldarulls donaven continuïtat als que es van produir al matí i que van acabar amb 3 menors arrestats arrestats, deia, i 5 agents ferits pel llançament d'algunes llambordes. Tot plegat veu l'origen en un desnonament que afecta una família amb 4 fills menors d'edat. El sindicat d'habitatge de Mataró assegura que van perdre l'habitatge arran d'una execució hipotecària vinculada a la crisi del 2008. I el judici per la fallida de la cooperativa de l'Aldea, ara fa 15 anys, ha començat aquest dimarts en un espai inèdit, el menjador de l'antiga presó del centre de Tarragona, ara seu dels serveis territorials de justícia a la ciutat. El gran nombre d'acusats i de testimonis previstos inicialment, més de 200, ha fet que la causa s'hagi traslladat en un espai fora de l'habitual. Una altra de les causes ha estat la coincidència de dos grans macrojudicis, el d'Innova de Reus i el de la cooperativa Brenca. Està previst que l'últim s'allargui fins a finals de mes de juliol i no es pot descartar que aquesta circumstància es pugui pròximament coincidir amb altres casos. Tot plegat abans que les obres del futur fòrum judicial avanci per posar fi a la manca d'espai i a la seu judicial tarragonina. Ja s'han incorporat els 4 nous agents municipals de Sant Joan de les Abadesses. L'objectiu és ampliar el servei de vigilància i seguretat també en horari nocturn. Els agents disposaran del vehicle de la policia municipal i treballaran de manera coordinada amb els Mossos d'Esquadra. Amb aquesta incorporació, Sant Joan torna a disposar d'un servei de vigilància municipal després d'un any arran de la jubilació de l'últim policia local. És una informació de Laura Segú des de Televisió de Ripollès.
13: Després d'un any, Sant Joan de les Abadesses torna a tenir un cos de vigilància, de seguretat i de l'ordre públic. Aquest dilluns s'han incorporat els 4 agents de la Guàrdia Municipal. 3 d'ells són de la comarca, l'altre prové de l'Alt Empordà. En Gorka és la que té un vincle més directe. És fill de Sant Joan de les Abadesses, encara que durant un temps va marxar a Girona. La seva voluntat és poder tornar a connectar amb la gent de la vila i intentar que es mantingui l'ordre públic i el civisme.
14: Sí, exacte. Tornar a casa, tornar a connectar amb la gent de la vila i intentar que es mantingui l'ordre i es mantingui el control que sempre ha funcionat aquí.
13: Amb la incorporació dels 4 guàrdies s'ampliarà el servei de control i seguretat també algunes nits. Ara bé, encara els faltarà un mes de formació a l'Acadèmia, a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. La Guàrdia Municipal és un cos de vigilància i seguretat que actuen com a agents de l'autoritat. A Catalunya hi ha uns 500 agents per a 150 municipis.
1: El Sindicat de Metges de Catalunya amplia ara a l'atenció primària la campanya per deixar de fer hores extres com a mesura de pressió al govern per negociar millores laborals per al col·lectiu, sobretot davant la sobrecàrrega assistencial. Fins ara s'han adherit a la iniciativa batejada com a Ni un minut més un centenar de serveis de més d'una trentena d'hospitals. A més, el sindicat majoritari entre els facultatius ha convocat una nova vaga el proper 17 de juny. Tot plegat, mentre en les darreres hores el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. El text les limita a un màxim de 17 hores i incorpora mesures per combatre la temporalitat. Ara la reforma haurà de passar al període de consultes i al tràmit parlamentari. Un cop superat, les comunitats autònomes hauran d'adaptar i desplegar les mesures als seus sistemes de salut. I encara en aquest àmbit sanitari, l'activitat de donació i transplantaments d'òrgans i teixits puja lleugerament en els primers 4 mesos de l'any. Fins ara, 128 persones han estat donants de cadàvers vàlids, un 4% més que el mateix període de l'any anterior. I tot i que el percentatge de donants vius ha baixat un 1%, les dades globals indiquen un lleuger increment general dels transplantaments realitzats. A Catalunya, prop de 1.300 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan, segons dades facilitades pel Departament de Salut, coincidint amb el Dia Nacional del Donant d'Òrgans i Teixits, que se celebra avui, 3 de juny. A Catalunya, els neuròlegs calculen que hi ha unes 2.700 persones amb miastènia, una malaltia neuromuscular poc coneguda que provoca debilitat i fatiga extrema. És minoritària, d'origen desconegut, i els afectats reclamen atenció urgent. És una informació de la Maite Polo.
15: Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència, les dues coses, de la falta de força de la musculatura. Són algunes de les fotografies exposades al vestíbul de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona per ensenyar allò que consideren una malaltia invisible. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral.
16: Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No, a mi m'encantava la meva feina, era la meva vida, i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista, se'm desdobla, i això afecta moltíssim. Després, el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva. Repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà...
15: 16.000 persones formen part de l'Associació Miastènia a l'Estat i demanen més difusió perquè metges i metgesses la puguin detectar abans i l'entorn, inclosos amics i familiars, els comprenguin millor. La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
1: Deu minuts per arribar a 8:15 del matí. L'ONG Educo alerta que amb la fi del curs escolar 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies per les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia. A més, ha concretat que al voltant d'un 7% d'infants, uns 85.000, no poden menjar pollastre, carn o peix cada dos dies per motius econòmics. També hi afegeix els aproximadament 100.000 adolescents que no poden rebre una beca menjador durant el curs perquè estan a secundària i hi ha pocs menjadors. Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. Aquests són alguns testimonis de famílies que expliquen aquestes circumstàncies.
17: Con la beca del comedor nos garantizan la alimentación de los niños. Sé que ellos comen pescado por lo menos una o dos veces por semana, entonces eso me alivia a mí porque el pescado tiene muchos beneficios, muchas proteínas, muchas vitaminas, y ya me puedo yo quitar el pescado de la canasta familiar, ya no semanal, sino podría ser mensual.
18: Para mí es un beneficio como madre poder tener esa beca porque los niños se alimentan bien, llevan una buena alimentación, tanto como sus carbohidratos, sus proteínas, sus frutas.
19: En la hora del comedor ellos aprenden a convivir entre ellos, a comer cosas diferentes, porque son cosas que nosotros no tenemos allá. A mi hijo pequeñito, por ejemplo, le encantan las croquetas. Nosotros no comíamos croquetas.
1: Nova jornada de vaga de professors i mestres avui a Tarragona i les Terres de l'Ebre. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i la COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins demà dijous a les 12 del migdia i ja ha votat un 36% del col·lectiu. Ahir, la protesta la van seguir els docents del Barcelonès que es van manifestar pel centre de la capital catalana. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
20: Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona, on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no en representa, no a les molles i sense la bressol no hi ha acord, professors i mestres del Barcelonès han fet sentir la seva veu. Escoltem.

0: més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat, per poder atendre la diversitat, i també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules i als nostres centres educatius.
1: En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana, i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló impedint el pas dels visitants fins a la una del migdia, i han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances del sistema educatiu.
2: El Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. En una piscina Pere Serrat plena fins a la bandera, l'equip barceloní no va aprofitar el fet de jugar a casa i a partir del segon quart va permetre que les visitants s'avancessin al marcador. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant en un duel en què també van destacar els 4 gols de Roemer i els 3 de Martina Claveria. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. L'entrenador, Dani Ballart, destaca el mèrit de ser campiones.
3: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido, donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender. Y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la Liga. Esto es absolutamente extraordinario y para mí, bueno, es un triunfo y sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
2: I avui es decidirà el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta i el Catalunya s'enfronten a la piscina marinera en el duel de tornada de la final i amb l'avantatge de les gracienques, que es van imposar per 14-9 en el primer partit a la piscina Sant Jordi. El duel decisiu començarà a 8:15. El Barça de bàsquet s'ha estrenat al play-off de l'ACB amb una contundent victòria sobre l'UCAM Múrcia en el primer duel dels quarts de final. Va imposar-se per 68-91 i ha recuperat el factor pista de l'eliminatòria, que es decideix al millor de 3 partits. L'encert en el segon quart va permetre obrir forat als blaugranes, que van dominar amb comoditat la segona meitat del partit. Dario Brizuela va ser el més destacat amb 18 punts i 17 de valoració. Ara la sèrie es trasllada al Palau, on demà els blaugranes podrien segellar el pas a semifinals en cas de victòria. Xavi Pasqual fa un balanç positiu de la imatge de l'equip després d'una setmana complicada.
4: Creo que hemos hecho un partido muy completo y simplemente esto está 1-0 y sabemos que el jueves va a ser muy difícil poder ganar. Nosotros veníamos en muy buena dinámica, llevábamos 6 victorias consecutivas en la Liga ACB. Pues somos un equipo que a veces cuando se bloquea da la sensación que no tiene ganas, pero no es verdad, es como un bloqueo mental que nos entra. Nos ha pasado 2 o 3 veces durante la temporada, sinceramente. Entonces la imagen es muy mala, la imagen fue muy mala, un partido muy muy malo, pero el equipo está bien.
2: Avui arrenca oficialment la Patum de Berga. Ho fa amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de la ciutat. Ahir al vespre, però, va iniciar la festa amb l'anomenada Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Durant la jornada d'aquest dimecres, al migdia, el tabaler i els 4 gegants, el so de la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga, seran els encarregats de satisfer els bergadans i bergadanes. Al vespre i fins a la nit, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Copla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere per fer les passades i els passacarrers.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.

de marietes. Sí, aquest insecte volador, rodonet, vermell amb puntets negres. Sí, les marietes. A part de ser un bitxo bonic i curiós, és un símbol de bona sort i bon auguri per trobar l'amor. A la pel·lícula Bajo el sol de la Toscana transmet un missatge molt interessant, que diu així: Escucha, cuando era niña me pasaba horas buscando mariquitas, pero un día me rendí y me quedé dormida en la hierba. Al despertarme las tenía por todo el cuerpo. Què vol dir això? Que a vegades, com més busques, menys trobes. I l'amor és així. Amb les marietes també passa. I amb la creativitat també ens hi trobem. Quan tinguis un bloqueig creatiu, recorda les marietes. Per aquells moments que no avances, que no saps sortir de l'espiral, el millor és que paris. Agafa't uns minuts, respira fons, relaxa't i canvia l'entorn per uns moments. Veuràs que quan tornis a reprendre el que estaves fent, tot flueix millor i qui sap, potser t'apareix una marieta.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Pedro Sánchez visita aquest dimecres Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. De seguida us ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 3 de juny. Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. Tot seguit hi connectarem en directe. Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fonts eclesiàstiques ho han garantit després de la polèmica generada arran del programa que preveia que el papa només fes servir el castellà en aquest acte central de la visita de la setmana que ve a Barcelona. Metges de Catalunya convoca una nova jornada de vaga el pròxim 17 de juny sobre la sobrecàrrega de feina. El sindicat ha decidit ampliar als ambulatoris la campanya per deixar de fer hores extra iniciada als hospitals. Mentrestant, el govern espanyol ha aprovat una reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. Amb l'arribada de l'estiu, més de 200.000 alumnes catalans es quedaran sense beca menjador durant 80 dies. Ho denuncia l'ONG Educo, que ha recordat que l'ajut els garanteix com a mínim un àpat complet i nutritiu al dia i això s'acaba mentre duren les vacances i els casals. I aprofundirem tot seguit en conversa amb Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo. Dels esports destaquem que el Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant del partit. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. I de la cultura, avui comença oficialment la Patum de Berga amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. El pròleg de la festa ja s'ha deixat notar en les darreres hores amb la Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Aquest vespre, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Copla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere en el típic passacarrers. Passen gairebé 3 minuts i mig de 8:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada s'inicia amb dues incidències a la xarxa viària. Una avaria a la B20 a Santa Coloma de Gramenet deixa un carril tallat i provoca 3 quilòmetres de cues en sentit sud. Una segona avaria a la C25 a Santa Coloma de Farners també talla un carril en sentit nord. Circulació intensa també a aquesta hora cap al Nus de la Trinitat en direcció a Barcelona i a les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al Vallès, congestió a l'AP7 entre Mollet i Barberà en sentit sud i en sentit nord de Sant Cugat a Cerdanyola. També us hem d'informar avui d'una incidència a Rodalies, problemes ara mateix a la línia R2 Nord. Un intent de robatori de coure entre les estacions de Mollet i Sant Fost fa que els trens circulin a aquesta hora amb mitja hora de retard de mitjana. I pel que fa al temps, ens espera un dimecres tranquil, tot i els núvols que es mantenen a aquesta hora i alguna pluja local. Temps serè aquest matí i amb vent cap a l'Ebre, el Pla de Lleida i també l'Empordà. La temperatura ha refrescat una mica respecte ahir i la tarda acabarà sent de calor, però l'habitual per a les dates. També hi haurà núvols escampats a Girona i al Montseny, més vent a la costa i al prelitoral.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Pedro Sánchez arriba avui a Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi reiterat la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya amb una moció de censura instrumental i iniciar una nova etapa amb els socialistes fora de la Moncloa. El president del govern espanyol participarà aquest dimecres al Cercle d'Economia en una jornada dedicada al sector empresarial català que el durà també a visitar la fàbrica de Seat a Martorell i a posar la primera pedra de la futura planta de Grífols a Lliçà de Vall. Una agenda que, de ben segur, no evitarà les reaccions a la insistència de Feijóo per demanar pressa als partits que donen suport a la investidura per canviar de pantalla. Un Feijóo que té clar, però, que no anirà a Waterloo a plantejar-li res a Carles Puigdemont. És una crònica d'en Jordi Casino.
2: Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
3: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
2: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
4: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
2: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
1: Des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials. Una Elma Saiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
5: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
1: A Catalunya, mentrestant, el president del govern, Salvador Illa, se sotmetrà demà a la sessió de control del Parlament. Ahir, des de la reunió del Cercle d'Economia, el cap de l'executiu va apostar perquè el govern central esgoti la legislatura, perquè, assegura, hi ha temes que encara estan a mig fer. Una d'elles seria fer efectiu el desplegament de la llei d'amnistia aprovada ara fa 2 anys, però també l'oficialitat del català a nivell europeu.
6: Creo que a la legislatura le quedan algunos hitos importantes. En primer lugar, la efectividad de la amnistía, aprobada por el procedimiento debido y con la mayoría debida por el Congreso de los Diputados. Ayudaría que todos colaboraran en ello, que quedara solución, y también aprovecho para, estamos aquí presidentes de 3 comunidades históricas con lenguas propias, que se consiguiera la oficialidad del gallego, del vasco y del catalán en Europa.
1: Nova jornada de tensió aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven almenys 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. Anem en directe a la capital del Maresme, on hi tenim el Jaume Dormois i a la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara. Quin és el balanç d'aquesta nit d'aldarulls?
7: Molt bon dia, Helena. Doncs com veus ara mateix aquí al carrer de la Gatassa es respira tranquil·litat després d'aquesta nit que, com explicaves, s'ha viscut força tensa i plena d'aldarulls. De fet, aquí darrere nostra veiem un dels resultats perquè, com deia, s'han cremat diversos contenidors, també s'han provocat danys al mobiliari urbà i, doncs, finalment Fins al que podem saber per fonts de Mossos d'Esquadra, s'han produït 5 detencions per desordres públics. Totes aquestes persones menors d'edat, excepte un d'ells major d'edat. Aquest dimarts al vespre hi ha hagut un ampli desplegament policial a la zona, amb unitats dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra patrullant i dispersant la concentració de gent. També s'ha hagut de tallar l'avinguda Gatassa perquè l'atenció s'ha concentrat en els principals vials d'aquest barri. Tot plegat arribava aquest dimarts a la nit, després, com comentàveu també, d'un desnonament que ha tingut lloc a l'avinguda Gatassa d'una família amb 4 menors, i aquest desnonament es va viure també amb molts moments de tensió. En aquest cas es van detenir 3 menors més, per tant, en conjunt, durant el dimarts es van acabar detenint un total de 8 persones, i també hi va haver un balanç de 5 dones ferides i diversos agents dels Mossos d'Esquadra ferits, perquè hi va haver, doncs, per part de les persones que volien evitar el desnonament, llançament de diversos objectes cap als agents, i també, doncs, els Mossos van dispersar aquestes concentracions, que també es van traslladar després a serveis socials, doncs, amb porres i amb pistoles de foam. Tot plegat, al vespre va acabar amb una assemblea del Sindicat de l'Habitatge al Parc de Cantunyí per tractar aquesta situació habitacional que viu al barri, i com apuntàveu, aquest mateix matí de dimecres hi ha previst un nou desnonament també al barri de Cerdanyola. I recordem, per acabar, que fa una miqueta més d'un any, el mes d'abril del 2025, també hi va haver diversos episodis de tensió aquí al barri de Cerdanyola, amb danys al mobiliari, amb contenidors també cremats, i que va acabar amb la detenció de 4 menors. També afegir que l'alcalde David Bote, l'alcalde de Mataró, ja ha expressat a través de les seves xarxes socials que el govern està a sobre amb aquest dispositiu policial que s'ha anat desplegant en diversos moments aquí al barri de Cerdanyola de Mataró.
1: Gràcies, Clara. Doncs estarem pendents també del que pugui passar aquest matí amb aquest nou intent de desnonament, de nou llançament aquí, en aquest barri, al barri de Cerdanyola de Mataró. Gràcies, companys, que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també utilitzarà el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part central de l'acte del 10 de juny. Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arcabisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
8: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català, per nosaltres, és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat, i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat. No hi ha cap mala intenció enlloc, ni cap mala fe, tot el contrari. Simplement que hem de pensar 40.000 coses que no les havíem pensat perquè el papa no ve cada dia, i perquè, doncs, són coses que nosaltres les donem com perfectes i per molt normalitzades.
1: De fet, el govern considera que la visita del papa a Catalunya ja demostra per ella mateixa la seva estima i respecte pel país, i treu ferro el poc ús de la llengua catalana que en principi farà Lleó XIV. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància del català i diu que hi troba receptivitat. Ens ho explica Lamont Carvajal.
9: El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç, i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
10: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
9: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó 14.
10: Mostrar a nivell internacional que som capaços d'organitzar aquests esdeveniments que ens situen en el focus i en el reconeixement internacional i que, a més, ho podem fer amb la normalitat del dia a dia de les persones.
9: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
1: El Sindicat de Metges de Catalunya amplia ara a l'atenció primària la campanya per deixar de fer hores extres com a mesura de pressió al govern per negociar millores laborals per al col·lectiu, sobretot davant la sobrecàrrega assistencial. Fins ara s'han adherit a la iniciativa batejada com a Ni un minut més un centenar de serveis de més d'una trentena d'hospitals. A més, el sindicat majoritari entre els facultatius ha convocat una nova vaga el proper 17 de juny. Tot plegat, mentre en les darreres hores el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. El text les limita a un màxim de 17 hores i incorpora mesures per combatre la temporalitat. Ara, la reforma haurà de passar al període de consultes i el tràmit parlamentari. Un cop superat, les comunitats autònomes hauran d'adaptar i desplegar les mesures als seus sistemes de salut. És una de les notícies destacades del dia. Aquest estiu, altre cop, tornem a topar amb el mateix problema. 214.000 infants a Catalunya es quedaran 80 dies sense beca menjador. 85.000 no poden menjar proteïna cada dos dies i un de cada tres no farà ni una setmana de vacances. Són dades que avui alerta Educo, una ONG internacional amb seu a Barcelona, que fa més de 30 anys que treballa pels drets dels infants. En parlem amb Guiomar Tudó. Ella és la directora general adjunta justament d'aquesta entitat. Senyora Tudó, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
11: Bon dia, Helena. Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-vos en ressò.
1: Ho deia jo ara, aquesta dada, 214.000 infants es queden 80 dies sense beca menjador. Què passa a casa seva quan desapareix l'únic àpat complet i nutritiu que tenen garantit durant el curs?
11: Doncs ens podem imaginar què passa, no? Passa que nens i nenes en unes edats crítiques no tenen garantida aquest àpat saludable al dia i per tant estem posant en risc, no?, una alimentació saludable i per tant el seu creixement. Estem també, passa, no?, que estem tenint nens i nenes que es quedaran sense poder tenir lleure en aquestes vacances, sense poder sortir com a mínim una setmana de vacances durant aquests 80 dies que dura l'estiu. Per tant, també estem violant el seu dret, no?, al lleure, que segurament passaran calor perquè són habitatges que no estan preparats. En definitiva, passa que com a territori, com Catalunya, com a estat, a Espanya, no estem garantint els drets dels infants.
1: El govern ha anunciat, però, un augment de beques menjador per al curs vinent. Però l'estiu, insistim, continua sent el gran forat. I on a més ho torneu a denunciar. Quina és la baula que falla sempre? On es trenca el sistema cada estiu perquè tants infants quedin desprotegits?
11: Doncs falla perquè no tenim polítiques públiques que facin que aquests infants no necessitin beca menjador, falla perquè no tenim garantides, no?, l'accés a com a mínim 15 dies de lleure educatiu gratuït en els quals aquests infants puguin tenir aquest àpat garantit al dia. Falla, en definitiva, no?, polítiques públiques que deixin enrere la xifra ignominiosa de que un de cada tres infants a Catalunya viu en risc de pobresa i exclusió. I és una xifra que arrosseguem des de fa més de 10 anys. És una xifra inacceptable i és una xifra que ens combina a demanar polítiques públiques que realment siguin transformadores i acabin amb la pobresa infantil. D'aquesta manera, no, no estaríem necessitant beques menjador i no estaríem necessitant garantir a través de l'accés al lleure educatiu gratuït, no, aquest lleure, però també aquest àpat saludable durant els mesos d'estiu.
1: Molt ràpid, acabo ja, Guiomar Tudó. Vostè ho deia ara, molts d'aquests infants que no tindran ni una sola setmana de vacances i per tant es quedaran sols a casa perquè les famílies no poden pagar casals o colònies, ni que sigui en forma de titular. Quines conseqüències té això en el seu desenvolupament i en la bretxa educativa?
11: El lleure educatiu té un impacte directe també, no?, en l'educació dels infants. Primer perquè ho és educació no formal i té un impacte directe en l'educació formal. Però a més, no?, estem, insisteixo, violant un dret, tindrà conseqüències en el seu benestar, se sentiran diferents dels seus companys quan tornin a casa a classe al setembre perquè no hauran tingut aquestes vacances i, com dic, durant aquests 80 dies estaran molts d'ells sols a casa. Hem fet una enquesta on posem damunt la taula que a Espanya durant aquest període uns 120.000 nens entre 6 i 10 anys passaran estones llargues a casa sols i per tant estem, insisteixo, posant en risc els seus drets i el seu benestar i per tant el seu desenvolupament.
1: Guiomar Tudó, gràcies per atendre'ns aquest matí i per posar negre sobre blanc aquest dèficit per als nostres infants. Que vagi bé.
11: Gràcies a vosaltres.
1: I avui, nova jornada de vaga de professors i mestres, en aquest cas a Tarragona i a les Terres de l'Ebre, concretament, després de la que van fer ahir els docents del Barcelonès, que es van manifestar pel centre de la capital catalana. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i la COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins demà a les 12 del migdia i ja han votat un 36% del col·lectiu. Parlem ara d'economia perquè al maig tanca Catalunya amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que a l'abril, una reducció del 2,2%, mentre creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. Ens n'informa la Carina Bellvé.
12: El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada mensual a les 4 demarcacions. En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions de treballadors, amb l'hostaleria i el comerç com a sectors líders. Paco Ramos és el secretari de Treball.
13: Aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l'economia catalana, però més enllà de la xifra en valor absolut, el que també és molt rellevant és que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
12: Per contra, els sindicats demanen al govern que entomi reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
14: Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
12: Catalunya és segona en el rànquing de reducció de la desocupació per autonomies després d'Andalusia, mentre que el conjunt de l'estat espanyol l'atur disminueix un 1,5% mensual.
1: Encara en aquest àmbit, una notícia d'última hora. Sindicats i direcció de Ficosa han arribat a un preacord per reduir de 172 a un màxim de 105 les persones afectades per l'expedient de regulació d'ocupació presentat a la planta de Viladecavalls, al Vallès Occidental. Les sortides es faran amb baixes voluntàries i un cop ratificats els termes del pacte, s'obrirà un termini fins al dia 19 de juny perquè els treballadors interessats s'hi puguin acollir. El procés començarà a mitjans de juliol i acabarà el 31 de març de l'any que ve. El Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9 a 10 en el desempat de la final. En una piscina Pere Serrat plena fins a la bandera, l'equip barceloní no va aprofitar el fet de jugar a casa i a partir del segon quart va permetre que les visitants s'avancessin al marcador. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant en un duel en què també van destacar els 4 gols de Rummer i els 3 de Martina Claveria. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. L'entrenador, Dani Ballart, destaca el mèrit de ser campiones.
15: sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido, donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender. Y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la Liga. Esto es absolutamente extraordinario y para mí, bueno, es un triunfo, sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
1: El Barça de bàsquet s'ha estrenat al play-off de l'ACB amb una contundent victòria sobre l'UCAM Murcia en el primer duel dels quarts de final. Va imposar-se per 68-91 i ha recuperat el factor pista de l'eliminatòria, que es decideix al millor de 3 partits. L'encert en el segon quart va permetre obrir forat als blaugranes, que van dominar amb comoditat la segona meitat del partit. Darío Brizuela va ser el més destacat amb 18 punts i 17 de valoració. Ara, la sèrie es trasllada al Palau, on demà els blaugranes podrien segellar el pas a semifinals en cas de victòria. La Universitat de Vic ha tancat els Campionats de Catalunya Universitaris amb un acte que ha servit per oficialitzar el relleu a la Universitat Internacional de Catalunya, que assumirà l'organització de la pròxima edició. La competició d'aquest any, que s'ha pogut seguir a la xarxa Més, ha reunit prop de 14.000 esportistes. Ens amplia la informació des del Nou TV, Marcel Puig.
16: L'edició ha incorporat novetats com el kàrting i ha recuperat disciplines com l'esquí alpí i el triatló. A més, el 17 de juny la universitat acollirà una competició internacional universitària d'hoquei patins.
17: Ha estat un honor, doncs, poder també posar èmfasi, posar accent en dues disciplines, en un territori de moltes disciplines esportives, però en especial del món del motor, amb aquesta celebració del Campionat de Catalunya Universitari de kàrting, i també, doncs, en l'hoquei patins, territori d'hoquei.
16: Els campionats han inclòs 14 modalitats individuals en diverses seus, mentre que les competicions per equips s'han disputat en 4 municipis anfitrions, entre ells Vic, Manlleu i Taradell. Sant Cugat del Vallès serà la nova vila esportiva universitària del curs 2026-2027, prenent el relleu de Vic. Pel que fa als resultats esportius, la UVic s'ha proclamat campiona en futbol i rugbi. Els campionats es van iniciar al febrer i les primeres entregues de premis es van celebrar al març.
1: Avui arrenca oficialment la Patum de Berga. Ho fa amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. Ahir al vespre, però, ja va iniciar la festa amb l'anomenada Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Durant la jornada d'avui dimecres al migdia, el tabaler i els quatre gegants, el so de la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga, seran els encarregats de satisfer els bergadans i bergadanes. Al vespre i fins a la nit, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Copla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere per fer les passades i els passacarrers.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem ens prepara per anar a dormir amb un gran bona nit. Però no dormiu encara. Primer, l'hem d'escoltar.
3: Hola, me dic Pau Rivera Peliu. Soc de tercer B de l'Escola de Mare de Déu del Carme. Aquest poema és A dormir. Qui ho va fer? Lola Casas. Per què ho he llegit? Perquè m'agrada dormir. M'hi fico dins amb molts coixins, mantes i llençols a cor que vols. Amb l'endredó ben calentó. És el meu llit. Molt bona nit.
2: Gràcies, Pau, per escollir aquest poema. I que bé que s'hi està en un bon llit calentó i acollidor. Bona nit, embaladits. Adeu.
3: Adeu.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia. Pedro Sánchez visita aquest dimecres Barcelona, l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 3 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones, 4 d'elles menors, en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fonts eclesiàstiques ho han garantit després de la polèmica generada arran del programa que preveia que el Papa només fes servir el castellà en aquest acte central de la visita de la setmana que ve a Barcelona. Metges de Catalunya convoca una nova jornada de vaga el proper 17 de juny contra la sobrecàrrega de feina. El sindicat ha decidit ampliar als ambulatoris la campanya per deixar de fer hores extra iniciada als hospitals. Mentrestant, el govern espanyol ha aprovat una reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. Amb l'arribada de l'estiu, més de 200.000 alumnes catalans es quedaran sense beca menjador durant 80 dies. Ho denuncia l'ONG Educo, que ha recordat que l'ajut els garanteix com a mínim un àpat complet i nutritiu al dia i això s'acaba mentre duren les vacances i els casals. Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo, ha alertat sobre aquest greuge estructural des del Notícies en xarxa.
6: Falla, en definitiva, no? Polítiques públiques que deixin enrere la la xifra ignominiosa de que un de cada tres infants a Catalunya viu en risc de pobresa i exclusió. D'aquesta manera, no, no estaríem necessitant beques menjador i no estaríem necessitant garantir a través de l'accés al lleure educatiu gratuït, no, aquest lleure, però també aquest àpat saludable durant el mes, durant els mesos d'estiu.
5: Dels esports, el Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant del partit. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. I avui comença oficialment la Patum de Berga amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. El pròleg a la festa ja s'ha deixat notar en les darreres hores amb la Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Aquest vespre, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Copla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere en el típic passacarrers. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta i per tant volem saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i li preguntem a la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
7: Hola, molt bon dia, Helena. Doncs en aquests moments destaquem que hi ha retencions als accessos del Vallès a l'autopista AP7, com cada matí, circulació força complicada en el tram entre Mollet i Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona, a la mateixa autopista AP7. Més endavant també hi ha aturades entre Sant Cugat del Vallès i Castellbisbal, també, com dèiem, en sentit sud. De les accessos del Vallès, també complicacions aquest matí a la C58 amb aturades entre Terrassa i Sabadell en sentit Barcelona, i també complicacions entre Montcada, Reixac i Ripollet en sentit sortida, en sentit Sabadell, arran d'un accident que ocupa el voral. També destacarem de la zona del Baix Llobregat situació viària amb aturades a la B23, amb aturades entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat, i més endavant a Esplugues de Llobregat per accedir a la Diagonal de Barcelona. Acabarem situats a la ronda de dalt amb complicacions a l'altura de Vall d'Hebron, on hi ha un accident que talla dos carrils en sentit Trinitat, i també aturades en sentit Llobregat des del nus de la Trinitat arran d'un vehicle avariat que ja ha pogut ser retirat. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
5: Doncs també avui hi ha problemes al transport públic. La circulació de l'R8 de Rodalies es troba interrompuda. Hi ha retards que superen els 30 minuts a l'R2, la R2 Nord i la R11 per robatori de coure entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers Centre. A l'R8 s'ha establert servei alternatiu per carretera en tota la línia. I pel que fa a la previsió del temps, connectem aquesta hora amb en Lluís Miquel Pérez. Avui tenim per endavant una jornada sense entrebancs. Està clar que parlem del temps, perquè els entrebancs poden sortir d'un moment a l'altre. Lluís Miquel, bon dia.
8: Bon dia, Helena. Així és, des del punt de vista meteorològic i des del punt de vista social o productiu o de cues de trànsit, ja veiem que n'hi ha molts entrebancs com cada matí. Però almenys avui l'atmosfera estarà més calmada, més tranquil·la, i com a mínim deixem enrere les molt fortes tempestes que hi va haver ahir en algunes comarques, no a tot arreu, lògicament, però ahir déu-n'hi-do les calamarsades que van caure en alguns indrets entre Osona i també la comarca i les comarques de Girona. Aquest matí ja ha despertat més tranquil i més fresquet. Hem de destacar això, que la temperatura és una mica més baixa que dies enrere, necessitem una jaqueteta a moltes comarques, i a més, accentuada aquesta fredor per una mica de vent que està bufant cap a l'Empordà, també als cims del Pirineu, comarques del Pla de Lleida i també les de l'Ebre. Aquest vent de mica en mica anirà de baixa, també els núvols. Fa poca estona encara plovia, per exemple, al Maresme, tot això es retira, i la tarda no portarà tempestes, simplement alguns núvols decoratius a les muntanyes de Girona. Aquesta tarda amb un vent tossut a les comarques de la costa i prelitoral, i amb una calor, de moment, suportable. El temps d'avui s'haurà d'aprofitar, Helena, perquè demà a la tarda tindrem traca de xàfecs. N'estarem pendents a la xarxa.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
5: 8 i 7, tanquem portada i comencem. Pedro Sánchez arriba avui a Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi reiterat la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya amb una moció de censura instrumental i iniciar una nova etapa amb els socialistes fora de la Moncloa. El president del govern espanyol participarà aquest dimecres al Cercle d'Economia en una jornada dedicada al sector empresarial català, que el durà també a visitar la fàbrica de Seat a Martorell i a posar la primera pedra de la futura planta de Grisó. Grífols a Lliçà de Vall. Una agenda que de ben segur no evitarà les reaccions a la insistència de Feijóo per demanar pressa als partits que donen suport a la investidura per canviar de pantalla. Un Feijóo que té clar, però, que no anirà a Waterloo a plantejar-li res a Carles Puigdemont. És una crònica d'en Jordi Casino.
9: Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
10: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
9: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
11: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España, no debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
9: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
5: Des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials. Una Elma Saiz deia que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
12: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
5: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també utilitzarà el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa, que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part central de l'acte del 10 de juny. Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arcabisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
13: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat. No hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari. Simplement que hem de pensar 40.000 coses que no les havíem pensat perquè el papa no ve cada dia i perquè doncs, són coses que nosaltres les donem com perfectes i per molt normalitzades.
5: De fet, el govern considera que la visita del papa en si mateixa a Catalunya ja demostra la seva estima i respecte pel país i treu ferro al poc ús de la llengua catalana que en principi farà Lleó XIV. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància del català i diu que hi ha trobat receptivitat. Ens n'informa Lamont Carvajal.
14: El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
15: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
14: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó 14.
15: Mostrar a nivell internacional que som capaços d'organitzar aquests esdeveniments que ens situen en el focus i en el reconeixement internacional i que a més ho podem fer amb la normalitat del dia a dia de les persones.
14: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
5: Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones, 4 d'elles menors d'edat, en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors, i a última hora de la nit es comptabilitzaven almenys 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. Els aldarulls donaven continuïtat als que es van produir al matí i que van acabar amb 3 menors arrestats i 5 agents ferits pel llançament d'algunes llambordes. Tot plegat veu l'origen en un desnonament que afecta una família amb 4 fills menors d'edat. El Sindicat d'Habitatge de Mataró assegura que van perdre l'habitatge arran d'una execució hipotecària vinculada a la crisi del 2008. El Sindicat de Metges de Catalunya amplia ara a l'atenció primària la campanya per deixar de fer hores extres com a mesura de pressió al govern per negociar millores laborals per al col·lectiu, sobretot davant la sobrecàrrega assistencial. Fins ara s'han adherit a la iniciativa, batejada com a Ni un minut més, un centenar de serveis de més d'una trentena d'hospitals. A més, el sindicat majoritari entre els facultatius ha convocat una nova vaga el pròxim 17 de juny. Tot plegat, mentre en les darreres hores el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. El text les limita a un màxim de 17 hores i incorpora mesures per combatre la temporalitat. Ara, la reforma haurà de passar al període de consultes i al tràmit parlamentari. Un cop superat, les comunitats autònomes hauran d'adaptar i desplegar les mesures als seus sistemes de salut. Encara de l'àmbit sanitari, avui també us expliquem que l'activitat de donació i trasplantaments d'òrgans i teixits puja lleugerament en els primers 4 mesos de l'any. Fins ara, 128 persones han estat donants de cadàvers vàlids, un 4% més que el mateix període de l'any anterior. I tot i que el percentatge de donants vius ha baixat un 1%, les dades globals indiquen un lleuger increment general dels trasplantaments realitzats. A Catalunya, prop de 1.300 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan, segons dades facilitades pel Departament de Salut, coincidint amb el Dia Nacional del Donant d'Òrgans i Teixits, que se celebra avui, 3 de juny. Són ara mateix 8:45 del matí. L'estació del Nord de Barcelona està d'estrena. El 2024 va començar la reforma integral de les instal·lacions i ara ja es pot veure el nou espai. L'estació del Nord és el principal punt d'arribades i sortides d'autocars nacionals i internacionals a la ciutat de Barcelona i cada any hi passen prop de 3 milions de viatgers, una xifra que ha crescut un 50% respecte a l'any 2019. I a la recent remodelada estació del Nord de Barcelona hi hem enviat en Lluís Sánchez i a l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns com és aquesta remodelada estació i què hi diuen els usuaris.
16: Bon dia, Helena. I un cop han acabat les obres de remodelació, la nova estació del Nord, batejada ara com a Barcelona Nord, guanya i avança camí per convertir-se en el principal hub d'autocars a la ciutat de Barcelona. Les obres de remodelació van començar l'any 2024 i amb un pressupost de 14 milions d'euros s'ha transformat i s'ha remodelat tota aquesta primera planta, espai únic a l'estació de 1.500 metres quadrats. Per què han servit aquestes obres? Doncs per millorar els accessos, principalment pel carrer Nàpols, per l'entrada i sortida de passatgers. També s'han reformat els espais dedicats a la restauració i s'han recuperat tots aquells elements distintius amb la història de l'estació, com ara el mosaic on ens trobem, el mosaic elaborat i dissenyat per l'artista Armand Clavé. Hem passat tot el matí, Helena, aquí a la nova estació de Sants. Hem parlat amb els usuaris i la satisfacció per part d'ells és total. Estan molt contents d'aquesta nova estació que rep cada any 3 milions d'usuaris.
17: Está muy bonita, la encontramos bastante rápido, limpia y tiene seguridad. Sí. El bus lo encontramos bastante cómodo y rápido, así que sí, nos gustó mucho.
18: Tiene esa pantalla bien cómoda, nos indican los buses cuando llegan y a la hora y todo bien cómodo. Sí, todo bien bueno.
19: La estación bien, yo la veo bonita, sí, muy remodelada, ¿sí?
20: Bien, yo creo que está muy bien organizada ahora, como la tienen. Yo, por ejemplo, tengo que ir a Berga hoy. Ayer estuve mirando en internet los horarios y tal, y he venido directamente al horario. Yo creo que lo tienen muy bien organizado. Lo único que no veo bien son los aseos. Yo, por ejemplo, acabo de ir ahora y estaba fatal. Y he abierto varios y estaba fatal. Yo creo que los aseos, como en otras instalaciones grandes, deberían ser como tipo aeropuerto, que tienes aseos normales, no de una gabina que han puesto ahí y están súper sucios.
21: Ha cambiado todo para bien. Ha cambiado demasiado, 100% ha cambiado.
16: Cada dia entren i surten de la ciutat de Barcelona gairebé 7.000 busos interurbans, així que la estratègia de remodelar aquesta estació del Nord també obeeix a la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de millorar i endreçar les parades dels busos interurbans, un mitjà de transport que ha vist com augmentaven les rutes, també les freqüències, tot coincidint amb la crisi de Rodalies.
5: Doncs la veritat, Anna, és que sí que fa goig aquesta nova estació, aquesta estació remodelada, i si a més és pràctica i funciona, ja el sumum. Gràcies, Anna, que vagi bé. Us expliquem també avui que sindicats i direcció de Ficosa han arribat a un preacord per reduir de 172 a un màxim de 105 les persones justament afectades per aquest expedient de regulació d'ocupació presentat a la planta de Viladecavalls, al Vallès Occidental. Les sortides es faran amb baixes voluntàries i un cop ratificats els termes del pacte s'obrirà un termini fins al dia 19 de juny perquè els treballadors interessats s'hi puguin acollir. El procés començarà a mitjans de juliol i acabarà el 31 de març de l'any que ve. L'ONG Educo alerta que amb la fi del curs escolar, 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies per les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia. A més, ha concretat que al voltant d'un 7% d'infants, uns 85.000, no poden menjar pollastre, carn o peix cada dos dies per motius econòmics. Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo, ha alertat sobre aquest greuge estructural des del Notícies en Xarxa. També escoltem algunes famílies que viuen aquesta circumstància.
6: Falla, en definitiva, no? Polítiques públiques que deixin enrere la xifra ignominiosa de que un de cada tres infants a Catalunya viu en risc de pobresa i exclusió. D'aquesta manera, no? No estaríem necessitant beques menjador.
22: Con la beca del comedor nos garantizan la alimentación de los niños. Sé que ellos comen pescado por lo menos una o dos veces por semana, entonces eso me alivia a mí porque el pescado tiene muchos beneficios, muchas proteínas, muchas vitaminas, y ya me puedo yo quitar el pescado de la canasta familiar. Para mí es un beneficio como madre poder tener esa beca porque los niños se alimentan bien, llevan una buena alimentación, tanto como sus carbohidratos, sus proteínas, su fruta.
23: En la hora del comedor ellos aprenden a convivir entre ellos, a comer cosas diferentes, porque son cosas que nosotros no tenemos allá.
5: Doncs parlant d'infants i d'escoles, nova jornada de vaga de professors i mestres avui a Tarragona i les Terres de l'Ebre, després de la que van fer ahir els docents del Barcelonès, que es van manifestar pel centre de la capital catalana. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i la COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents, recordem-ho, està oberta fins demà a les 12 del migdia, i ja han votat un 36% del col·lectiu. I un dels efectes més palpables de la crisi climàtica és l'increment de la temperatura i els episodis de calor extrema que afecten sobretot les ciutats. Davant d'aquesta situació, la Diputació de Barcelona ha desplegat un programa perquè els municipis implementin mesures per mitigar justament la calor. I ens ho explica la Judit Vallès.
0: Crear espais amb ombres, instal·lar tendals, naturalitzar espais urbans o fer accions d'estalvi energètic són algunes de les mesures que ha impulsat la Diputació de Barcelona amb el programa Adapta Clima. El fons de prestació amb 16 milions d'euros ha aconseguit implementar 800 actuacions als 310 municipis de la Diputació, sense comptar Barcelona. El balanç s'ha presentat a l'espai Francesca Bonmeson, on s'ha evidenciat la demanda creixent d'aquest tipus d'actuacions en el món local, per exemple, en l'àmbit escolar. Ho ha explicat Marc Serra, diputat president de l'àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica.
1: Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, quan venen aquests mesos de maig, no? Que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles, hi ha una demanda de les comunitats educatives, tant per la climatització de les escoles, no? Algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
0: L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Ara la idea és que s'obri una nova edició un cop fet el balanç i, a part, posar a la disposició dels municipis noves eines d'orientació per adaptar-se al canvi climàtic.
5: El Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Santa

0: en un duel en què també van destacar els 4 gols de Roemer i els 3 de Martina Claveria. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. L'entrenador, Dani Ballart, destaca el mèrit de ser campiones.
1: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido, donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender. Y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la Liga. Esto es absolutamente extraordinario y para mí, bueno, es un triunfo y sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
0: I avui es decidirà el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta i el Catalunya s'enfronten a 8:15 a la piscina Marinera en el duel de tornada de la final i amb l'avantatge de les gresienques, que es van imposar per 14-9 en el primer partit a la piscina Sant Jordi. El Barça de bàsquet s'ha estrenat al play-off de l'ACB amb una contundent victòria sobre l'UCAM Múrcia en el primer duel dels quarts de final. Va imposar-se per 68-91 i ha recuperat el factor pista de l'eliminatòria, que es decideix al millor de 3 partits. L'encert en el segon quart va permetre obrir forat als blaugranes, que van dominar amb comoditat la segona meitat del partit. Ara la sèrie es trasllada al Palau, on demà els blaugranes podrien segellar el pas a semifinals en cas de victòria. I s'ha presentat el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que es viurà al circuit de Montmeló del 12 al 14 de juny. La cita aprofitarà la coincidència amb l'any Gaudí per incorporar referències a l'univers creatiu de l'arquitecte. A més, Barcelona tornarà a acollir una nova edició del Fan Village a la plaça de Catalunya del 9 al 13 de juny. I Sara Roces torna a l'Hockey Lliga després de la seva aventura amb el Benfica portuguès i ho fa per reforçar el Vila-sana. L'asturiana és el primer fitxatge de les del Pla d'Urgell, ens ho explica l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
2: L'asturiana Sara Roces s'ha convertit en el primer fitxatge del Vila-sana per la pròxima temporada. Actualment el Benfica portuguès lluita per guanyar la Lliga a Portugal i acaba de guanyar la Copa. Amb 24 anys, Roces és una fixa de la selecció espanyola i ja s'ha enfrontat en moltes ocasions al Vila-sana en la seva etapa al Gijón.
3: Lo que más me ha llamado la atención del club es el proyecto deportivo que están haciendo. Creo que es un proyecto con mucha ambición. Lo llevan haciendo años atrás muy bien con temas fichajes, porque al final como jugadora, como una persona competitiva, pues quiere estar rodeada de las mejores y creo que eso es lo que más me gusta.
2: El projecte esportiu, juntament amb el nivell de les jugadores de l'equip, ha portat a l'asturiana a decidir-se finalment per l'equip del Pla d'Urgell i tornar a l'Hockey Lliga Espanyola, amb l'objectiu, diu, de guanyar-ho tot.
0: Avui arrenca oficialment la Patum de Berga. Ho fa amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. Ahir al vespre, però, va iniciar la festa ja amb l'anomenada Patum de Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Avui al migdia, el tabaler i els quatre gegants marcaran el ritme al so de la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga. Al vespre i fins a la nit, tabal, masses, guites i gegants vells faran els passacarrers amb la Copla Pirineu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i dependència.
3: La fisioteràpia juga un paper clau en la millora de la qualitat de vida de les persones amb dependència. A través d'exercicis adaptats i tècniques terapèutiques es pot augmentar la mobilitat, la força i l'autonomia d'aquests pacients. Això permet una major independència en les activitats diàries i una millor participació en la vida de la comunitat.
1: Salut Activa.
4: Doncs te'n sents com una persona gran, com si ets un cuidador d'una persona gran. És molt important que aquesta persona, per ser més independent i per poder fer les activitats de la vida diària, es pugui moure's, no? O fer exercici. Nosaltres com a fisioterapeutes el que recomanem més és fer un petit treball de força, que això ens ajudarà molt al nostre dia a dia. Uns exemples d'exercicis, per exemple, podria ser

0: sentats en una cadira, fer un estirament de la cama, com si féssim una extensió de la cama, i tornar. Llavors també, per exemple, amb braços, sentats a la cadira, fem unes peses de cadascú amb el seu pes, el que necessiti, i aixequem els braços amunt i baixem. Això ho podem combinar aguantant el moviment, o sigui, estant quiets estirant la cama, per exemple, o aguantant amb els braços amunt. I a partir d'aquí, també és molt important fer un bon treball respiratori mentre fem exercici, i això ens ajudarà molt a les nostres activitats de la vida diària.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
4: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Bon dia, amics, bon dia a tothom i benvinguts a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Com estem? Matí d'aquesta jornada de dimecres 3 de juny. Avui és, dimecres, vol dir que estem a meitat de setmana ja, eh? Passen els dies molt ràpids, eh? No ho trobeu que de seguida... Ja estem al juny, tu. Si fa 4 dies estàvem amb la festa de Cap d'Any. No sé si és l'edat, però els dies passen volant. D'aquí no res, estarem a les Revetlles... No, el temps no s'atura, allò el clic, cloc, dels segons que va fent, eh? 20 graus de temperatura en aquests moments aquí al nucli antic a Vilafant. Avui arribarem als 25-26. Dia molt tranquil. Ahir s'esperaven tempestes i la veritat, aquí a l'Alt Empordà, a la nostra comarca, 4 gotes mal comptades i prou. Això sí, ha refrescat, s'ha dormit bé, aquest matí ens hem aixecat bé... I demà a la tarda, dijous a la tarda, diuen que podríem tenir una tongada de tempestes. Però bé, ja ho veurem, eh? A partir d'aquí, divendres baixaria una mica la temperatura. Ja ens agrada, eh? Que es pugui respirar bé. Que no tinguis que posar molt l'aire condicionat. No només pel preu de la llum, sinó que després venen aquests refredats d'estiu que vas canviant de temperatura d'un costat a l'altre, ara entres en un lloc que fa calor, ara entres en un banc o en una altra entitat i allà fa fresqueta, m'enteneu? Aquests canvis de temperatura que provoquen que molta gent després tingui refredats d'estiu, que són, jo per mi, pitjors que els d'hivern, perquè el d'hivern t'abrigues, a l'estiu és que no saps on ficar-te, eh? Benvinguts, bon dia, tenim per endavant moltes hores de ràdio, d'actualitat, de notícies, de tot allò que us puguem oferir des de la nostra emissora. Avui és dimecres 3 de juny, és Sant Carles, la Wanga i companys. Es veu que tenia molts amics i el capellà o el mossèn que tenia que escriure els noms va dir, posi companys. Aquí perdent el temps apuntant un per un, saps? També Sant Isaac, els nens Laurentí, veu que un altre, eren diversos nens i per no estar allà escrivint que si un Pere, Pau, Miquel, no, va posar els nens Laurentí i vinga, corre. Sant Claudi, Sant Pau, Sant Dionís, Santa Paula, Santa Oliva i Santa Clotilde. Des de la ràdio, felicitats a tothom que avui celebri sants aniversaris o qualsevol cosa en especial. Tenim marcat a Amer, Anglès, Banyoles, Begú, Cassà de la Selva, Llançà, Maçanet de la Selva, Ripoll, Sal, Sarrià de Ter, Sant Antoni de Calonge, Sant Miguel de Fluvià, Sant Pere Pescador i Vilabrareix. Refrany del dia, a bord del veler, després del patró, mana el cuiner. Ei, atenció, a bord del veler, després del patró, mana el cuiner. Home, el que omplia la panxa dels mariners, home. Però hi ve de respectar, eh? La cita del dia, tot és cant, excepte l'amor, Jan Senac. Home, no sé, hi ha altres cultures que no és la nostra cristiana, que quan algú es mor, per exemple, moltes cultures dels indis nord-americans, fan una festa, i quan neixen, ploren, eh? Com si fos un enterro. Diu que venim aquí a patir en aquest món, eh? Venim a patir, per tant, estem tota la vida patint, i quan ens morim ja deixem de patir. Pues no sé què dir-te. A vegades cal, coses d'aquestes cal reflexionar-les una mica, eh? De totes maneres, no tingueu por. La mort no s'escapa a ningú, tothom es mor, a tothom li arriba l'hora... I és una cosa per la que hem de passar. Alguns diuen que quan et mors vas al cel, a l'infern, bueno, això d'una d'això. Però altres diuen que vas més enllà, eh? Que som una energia i que anem a una altra vida i no sé què. Va, ja ho veurem. De moment no ha vingut ningú a dins de què passa... després de l'amor, no? No ha tornat ningú per dir, mira, fotem unes farres allà, unes festes. No hi ha hisenda, eh? Que això també estaria bé. No hi ha s'ha de fer la declaració de renta. Va. Ja, quan ens toqui ja ho arribarem, eh? El sol ha sortit a les 6 i 16 minuts, ben aviat, eh? I s'amagarà a les 9 i 20 del vespre. Ben tard. Avui, 3 de juny, es celebra el Dia Mundial de la Bicicleta. Sort que ara posen aquests motors elèctrics, perquè allò d'anar amb bici, allò que et deien, no, és que aquesta té el canvi de marxes. Allò és un timo del canvi de marxes, has de pedalar igual. Amb aquesta elèctrica, doncs, sembla ser, perquè jo no en tinc, però sembla ser que t'ajuda. O sigui, tu pedales, però ve una pujada, per exemple, vas pedalant, però no fas aquell esforç tan bèstia i tira milles, m'entens o no? Clar, això està bé, eh? Una bona idea, eh? El que no és tan idea és els preus. Per el que val la bicicleta elèctrica, agafa 5 anys el taxi, eh? També s'ha de veure prioritats. Després, on te la poses que no te la robin, eh? Te l'emportes cap a dalt quan arribes a casa o quan vas a fer un encàrrec l'entres la bicicleta a la botiga. Al Mercadona no deixen entrar les bicis, eh? No, ho dic per si algú vol comprar una bici elèctrica. I has d'estar patint. És allò com aquell que es compra un cotxe més car del que pot pagar, eh? Després, aparca el cotxe fora i està patint. Si has d'estar patint pel cotxe, no te'l compris, home. Bueno, Dia Internacional del Sommelier, Dia Mundial del Corredor, que està de moda això d'anar a córrer, i Dia Nacional del Donant d'Òrgans i Teixits. Avui també hem de recordar que Sant Carlos Luanga i Santa Clotilde, ho havíem dit abans, però per si de cas, i una frase de Henri Motrian que va dir que l'amor propio se le hiere, no se le mata. Aquesta setmana és la Setmana Internacional dels Museus, Setmana Mundial de l'Al·lèrgia i Setmana Internacional dels Museus també a la resta d'Europa, eh? Tal dia com avui, un 3 de juny, l'any 2018 entrava en erupció el volcà de foc de Guatemala, causant més de 100 morts i 200 desapareguts. A més, gran part de la població es veu afectada per danys materials. L'any 2017 va passar l'atemptat jihadista de Londres, en el que tres atacants atropellen amb un vehicle varis viandants i després van, amb un ganivet, van ferir diverses persones en el pont de Londres i Borough Market, resultant un total de 11 morts i 48 ferits. L'any 1998 descarrila un tren d'alta velocitat a prop de l'aldea d'Eixia, del districte de Celle, a la Baja Sajonia, Alemanya. 101 persones van morir i al voltant de 100 resultaven ferides, siguent l'accident més greu del tren d'Alemanya fins ara. I esperem que no es torni a repetir, naturalment. L'any 1980 passava l'accident del xip defectuós als Estats Units, en què un xip defectuós alerta d'un atac nuclear inexistent i quasi acaba amb la Tercera Guerra Mundial. L'any 1979 explota el pou petrolífer Ixot al sud del Golf de Mèxic, provocant la pèrdua de cru més gran de la història, entre 0,7 i 1 milió de tonelades de petroli. Tal dia com avui, l'any 1966, Mao Zedong, líder del Partit Comunista Xinès, inicia la revolució cultural a Xina, argumentant que elements burguesos s'havien infiltrat en el govern i en la societat per restaurar el capitalisme. Va fer una neteja, aquest en Mao. Hem d'anar també a la gent que avui celebra el seu aniversari. Imogen Potts, actriu i model britànica, 37 anys. La Line, actriu i cantant americana, 39. Rafa Nadal, tenista espanyol, 40, el Rafa. Susi Cuatro, cantautora, guitarrista i actriu nord-americana, 76, la Susi Cuatro. Curtis Mayfield, músic nord-americà, descansi en pau, en Curtis, ja fa temps que es mor, eh? Igual que en Chuck Berry, també. Igual que l'actor Tony Curtis. Us recordeu de les pel·lícules de Tony Curtis que veiem quan érem una mica més joves? Doncs descansi en pau, que avui hauria estat l'aniversari del Tony Curtis. Empordà.info, per saber què es cou a la comarca. En vela, Gerard Marín, regatista, la classe mot en fa tenir sensacions que no tens amb cap altre vaixell. També ens parla Empordà.info d'art, els escenaris distants i inquietants en miniatura de Luis Izquierdo Mosso. I ara, per refrescar-nos, la piscina exterior de Figueres ja té data d'obertura. Recordeu que la de Vilafant s'obre el 19 de juny. Ei, 4 dies falten, eh? D'aquí 4 dies tenim, com aquí que dius, ja la piscina oberta. Vinga, som-hi, bon dia. Tenim per endavant moltes hores de ràdio, d'actualitat, de notícies, d'informació. Anem a començar amb Kekse i el seu nou treball, Tres Estius. Benvinguts, bon dia, us parla un dia més Toni Guerrero.

Manolada 2026. Amics de Manoli Palol Sabaldoria. Aquest proper 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. A les 9 del matí, trobada a l'aparcament de cotxes del Mas Matà, direcció Campi en el Mata. Cal portar esmorzar, aigua, gorra i bon calçat. És una matinal, però hi ha la possibilitat de dinar al xiringuito dels Aigomolls. Els guies d'Amics de Manol. No cal inscripció prèvia. Recordeu, el 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. Organitza Associació d'Amics de Manol i Palol Sabaldoria de Vilafant. Dua Lipa té nova cançó, End of an Era, el fi d'una era. Envio en directe des del seu concert de Mèxic. Dua Lipa.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Una nova edició del nostre butlletí de notícies. Avui dimecres 3 de juny d'aquest 2026, el debat sobre el retorn dels peatges a l'APC torna a escena 4 anys després de la seva eliminació. Polèmica a Pont de Molins pel cessament d'un regidor del govern municipal. La piscina exterior de Figueres obrirà la temporada d'estiu el 20 de juny. Detingut a Empúria Brava per un robatori violent al passeig marítim. Figueres reaprofita la flor dels tilers per elaborar bosses de tila de proximitat. I tancarem aquesta edició de butlletí, com sempre, amb en Lluís Mi Pérez des de la xarxa per conèixer doncs, la previsió del temps per a les properes hores aquí a la nostra comarca.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Com dèiem, amb titulars, el debat sobre un possible retorn dels peatges a la P7 ha tornat a aparèixer arran de la pressió del trànsit de camions i la necessitat de finançar el manteniment de l'autopista. Durant la presentació de l'estudi i rap del RAC i del Servei Català de Trànsit, el president del RAC, Josep Mateu, va defensar que la Generalitat pugui gestionar la via i decidir quin model aplicar en el futur. Entre les opcions plantejades hi ha una vinyeta, peatges reduïts o altres sistemes de pagament finalista destinats exclusivament al manteniment i millora de les carreteres. L'estudi també destaca que els camions estan implicats en més de la meitat dels accidents greus registrats als trams gironins de la P7, fet que ha reobert el debat sobre la gestió i el futur finançament d'aquesta infraestructura.
2: L'alcaldessa de Pont de Molins, Marie-Louise Gournay, ha retirat les competències al regidor Jordi Carreras i l'ha cessat de la Junta de Govern Local per una presumpta conducta d'abús de poder relacionada amb l'ús d'una sala municipal fa aproximadament un any. Segons l'Ajuntament, Carreras hauria interferit en una activitat de ioga destinada a dones del municipi, vulnerant-la la privacitat. El regidor nega rotundament els fets i assegura que va abandonar l'espai després de parlar amb les participants. La professora del curs també ha desmentit la versió municipal. Carreras ha anunciat que presentarà una denúncia per calúmnies contra l'alcaldessa i atribueix la decisió a discrepàncies polítiques internes. El cessament deixarà l'equip de govern de Pont de Molins en minoria.
3: La piscina municipal exterior de Figueres obrirà les portes el pròxim 20 de juny i estarà en funcionament fins al 6 de setembre. L'equipament oferirà servei cada dia de la setmana, de 10 del matí a 8 del vespre, amb espais de bany lliure, zona recreativa i activitats d'estiu per a infants i joves. Els preus de les entrades oscil·len entre els 4,60 € i els 9,80 €, mentre que també s'ofereixen abonaments de temporada i descomptes per a jubilats. L'Ajuntament mantindrà les mesures de seguretat dels darrers anys, amb videovigilància i personal de control durant tot l'horari d'obertura. A la comarca, la temporada de piscines començarà encara abans a Vilafant. La piscina municipal obrirà les portes el divendres 19 de juny i per celebrar-ho, Ràdio Vilafant farà una emissió especial en directe d'11 del matí a 1 del migdia. El programa comptarà amb entrevistes a responsables de l'equipament, regidors de l'Ajuntament i diferents protagonistes de la jornada, a més d'actuacions i música en directe per donar la benvinguda a la nova temporada d'estiu.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: I l'Ajuntament de Figueres ha impulsat una nova acció de sostenibilitat i reaprofitament aprofitant la flor dels tilers de la ciutat per elaborar bosses de tila de quilòmetre zero. La recollida s'ha dut a terme durant els darrers dies, principalment als arbres situats a l'entorn de la Biblioteca Fages de Climent, amb la participació dels treballadors del programa de Verd Urbà del Servei d'Ocupació de Catalunya. Les bosses de tila elaborades amb aquesta collita s'han distribuït entre els assistents a la Fira de la Gent Gran, celebrada aquest cap de setmana a la ciutat. Aquesta iniciativa dona continuïtat a altres projectes de reaprofitament impulsats per l'Ajuntament, com el que es va fer al gener, amb les taronges amargues dels arbres del barri de la presó, amb l'objectiu de donar una segona vida als recursos naturals urbans i fomentar també la sostenibilitat.
2: La policia local de Castelló d'Empúries ha detingut un home de 27 anys com a presumpte autor d'un robatori amb violència comès al passeig marítim d'Empúria Brava. Els fets van passar cap a les 5:15 de la matinada de diumenge, quan una dona de 47 anys va denunciar que li havien sostret la bossa de mà mitjançant una estrebada. Inicialment, els agents havien rebut un avís per un possible situació d'assetjament a la via pública, però un cop al lloc dels fets van comprovar que es tractava d'un robatori violent. La policia local va activar un dispositiu de recerca i després de diverses gestions va localitzar una persona que coincidia amb la descripció facilitada per la víctima. L'home va ser detingut com a presumpte autor dels fets. La investigació continua oberta per aclarir totes les circumstàncies d'aquest succés.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-983386. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
1: I amb el patrocini de Llenyes Empordà arriba aquesta previsió del temps per a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, déu-n'hi-do les tempestes, calamarsades, pedregades directament que hi va haver ahir a moltes comarques de Girona, destacant i molt les que hi va haver entre el Ripollès i la Garrotxa, més de 50 litres per metre quadrat a la banda més baixa de la vall de Camprodon, per exemple, o també al voltant de la vall d'en Bas, a la Garrotxa. Ens queda la ressaca d'aquestes pluges d'ahir en forma d'alguns núvols baixos, però que s'estan trencant, sobretot és més cap al sud de la demarcació on el temps està un palet més carregat, i per contra, el cel està molt més obert a l'Alt Pirineu i sobretot a l'Empordà, que és on el vent de tramuntana hi està bufant. De mica en mica aquesta tramuntana deixarà de bufar per entrar vent de garbí al llarg d'aquesta tarda, per tant, compte perquè la mar estarà esvalutant, i aquesta tarda també algunes nuvolades justament a les muntanyes més de la Selva, de la Garrotxa, del Ripollès, però a diferència d'ahir, avui no esperem que hi hagi tempestes. N'estem pendents a la xarxa.
5: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
7: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
4: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
8: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 3 de juny tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Des de lluny és el tema la cançó d'Ivan Herzog. 3 minuts per arribar al butlletí de les 9. Amb Ivan arribarem al butlletí a les notícies.
2: Tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En uns minuts arrenca a Granollers la 27a edició del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, el MAC, una edició que girarà entorn al comportament que té l'audiència davant dels nous continguts, tant humans com fets amb intel·ligència artificial. Escoltem Lau Delgado, que és el director del MAC.
2: Analitzarem com estan les audiències, com impacten en els mitjans, a l'audiència humana, i també veurem què passa amb l'audiència sintètica i també com veiem com l'audiència humana acaba reaccionant davant dels continguts que no han fet humans, no? Que són els que estan fets amb tecnologies automatitzades i intel·ligència artificial.
1: Durant tota la jornada s'organitzen debats, taules rodones i conferències sobre quin paper tenen avui els mitjans de comunicació en la ciutadania. I en clau política, Pedro Sánchez visita avui Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia, que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura de deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. I Òmnium, l'ANC, el Consell de la República, la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat han enviat una carta al papa Lleó XIV perquè prioritzi l'ús del català durant la seva visita a Catalunya, especialment en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Les entitats recorden l'arrelament d'Antoni Gaudí a la llengua catalana i alerten del retrocés en el seu ús. També reclamen que l'Església continuï defensant el català i apunten a l'aspiració d'una conferència episcopal catalana. I nova jornada de tensió al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar els grups desvalotadors i a l'última hora de la nit es comptabilitzaven també contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. I preacord a Ficosa per reduir l'impacte de l'ERO. Després de la negociació amb els sindicats, el nombre d'afectats passa de 172 a un màxim de 105 treballadors. Les sortides seran voluntàries i es faran de manera progressiva fins al març del 2027. El preacord també inclou indemnitzacions millorades segons l'edat, una clàusula de retorn preferent en cas de noves vacants i també garanties per mantenir les mateixes condicions si l'empresa presenta un nou ERO abans de finals del 2028. I Metges de Catalunya també convoca una nova jornada de vaga el 17 de juny, coincidint amb les mobilitzacions estatals del col·lectiu mèdic previstes entre el 12 i el 19. El sindicat manté les protestes per reclamar millores laborals i denunciar la sobrecàrrega assistencial.
0: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
0: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Clau de Sol organitza el dinar del soci a l'Àgora, al costat del pavelló de Vilafant. El dissabte 20 de juny a partir de 11:45 del migdia. Entrada gratuïta als socis, 30 euros als acompanyants. Cal portar plats, coberts i gots. Obligatori portar el carnet de soci i el tiquet del dinar s'ha d'agafar abans del dia 11 de juny. El menú fideuà amb alioli, cap de llom amb bolets, gelat, aigua, pa, vi, gassosa i cava, cafè amb gotes, dinar a les 2 del migdia. I una exposició de quadres dels alumnes de l'antiga aula de pintura. Ball de fi de festa amb l'orquestra Monte Carlo. Tindrem activitats entre les 12 i les 2, com balls en línia, sevillanes, musicoteràpia, playback, sardanes, balls d'època. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Recordeu, dissabte 20 de juny, dinar dels socis de Clau de Sol, a l'Àgora. Us hi esperem.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
4: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
3: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
4: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
3: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
5: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
6: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
5: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
6: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
5: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
6: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
8: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 3 de juny tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Aquest dissabte 6 de juny, Vilafant es converteix en la capital del còmic. A les 11 del matí, a Alcau, arriba la festa del còmic de Vilafant. Gaudeix de la xerrada de bat, còmic americà, manga i històries gràfiques per a tothom, a càrrec de Batcova. I no et perdis l'entrega de premis del 7è concurs de còmics de Vilafant. Una proposta per a petits i grans amants de les vinyetes. T'hi esperem. Ajuntament de Vilafant i Vilafant Cultura.
9: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 70 7750. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, un espai patrocinat per Gestoria Fernández, que ens ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Avui una mica més de fresqueta tenim els nostres tertulians aquí en aquest dimecres de juny, 3 de juny ja, eh?
1: 3
0: de juny. Bon dia, Alfons Romero.
2: Bon dia.
0: Bon dia, Xavi Esteve.
3: Bon dia.
0: Bon dia, Narcís Quintana.
4: Bon dia.
0: Bon dia, Toni Calvó.
5: Hola, molt bon dia.
0: Jo tinc aquí apuntat en l'ordre del dia papi.
4: Moltes confiances hi ha aquí, eh?
0: Sí, sí, potser masses, no?
4: Popi.
2: I jo crec que nosaltres tenim avui aquí el privilegi de tenir una persona que va viure amb intensitat la terraconense, i per tant ens podrà parlar si aquest papa que arriba a Barcelona ha de parlar en català o no ha de parlar en català.
0: Molt bé, gràcies per centrar-me al tema, Alfons.
2: Antoni va estar en l'experiència.
0: Tots mirem en Toni.
5: Vaig estar en el Concili Provincial Terraconense de l'any 95.
2: Veus?
5: Sí.
0: Clar, jo aquest matí sentia el conseller, ara venint cap aquí, sentia el conseller Espadaler que parlava del tema. Espadaler. Que sí que havia de fer una part de la missa en català. També es veu que la senyera també hi ha de ser o no hi serà. Hi ha tota una polèmica.
2: Jo vaig quedar acollonit ahir. Que, o abans d'ahir era que en l'aeroport del Prat va aterrar un avió militar, es va obrir i va sortir el papa mòbil de...
5: Dos papa mòbils.
0: I com és que en porta dos?
2: D'un avió
0: per si
2: militar,
0: home,
2: suís. Era un avió militar suís. O sigui que allò de la Guàrdia Suïssa deu anar en sèrio.
0: I una pregunta, el papa mòbil, o sigui, se'n diu papa mòbil, perquè és un cotxe així obert, com els autobusos de Barcelona...
5: No, a veure, això ve d'una tradició, una tradició medieval, en què en el Sant Pare el portaven amb una cadira i el portaven a coll
2: i amb un pal
5: el portaven allà. Quan hi va haver-hi l'atemptat a Joan Pau II en la plaça del Vaticà, que li varen disparar, a partir d'aquell moment varen considerar que això de portar-lo a espatlles i així a pit descobert era molt
4: arriscat.
5: Home, era una temptació de que hi poguessin fer un altre atemptat. I aleshores va ser quan es varen inventar aquest artefacte.
2: Jo encara recordo
5: que són el papa mòbils, que són vides blindats.
2: Una portada del Joan XXIII amb això que dius tu, a la cadira, i anaven dos pals i el portaven. I recordo un que emprenyat va fer una carta a Joan Pau Joan 23, a plaça del Vaticà, a Roma, no sé què, i li va posar una nota dient: mentre hi hagin burros hi haurà qui va a cavall. I la va enviar al Vaticà
4: com els faraons i els reis.
2: Sí, com els faraons, exacte.
0: Bueno, de moment està havent-hi ja molts preparatius per aquesta visita, no?, a la Sagrada Família, i el debat està servit amb el tema del català, però els papes saben parlar tots els idiomes.
5: És que
0: no?
5: hi ha una contradicció important, perquè, és clar, ell viatja segurament com a cap d'estat de la ciutat del Vaticà. I aleshores, en aquest sentit, té tots els, entre cometes, privilegis d'una visita d'un cap d'estat. Quan si vinguessin aquí en Donald Trump també veuries avions militars portant els cotxes blindats, perquè no és cotxes com quan va amb avió, sí. No va amb l'Air Force One, i només n'hi ha un altre que sempre el segueix per si un cas, no? Doncs, i esclar, hi ha d'altra gent que ens mirem la visita del Sant Pare com la visita d'un líder espiritual. I això és una contradicció que és molt difícil de casar.
0: Que, o sigui, hi ha gent que ho veu com si fos, com si per exemple vingués el Dalai Lama,
5: sí.
0: Però en realitat ve com si fos en Donald Trump, que deies tu abans, no? Com a cap d'estat. Perquè jo hi sentia un debat molt interessant, no? Per què si som un estat confessional hem de...
2: Sí, però jo...
0: I és una mica aquest debat que plantejava Antoni.
2: Jo deia que tenim l'avantatge de tenir una persona que va estar a la Terraconense, perquè també ve com a convidat de la Conferència Episcopal Espanyola, no? I a l'Omella actua més com a antic, va ser president, em penso, l'Omella de la Conferència Episcopal, I en canvi la base catòlica li està dient que, escolti, que aquest senyor ve a Catalunya, per tant ja vostè sap que Catalunya té una llengua pròpia, etc. Li recorden. Suposo que Montserrat allà ho ha de tenir encara més clar, no? que està en un monestir amb la patrona de Catalunya, etc. No?
5: I encara grinyola més quan, si tenim en compte que l'anterior Sant Pare, bueno, l'anterior, el Ratzinger que va venir a consagrar la basílica de la Sagrada Família i va utilitzar el català.
2: Sí.
5: Déu-n'hi-do.
2: Sí, per ser alemany.
5: Sí,
0: no, però els papes, saben parlar tots els idiomes perquè els escriuen en fonètica, saben fonètica,
2: en principi
0: llegeixen els símbols fonètics i llegeixen amb l'idioma que calgui. Si saps fonètica, saps tots els idiomes.
2: En rus, amb llenguatge fonètic també.
0: El que passa és que, clar, si no saps el que estàs dient, tampoc no pots fer l'entonació.
2: Se'm va notar que era català.
0: Clar. No serà el mateix, no? Perquè no li dones l'entonació o on t'has d'enfatitzar més, no? Si dius visca, no diràs visca, saps? Vull dir, he dit visca per dir alguna cosa, no? Però el problema no és si el sap parlar o no el sap parlar, si és difícil o és fàcil, jo penso, no? És el fet de que li preparin i que protocolàriament això entri, perquè pel que tinc entès és super estricte, tot està pautat al mil·límetre.
4: Sí, però amb un estat, amb una diplomàcia tan fina com la Vaticana, uh-huh, ja l'adaptaran a el que calgui per quedar bé.
0: Clar.
4: Si l'obliguen a parlar...
0: Sobretot si genera polèmica, potser,
4: que
0: no?
4: Sigui, sí, ho parlarà, vagi on vagi.
2: Segur.
4: Això és
2: parlarà,
4: absolutament segur.
5: I et diran que ha estat improvisat i perquè tingui més valor, diguem, no? I en el fons estarà pautat.
4: Sí,
0: la improvisació sempre es prepara. Xavi Esteve, et veig molt callat.
1: No, estic escoltant. Jo se m'estava... Vindrà tot el dia o...?
0: Ve dos dies, no? 9 i 10 és, em sembla que està aquí a Catalunya.
4: I és veritat, la meva dona no sé, m'ha dit que va al mateix hotel que en Bad Bunny.
2: El mandarín.
0: Pot ser.
5: Ho varen dir,
4: la mateixa habitació. Diu, va.
0: Es veu que Bad Bunny s'estava allotjat en un hotel bastant...
4: Sí, de 300 o 400 metres l'habitació.
2: Estava en una suite del mandarín.
4: Salvatge, encara s'hi trobarà el papa algunes calces per allà penjades.
0: No, jo crec que el servei d'habitacions ja haurà passat.
2: Des d'aquí varen veure els Borja al Vaticà, hi ha una bona tradició d'això, eh?
4: Ah, sí.
1: I què deu dir al papa? Ara estava pensant, què dina aquest home? Carga'ls a la cassola, segur que no. O conill, no?
0: Segur que deu tenir catadors, no?
1: No ho sé, és que no tinc ni idea. Jo això del papa no tinc.
0: De fet, sentia al voltant de Donald Drummond que el mencionava, és com Beetlejuice, va apareixent. Que també té provadors de menjar i... No, clar, suposo que tot està estat, no?
4: Poc a poc, anem tornant a l'edat mitja.
2: Sí.
5: No us en recordeu quan el president Bush, el Bush fill, que amb un sopar, no sé si era al Japó o un lloc d'aquests així, que va tenir com una mena de desvaneixement, sí, i el servei...
0: Bueno, va tenir una al·lèrgia, no?
5: El servei secret, enfilats pel cim de la taula, però vestits i corregut per allà al cim de la taula per si hi era... Això hi ha imatges d'això.
0: Sí, de fet sí, ja. Quan parlàvem d'això bueno, catadors o els serveis secrets, no? Que ho deuen provar perquè no pugui estar enverinat o el que sigui... parlaven d'això, d'aquest esdeveniment que comentava ara Antoni, no? que
4: en Putin segur que en té, perquè allà tenen, sí, el costum de prendre't un cafè en Poloni o qualsevol coses d'aquestes.
5: Bueno, la majoria
4: d'aquestes receptes, sí, que no els fa
1: Donald Trump també deu tenir, no?
5: La majoria dels caps d'estat,
0: no?
5: Viatgen amb el seu propi cuiner, sí, i la seva pròpia gent.
1: Segur.
0: I Pedro Sánchez també?
1: Ostres, això...
5: Això ja no ho sé.
2: Amb el Falcon no hi deuen quebre tants, en el Falcon. Bueno, a vegades va molt... Sí.
0: Home, perquè és cap d'estat, no? Bueno, no, cap d'estat seria... Clar, cap d'estat seria el rei.
5: Però viatgen amb el seu metge, viatgen amb el seu cuiner, viatgen amb tot el seu personal.
0: Però el rei, Felip, deu tenir també, no?
2: Tenen dos avions també per la... Com el One... que és el que la Carina aquesta va anar a Aràbia Saudita amb l'avió de la reina.
0: No es diu Air for One, es deu dir uno para todos o algo així.
2: A por ellos.
0: Todo por la patria, no?
1: El rei sí que té cuiner.
0: El rei sí que té cuiner, clar.
1: Sí, perquè com que ha de tenir sopars que vinguin països cap a Espanya i suposo que ha de fer les relacions públiques.
0: I suposo que en àpats així més protocolaris, no? Deu haver-hi, doncs, precisament unes proves que res pugui estar contaminat per tots els convidats, suposo, perquè
1: suposo que han de tenir la part de protocol d'higiene, de riscos laborals, suposo que això ja ho deuen tenir, això ja per suposat, i després doncs una persona que estigui mirant què cuines, com ho fas. Sí, bueno, jo em recordo quan estava al casino a Parlada, va vindre una vegada el rei, que llavors els suquers eren molt amics del rei, no sé si els fills hi són.
0: Del rei anterior.
1: Anterior, sí. Jo me'n recordo, va vindre el rei, algo increïble, em sembla que ja ho he explicat alguna vegada, jo fins i tot hi havia gossos a la cuina, olorant si hi havia algun producte rar.
0: Clar.
1: I llavors tenies tot el que era Parlada, estava tancat, o sigui, hermètic, tancat.
0: Bueno, veurem Barcelona amb la visita ara del Papa.
1: Sí, sí que avui he vist a TV3 que deien, ostres, que ja començaven a dir a la gent, no agafeu els trens, aquestes circuits de trens, agafeu uns altres perquè això estarà col·lapsat. Ja comencen a dir. Però jo sé que aquest matí...
2: El circular aquest de fora, no?
1: Sí.
2: Com se'n diu aquest?
1: No ho sé.
5: L'orbital, aquest.
2: L'orbital.
5: Aquell que van inaugurar ahir.
2: El van inaugurar ahir, l'orbital?
5: Ahir, sí, perquè com que tot és fet...
4: Tot ràpid.
1: Que deien que no agafessin els trens convencionals, que comencessin a agafar altres rutes, perquè hi haurà rutes que estaran tancades per això, perquè ve el Papa.
4: També va a Madrid, no, Papa?
0: Sí.
4: Perquè la meva nena m'ha dit això, que ella viu a Madrid, que... està ben emprenyada perquè també els
1: ulls també tancaran tot,
2: quan ve el Papa?
0: No sé si va abans a Madrid i després
4: sembla
0: ve a Barcelona.
4: Que el 8 o...
0: sí, crec que va abans a Madrid.
2: És que demà
0: vaig
2: a Barcelona a veure si també...
0: No, Barcelona és el 9 i el 10.
2: El 9 i el 10, va.
0: Crec. Tinc
2: molt bé, molt.
0: I a més, pel que sé, el 9 comença la selectivitat, a més.
2: Què?
0: Que també, bueno, ja sé que no, que és tot el territori, no? Però també és un moviment de l'alumnat, no? Vull dir que coincideix amb moltes coses, no? El mes de juny, maig, juny són mesos amb moltes coses, amb molts moviments. Veurem
1: a veure com anirà. No sé, jo a l'expectativa, bueno, suposo que les televisions aniran plenes.
0: Ho donaran.
1: No sé si coincideixen amb el Mundial, crec que no. Perquè és...
0: El Mundial quan comença?
1: Hosti, no ho sé, eh?
0: Quan
1: comença el Mundial?
0: L'11, diu Antoni.
1: I el Papa ve, fi, el dia...
0: 10.
1: Per un dia, eh? Vull dir, clar, les agendes aquí han d'anar...
0: Bueno, jo suposo que...
1: 50-50, no? Acabes el Papa i ja comences el Mundial.
3: No, però el Mundial és a Mèxic, Canadà i Estats Units.
0: Sí.
3: Perquè és aquí, el Mundial.
0: Bueno, però ho deia poder pels aficionats.
1: No, pels aficionats de televisió i aquestes coses, que jo sé que els Mundials...
0: Bueno, però és més cap al final, no?, del Mundial, si hi ha celebracions, si
5: ja
0: la selecció...
5: Ja pots estar segur que s'ho han mirat amb lupa?
1: Segur, estic segur. Seguríssim.
0: A nivell mundial, no?, de no coincidir. Home, i suposo que també mediàticament, no?, això també es mira, no?, que t'asseguris les portades de...
1: A mi, per exemple, estic segur que sortirà a revistes aquestes que es dediquen a això, que menja el Papa, on te va a sopar, que veu aquestes coses, xafarderies... Hosti, bueno, això suposo que anirà,
0: coses...
1: a mi anirà a tope, no?
2: O anirà al Port Olímpic, segur.
0: I veure el vestuari dels convidats...
1: Exacte, d'on te treu la roba i aquesta...
0: No, el Papa
1: suporta ja?
0: No ha de pensar què posar-se, perquè va sempre amb el seu uniforme.
3: Sí. La roba li han fet adrede, eh? O sigui, tota la roba que lluirà a Barcelona és com un desfile de models. Cada vegada que es posi un vestit, diguéssim,
4: està molt fet.
3: A veure, a mi m'agrada els que fan comptes, perquè diu que el Papa... O sigui, quan tu fas comptes, què costarà la visita del Papa, no? Perquè, clar, no sé quants policies nacionals,
2: sí, aquí,
3: Mossos...
2: El 50% sí. Ho paguem des de Catalunya.
3: Val. Madrid, 15
2: no.
3: Milions...
2: Madrid no paga.
3: O sigui, val 15 milions, segons compte, la visita del Papa, i tindrà un ingrés per Barcelona de 120 milions. Ah, de la gent que ve, perquè diu que els hotels estan plens...
4: Que vingui cada dos o tres mesos. Que vingui Figueres, també.
1: No, hòstia, no, Figueres no.
0: No crec que estigui preparat Figueres per una visita.
3: De Pont de Molins.
1: Tindria un problema, Figueres.
4: L'església de Sant Pere, que és una
0: església. De Pont de Molins en parlarem després.
2: No, no sé, Pont de Molins estan en crisi, ja.
0: Sí, en parlarem després, de Pont de Molins. No sé si tens alguna informació.
1: No, no, jo no sé res. No, no sé res. Jo, el del papa, a mi...
2: Me la bufa.
1: No,
2: vull dir... Que se'n veia.
1: No, però no, no, l'interès és...

0: Segur, segur.
1: El francès menjava molt lleuger i menjava a casa aquelles monges del costat, aquest no, no,
2: bueno,
1: no es havia integrat a la...
2: Quina edat té el papa actual? Perquè clar, potser ha de menjar sense sal, no? Sí, i no sé, colesterol.
0: I quina nacionalitat té el papa?
1: Americana.
3: És nord-americà.
2: És nord-americà, sí.
0: Vendre hamburgueses.
3: El que passa és que pràcticament tota la seva vida ha viscut al Perú.
0: Sí. Ah, doncs aquí està, aquí
2: faran,
0: aquí està bé.
2: Li faran un ceviche, no?
0: Ah, no sé, a veure quins plats hi prepararan el papa. Picants. No sé.
1: Són picants.
0: No tinc ni idea.
2: No, per, no crec que mengi picant amb l'edat que té, perquè clar, repeteixo, no és un senyor de 22 anys.
0: No
2: sé quants anys té en Bad Bunny, no? Però no crec que mengi el mateix que Bad Bunny, que hi ha una diferència d'edat important aquí, no?
0: No ho sé, és pura xafarderia, allò que dius, què deu menjar aquest home?
2: I però clar, el vestuari...
3: Igual que un altre qualsevol.
0: Sí, no ho sé.
2: El vestuari papal és aquestes túniques que porten per fer l'església, per fer missa...
3: Tot això ja ve de...
2: Bueno, porta també ve de lluny,
4: això. El papa no sé si té 70 anys.
2: 70 anys.
4: 70.
2: Per això ha de menjar sense sal, ja.
0: Ha fet un xaval, el papa, 70 anys, amb el que hi havia abans, és un xaval.
2: Sí.
3: El sol i deu és el que porta.
2: Sol i deu, es diu, el que porta al cap. Sí. Val.
3: Perquè això té el nom explica la funció, és a dir, el Sant Pare està cobert només, es descobreix davant de Déu.
2: D'acord.
3: Sol i deu.
2: Vale. Clar, jo sé que els jueus em porten que es diu equipar, però no sabia...
1: S'assembla molt, no? L'equipar,
2: sí, s'assembla molt. Però clar, és diferent perquè
3: també a l'edat mitja també era un privilegi poder estar cobert davant del rei.
1: Ah, val.
2: Clar, a nivell de protocol tu t'has de descobrir davant del poder.
4: Sí, el papa Lleó XIV... els seus plats favorits són el ceviche.
2: Deus, ho he dit jo.
4: El seco de cabrito con loche y el lomo salteado. Per esmorzar, una ingesta ligera que té o cafè amb pa i marmelada. I per dinar o sopar, menja més aviat de primer plat una mica de carn a la planxa. I després, com a segon plat, ja menja postre, que li agrada molt sopar una mica de fruita. I punt.
0: Jo ho deia perquè casualment aquestes persones que es mouen molt tenen un... O sigui, aquests dinars i sopars són tancats.
2: Sí,
0: és
2: clar.
0: Com si fos un hàbit habitual que jo tinc. Aquesta hora sopo això, aquesta...
2: Bueno, clar, no sé si hi haurà sopars d'aquests específics, no? Tipus de treball, no?
0: Hi ha persones...
2: Si ve com a cap d'estat, se suposa que haurà de tenir sopars de treball.
0: Hi ha persones que són tancades i que tenen aquesta hora menjo, això menjo perquè a mi em va bé i d'aquí no surto. Per això deia que... Què menjava el papa? És com, per exemple, ara m'ho invento, però per exemple, jo sé que l'Obama tenia un menjar tancat, no perquè m'inventi, si us de les xarxes, i d'allà no sortia. Donald Trump també té una alimentació tancada i d'aquí no surt. O sigui, són gent que són, com que tenen que fer molts recorreguts, ostres, moltes coses i molt de temps, el menjar fins i tot el tenen tancat i saben... Poder va menjar una hamburguesa, pues, sí.
2: També pel jet lag, no?
0: Sí, clar, bueno, clar.
2: En el cas d'Obama, en principi el papa no tindrà jet lag.
0: No, però aquesta gent tenen
2: el
0: això
2: jet
0: tancat.
2: Lag vol dir la diferència horària.
0: Per això deia que aquesta gent tenen
3: en aquests sopars protocolaris que fan, pràcticament remenen una mica el menjar.
2: Sí, no deuen menjar gaire, sí. No?
0: Però... Després tens totes les persones que envolten el papa, i suposo que aquí deuen tenir una màniga molt ampla, no? I bueno, nosaltres, quan el papa que mengi això, i nosaltres ens fotem allò un gantiveri, no ho sé, que sempre
2: clar,
0: ha passat, suposo.
2: Jo crec que aquest sopar és més que menjar, és per fer relacions socials, no?
1: Ara surt el Fellini,
5: sí. Això és com el monaguillo,
2: que no?
5: Sí.
2: No sé.
0: Això passa, vull dir, jo m'he trobat amb gent que o sigui, tenen un menú tancat per la persona important i els altres diuen, bueno, dona-li menjar verdura a aquest home i nosaltres ens fotem aquí a les escostelles,
2: bueno,
0: els entrecors.
2: Tu estàs molt preocupat per l'alimentació, però,
0: no, sí,
2: però
0: no,
2: la perquè... resta del país vol saber si parlarà català
0: no,
2: o no.
0: No, però jo dic perquè el veig força bé. 70 i pico d'anys, jo l'he vist avui i, hosti, tio, és jove.
2: Sí, perquè estem acostumats a veure papes molt grans.
0: Home,
2: no?
0: Potser... sí, no? L'anterior, que era argentí?
2: Sí, argentí.
0: Aquell també d'unidor, també tenia el seu menú tancadet i d'aquí no sortia.
1: Menjava molt poc.
0: Sí,
1: menjava amb les monges d'un convent al costat.
2: Bueno, se suposa, no?, que
1: no
2: es deixeu vostè.
1: No va voler entrar mai.

0: el Vaticà,
1: però aquest és diferent, eh? O sigui, l'Argentí era diferent. Jo sé que el van enterrar en un lloc a part perquè ell ho
2: va demanar. Sí.
1: Aquest no ho sé com sortirà. Si
0: aquest
1: americà...
0: ha tornat, no? Sí, que la litúrgia hem tornat a veure tots aquests vestits, el color vermell i tot.
2: Bueno, però una... és que el protocol és important per... sí, bueno, per marcar sí, diferents coses,
0: no?
2: I per donar-li valor a certa...
0: Tu, és la teva feina d'ara, però jo no hi crec.
2: No,
0: no
2: hi creus?
0: No.
3: Jo, a veure, jo tampoc ritualitzar... hi crec en una religió en què, si anem a l'arrel, Jesucrist, si anem a l'arrel i Jesucrist, a veure, no hi havia aquests edificis tan imponents,
2: no
3: hi havia aquestes vestimentes, només el que lluirà el papa amb fil d'or. A veure, jo m'estimaria més una església catòlica
2: més
3: diferent,
2: austera, no?
3: En què els capellans es poguessin casar, que poguessin ser gent més normal, més a prop del ciutadà, sense tant anar a mirar els calés, perquè dona la impressió que l'església aquí només va a mirar els calés, calés per ells, pel Banc del Vaticà i per fer-los aparells, i més ajudar la gent i els pobres.
4: Però que ja ho fan, és la multinacional més gran del món.
5: I la més antiga.
2: També deien que Jesucrist va ser el primer comunista de la història.
4: I la que té més treballadors del món, repartit.
2: També deien que Jesucrist va ser el primer comunista de la història.
4: Sí, però Jesucrist que tenia que veure amb això?
2: Per això, rep, però s'ha construït sobre la seva figura. I en principi...
3: No. S'ha aprofitat
2: la seva
3: de la figura.
2: Figura,
3: si cal. Si Jesucrist va existir i d'això, després es va tergiversar d'una manera bèstia el que era la religió catòlica i cristiana, i s'ha fet el que han volgut, no? Quan parlen de la màfia calabresa i la màfia siciliana i tot això, han après d'aquests.
2: També a la Vaticana, clar.
4: A Jesucrist el van pelar per anar contra el poder.
2: Exacte.
4: I aquests s'han fet del poder, que és la manera més
2: senzilla. Però això sempre passa, no? Perquè, bueno, ho veiem en política també, ara així obro un altre meló, els partits que són antisistema o que volen derrocar el sistema o que volen canviar el sistema,
4: entren al sistema,
2: acaben
4: a la
2: sent
4: mínima.
2: Sistèmics, no? Per exemple, Podemos.
4: Podemos, la CUP,
0: l'Albiach, qualsevol. Per mi és la santa patrona.
4: Sí, i santa què és,
0: Santa?
4: Santa perquè...
0: okay,
4: a veure, el tripartit d'esquerres que ens governa ara són religiosos totals. Fins i tot aquesta, l'Albiach, no ho sé exactament, però aquesta noia és de col·legi de monja només per veure-la. Jo la veig i dic, aquesta és de col·legi de monja, no sé les idees que tindrà. No parlo ja ni de l'Illa ni d'en Junqueras.
2: Bueno, en Junqueras és molt religiós, de fet ha estat al Vaticà.
0: És de cardenals per món,
2: sí, en Junqueras. Sí. Bueno, jo ho sé perquè l'he tingut de professor i hem tingut aquestes converses.
4: I segons m'han dit, gent de la CUP també és molt creient.
0: Sí?
1: Collons, així, es posa de moda, no? Això,
4: sí,
1: es posa.
2: Mira, de fet, a micro tancat estàvem tinguent el debat de si cada cop s'estava recuperant la fe. No sé, Antoni, què opina?
4: Estem anant cap a la dreta.
0: Jo crec
2: però el fet de ser religiós tampoc no implica...
4: Jo no parlo malament de la dreta, Jo dic valors més conservadors, més ordre, menys disbauxa...
2: Perquè l'església veu... també pot ser d'esquerres, no? Per exemple, ja ara estàvem parlant, no? Si Jesús, de repartir la riquesa, etcètera, etcètera...
4: Però l'església no existeix, i les que han existit d'això, els sud-americans, la iglesia de la deliberació, tot això, aquests els han pelat i no els han pelat perquè no han pogut. Que és així.
0: Molt bé.
2: Tu què opines? S'està recuperant la fe, Toni, o no?
5: Home, és que primer ens hauríem de posar d'acord què vol dir tenir fe.
4: Clar.
2: Bona pregunta.
5: No, perquè què vol dir tenir fe? Què vol dir? Vol dir que practiques un ritus?
2: Mm-hmm.
5: O és que tu tens una, entre
4: una creença,
5: una filosofia de la vida que et fa pensar que el futur de la humanitat només té sentit si s'arriba a través de l'amor i a través del perdó, perquè si no hi ha maneres d'avançar. Cada dos per tres tenim guerres i tenim ocupacions.
2: Sí.
5: Tot això és molt complicat. i bueno, si un dia voleu en podem parlar, però ens heu de donar el guió abans i posar-nos d'acord sobre els conceptes.
2: Clar, però tu pots creure amb aquests valors, no? A nivell més filosòfic.
4: Sense tenir res a veure.
2: Sense tenir res a veure amb una, religió. Per exemple, jo sóc ateu i crec això que diu ell, que si no, si éssers humans no comencem a estimar-nos uns als altres i a repartir la riquesa, no anirem pas.
4: És que això pressuposa una cosa que és molt, molt senzilla de veure. Els senyors que vivien abans de Jesucrist no tenien cap ni amor, ni tenien cap desig de coneixement, ni tenien, com hi han existit tots els filòsofs grecs, els...
2: Bueno, i els romans, bueno, i la religió romana, el que és la mitologia romana o les creences romanes, venen de la grega, vull dir, és una còpia.
4: I el Confucio i totes les filosofies orientals, que
2: sí,
4: també
2: sí,
4: parlen d'això, i en Buda, i... Sembla mentida, si
1: l'altre dia va sortir per la televisió, jo em vaig espantar perquè jo el veia jugar a futbol, va sortir en Dani Alves jugant a futbol, i de cop i volta vaig veure en Dani Alves, em sembla que era protestant, no?
3: Sí.
1: I dic, buah,
3: no,
1: tio,
3: crec
1: no,
3: que són evangelistes, no, que l'església evangelista està pujant molt.
2: Sí. Hòstia, jo el vaig veure l'altre dia i dic, buah, tio, dic, que bé s'ho munta. Jo vaig pensar, que bé s'ho munta, tio, acaba de fer de jugador i ara faig... I estava ple, eh? I estava ple, una passada. Dic, oh, tio, i plorant. I l'home, consciente, plorant, no? Em sembla bé, vull dir, és una persona creient, està molt bé, i que...
0: Creu en les noies, el Dani.
2: Bueno, però potser s'ha penedit del cafè, no?
1: No, però està bé, està bé. De veure el jugador i menjar-se plàtans a la banda per quan li tiraven les plàtans que li deig un mico, i ara agafa l'home aquell i surt per la televisió i explica...
3: Bueno, la gent canvia, eh?
2: Sí,
3: la gent canvia,
2: sí,
3: eh?
2: Sí, sí, sí. El que a mi no m'agrada és, ho podríem discutir, o sigui, religió o filosofia, aquí podríem matitzar-ho, quan es barreja amb el poder, no? I es prostitueix d'alguna manera. Perquè, clar, tu deies, no? Sembla que Jesucrist ho hagués fet tot, i abans hi havia moltes altres coses, però la religió cristiana, bueno, la jueva i l'ur... han sigut les que han aconseguit poder polític.
5: És que aquesta és la gran temptació de la humanitat. Tu, qualsevol persona, és allò que diuen, posa-li una gorra i veuràs si es converteix en un dictador o no. Doncs sí, sí, això és igual, és a dir, la gran temptació de la humanitat és el poder.
1: Hòstia, ja ho provaré jo, això.
2: Que si poses una gorra i tu mereixes un dictador.
1: Si, el que no sé és si posar-me una gorra de Guàrdia Civil, Mosso d'Esquadra.
0: Mosso, home, quedaràs més
2: sí,
0: bé.
2: No? Sí. Home, sí.
1: Policia Nacional.
4: Però amb autoritat o Guàrdia Civil. Eh?
1: Ah, sí?
0: Ah, sí. Sí.
2: Depèn d'on t'estiguis, depèn del que parlis.
1: Ostres, una que porta, vosaltres estàveu parlant ara del Papa, no? Dic, hòstia, alguna posa així com la del Papa?
2: Sí, com a dir, sol de Déu.
5: Sol i Déu.
2: Sol i Déu.
1: No ho sé, no ho sé. Això del poder a mi... Jo sempre penso la cadira.
4: Tu penses que bueno, això,
2: clar,
4: el poder és la cadira.
2: La cadira
1: però jo a vegades penso dir que aquesta cadira poder sí que té poder. I saps allò que dius? Jo quan vinc a la ràdio faig així. Sí.
2: Però
0: aquesta, hòstia,
1: si tinc poder, aquesta no té, no?
2: Mira. Bueno, només té el poder de que t'escoltin.
1: La que té en Toni, poder sí, no?
2: Aquí a la ràdio el poder no està en la cadira, està en el micròfon.
1: Ah, vale.
2: No, t'has equivocat d'ubicació.
1: A vegades ho dic, eh?
2: També com s'escull el Papa, no? Vull dir, que hi ha aquesta voluntat de
0: l'Esperit Sant, no?
2: De poder, no? L'Esperit
5: Sant. I no només com se llegeix el Sant Pare, com se llegeixen els bisbes dels diferents
2: correcte,
5: llocs.
2: Correcte. No
0: el dit, és... El dit aquest, sense ales...
5: Perquè són digitals.
2: S'està modernitzant l'Església, no? Perquè és digital.
0: No fan referèndums, ni votació de base, res, eh?
2: Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i anem a Pont de Molins o ja en vulgueu. Va, vinga, fins ara.
6: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio. La teva ràdio.
7: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició. La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
8: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
7: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
8: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
7: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat. Saps aquest lloc on sempre tornes?
9: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
7: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
10: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
7: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els Eldia Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
11: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
12: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Vinga, va, ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia al matí de Ràdio Vilafant. Abans de la pausa, si t'acabes d'incorporar, dèiem que anirien cap a Pont de Molins. En Xavi Esteve...
1: Jo no sé res, eh?
0: I treballa i diu que no sap res, però ho diu en sèrio. És que la manera que diu no sé res,
1: no, és que no sé
0: res, com que sé alguna cosa, però no ho vull dir.
1: No sé res, perquè jo, principalment, jo soc de Vilafant, vaig a treballar a Pont de Molins i torno i vaig i no...
0: O sigui, jo sé que fan... a l'actualitat,
1: jo sé que fan, estan fent la carretera al costat del col·le, o més o menys al col·le, això sí que
2: no
1: ho sé,
2: mai.
1: Perquè estan allà i xerres amb treballadors, perquè tanquen la carretera i per força has de xerrar. Escolta, i això quan acaba? Això... I sempre em diu el mateix. No, esto ya está, ya está, esto ya está, ya está, ya está començant.
2: Fa dos anys que va funcionar.
1: I clar, i la carretera aquella està força bé, està força acabada, només han de passar el que és l'alquitrà i tancar, ja està. Això sí que ho sé. A partir d'aquí, altres coses ja no ho sé.
2: No pots anar al roure, tens que donar la volta.
1: Bueno, això ja m'ho trobaré al fons.
2: No pots passar per anar a la banda del camp de futbol, tampoc, perquè està tallada la carretera, però és un gran ajuntament.
0: Però va, explica la notícia, vinga, va, t'ho deixo a tu al fons.
2: La notícia és tan miserable, en aquest sentit.
0: Jo la vaig llegir ahir i no vaig entendre res.
2: Que és un retorn, jo crec que a la pitjor versió del que eren els ajuntaments. Els ajuntaments i els alcaldes eren un representant del poder, en aquest sentit. El poder senyalava amb el dit un representant, que nosaltres ho vàrem viure amb el franquisme plenament, això, no? Hi havia un governador civil que deia vostè, i aquest vostè el posaven allà i era una el minió, no? Era una còpia. Per què ho dic, això? Perquè en aquests pobles hi ha gent que arriba a ser alcalde i retorna aquestes velles formes. Aquesta noia, que ara és alcaldessa, era del grup, o és del grup, però ara ja se'm fa difícil saber què passa, del grup d'en Pere Borràs, que va acabar sent alcalde i que va plegar, i això no s'ha explicat suficient, perquè n'estava fins al monyo del seu propi grup, entre ella l'alcaldessa, en Jordi Carreras, que és un periodista conegut, no? I en Jordi Carreras, que exercí i ell diu que continuarà sent el regidor de Cultura, no? Doncs és el que l'alcaldessa li retreu una tonteria.
0: Bueno, de fet, l'alcaldessa ha revocat, ha fet un decret revocant de forma immediata les competències i delegacions del regidor de l'equip, en Jordi Carreras, a qui acusa de conducta d'abús de poder.
2: A mi també em van treure de regidor de Cultura.
0: Què vas fer?
2: Res, no?
3: Aquest és el problema, que no vas fer res.
2: Es pot interpretar doblement, eh?
0: Explica la notícia que el regidor, doncs, estava en una sala municipal, un equip municipal, que s'havia de fer la classe de ioga i...
2: La nova harmonia.
0: En principi, s'havia de... ell havia d'acabar de fer una cosa que estava fent, escrivint, i li va demanar 5 minuts més, i no sé si algú es va sentir ofès perquè ell estava allà fent la classe, és que no ho acabo d'entendre.
2: I la pròpia mestra del ioga, que va de fer unes declaracions dient... No, amb en Jordi no es vàrem empipar de res, ens va demanar res, estic acabant de fer una cosa,
0: ara marxo,
2: i els hi va dir 10 minuts i no va passar ni 10 minuts, amb 5 ja ho va fer, i van entrar i van fer la classe de ioga normal i ningú es va empipar. Llevat aquesta dona que té els reflexes lents, no? Perquè això va ser fa un any,
0: no?
2: I ara li ha vingut un subidon aquí, no sé què.
4: A mi gent de la política m'ha explicat que aquí hi ha un batibull de cadires, perquè uns que són d'un partit s'han anat amb un altre, els que eren del partit de l'altre s'han anat amb un altre, aquí s'han canviat de jaqueta com el que canvia de polo, per anar a passejar. I ara resulta que alguns volen ser alcaldables a les pròximes eleccions i hi ha un batibull, una guerra terrible. Sí.
2: I és un ball robat, perquè la gent no està
0: clar,
2: en el lloc que
0: hauria. I recordem que falta... Mira, ara estem al mes de juny, un any exacte per les municipals. Bueno, seran el maig de l'any que ve. Sí. O sigui, que d'aquí un any s'estarà ja en negociacions per formar govern.
5: I això que diu que deia l'Alfons, hi ha pobles que sembla que en Franco no hagi mort.
2: Ah, exactament.
5: És que dona aquesta pura sensació.
2: Deixeu-m'ho acabar de dir.
5: Deixa'm donar un segon.
2: Sí, no.
5: Perquè els candidats te'ls posen als partits o te'ls posen directament els empresaris i la gent forta
2: que a vegades poble. Acaba sent com aquell governador civil que també posava el dit i deia aquest, no?
5: Sí, perquè igual,
2: també
5: igual,
2: la història
5: igual,
2: dels
5: igual,
2: partits igual. En aquest sentit són els republicans i Pim Margall en el 19 que comença a parlar del valor dels ajuntaments i el que avui en diríem la política municipal ve de la mà del moviment republicà i aleshores diuen no, què diuen els republicans? No, la política també té a veure amb els ajuntaments i aquell home ja de la societat d'antic règim que era el delegat del rei o el delegat de no sé qui de, que exercia de botifler local i que era la còpia del poder, de cop i volta es troben que hi ha candidatures republicanes que són les que hi comencen a entendre i ara diré una cosa que en Toni jo crec que i tu, Narcís, que t'havies estat regidor, jo crec que ara hi ha aquest model inclús ens l'hem carregat. Jo ara, a Figueres, jo no trobo que el meu ajuntament sigui, tingui un valor polític, en aquest sentit. És una altra cosa.
5: No, clar, ni el meu de la Jonquera.
0: Però què vol dir un valor polític?
2: Jo en el 79, que vaig ser dels primers que hi vaig
5: vol
2: entrar...
5: Un valor transformador.
2: Entràvem amb que, bueno, que érem una colla, 21, i que entre aquests 21 ens havíem d'entendre, havíem de dialogar, i havíem de posar a la taula propostes i millorar això. Ara això no hi és. I no hi és tampoc el governador civil i sempre queda aquella pregunta i aquest quin dit l'ha posat aquí, no? Que, per tant, aquest dit i a la Jonquera en podríem fer una història fantàstica de com les castes locals marquen la música i la pauta, no? I aquesta noia, l'alcaldessa de Pont de Molins, ha retrobat aquest vell sistema de tornar a ser una vella alcaldessa, no sé si existia, no, un vell alcalde que feia el que li passava
0: Però
2: això no es fa.
0: Però jo tinc entès que els alcaldes tampoc tenen tant de poder, no? Si el que té el verdader poder és el secretari, m'han dit, no?
2: Bueno, hi ha l'autoritat moral, hi ha de moltes classes, no? Gent que es pensen que siguin alcalde, doncs, no sé,
0: depèn del seu caràcter com a persona, no?
2: El de Portbou, doncs, pot presentar un llibre de l'Armenguer sobre el republicanisme del 19. Un noi que no en té ni flowers de res, però com que és alcalde, doncs vinga, presentar el llibre del Terrades de l'Armaguer, que també, aquest tampoc és historiador i també fa llibres de la tot, va, tot això és un va.
0: Me deixes fer una falca?
2: De la que vulguis.
0: Vale, que per cert el divendres el tindrem aquí a Vilafant, a les Tardes Literàries, a la presentació de les converses del motel.
2: Això us dona molt mala imatge.
0: No, perquè ha tret el llibre de les converses del motel amb en Xavier Febrés i vindrà la periodista Anna Ponsí i parlem de l'Empordà, del motel. Jo perquè com que l'has mencionat doncs he connectat directament amb la presentació i haig de fer la falca.
2: Hi ha gent que no va al psiquiatre i fa llibres, què vols que et digui?
0: Bueno, és una manera d'expressar-se.
5: Les converses al motel és més una opinió que altra cosa i com opinió no té... gaire crítica, fonamental, sinó...
0: Bueno...
5: Vull opinar que deu estar bé, el llibre deu estar molt bé.
2: Molt bé, segur. Per això no l'he llegit.
0: Ja us ho diré dimecres que ve, que haurà passat la presentació i...
2: Home,
0: i ens l'hauran explicat.
2: Amb en Joan Armenguer vàrem tenir una reunió seriosíssima amb en Joan Safon, ara que no ens escolta ningú, puc explicar, no? Amb en Joan Safon a l'esport, de dir, escolta, aquest llibre sobre el Josep Pallach revolucionari que ha fet en Joan Armenguer està carregat de faltes i li vàrem dir quines eren i que hi ha coses que no s'estan dient i en canvi es ven com un gran llibre quan no és veritat, no? I el llibre que ha fet després en Joan Safon sobre en Josep Pallach ho ha tingut molt en compte això i per tant és un llibre que a més està premiat per l'Institut d'Estudis Catalans i és a dir, vàrem haver d'intervenir des de la societat civil i dir, escolti, prou, perquè aquest noi feia crèdits a la
0: jo
2: caixa.
0: Intentaré no treure mai cap llibre perquè és clar, si l'Alfons me l'ha de criticar jo m'estimo més no passar per la piconadora de l'Alfons Romero.
2: Una cosa és investigar, llegir, coordinar, centrar, i l'altra és editar.
0: Bueno, hi ha molta gent que escriu i que fa ficció i
2: no,
0: que...
2: és al revés, hi ha alguns que ja saben que faran un llibre i després es posen a buscar el contingut d'aquest llibre, i si tu en la teva vida has fet crèdits a la caixa només, pues no pots sortir amb el llibre.
0: Bueno,
2: no,
0: va, anem a parlar del fet d'escriure com a teràpia, no? Perquè ja ho has mencionat tu i ho has introduït, no? Escriure, has de tenir alguna cosa a dir, no? Voler dir alguna cosa.
3: Pots ser polític i parlar molt i no dir res. I seràs un bon polític.
5: I pots escriure molt i no escriure res, no dir res tampoc.
0: Però tenir idees està bé, no? I plasmar-les i inventar històries, bueno, no? De fet, l'ésser humà necessita històries.
5: Aquí hi ha dues coses. Primer, que són diferents quan escriure. Un és escriure bé, tècnicament bé, i l'altre és contar. Perquè hi ha escriptors que escriuen molt bé i no conten res, hi ha escriptors que no escriuen tan bé, però tenen una història fantàstica.
1: No, però hi ha molta gent que en sap molt d'escriure.
5: Sí.
1: O sigui, tu t'agafes,
0: jo escric fatal.
1: Tu t'agafes, per exemple, pots fer-te un diari personal per tu,
5: sí,
1: i saps que només ho tens per tu, i escrius el que vulguis, com vulguis, i com ho penses per tu.
5: Sí.
1: No fa falta que ho vagis fent un llibre.
0: Jo estic escrivint per mi.
1: I això terapèuticament va molt bé.
0: No, això... estic fent una ficció.
1: Va molt bé, per, almenys...
5: Però hi ha molt de llibres que no els volien ni editar i els ha editat
1: el
5: fill o la neboda.
1: Hi ha moltíssims escriptors que
5: no es veneren publicar-les.
1: Exacte, que escriuen per escriure.
0: I llavors, bueno, o que potser no és el moment, no? Perquè potser tu escrius una cosa, no? Que en aquell moment doncs no interessa, i potser més endavant sí, no? O que la societat no està preparada per allò, no?
1: Per exemple, jo parlo del meu cas, jo sóc cuiner, els cuiners cada dos per tres quan estan fent coses, jo no trec cap llibre i no ho sé, però quan estem fent coses se'ns ocorreix algo i has d'agafar un foli i plasmar-ho i dir això, i això tu guardes.
0: Jo vaig tenir una idea que bueno, ara la diré aquí en antena, espero que ningú me la prengui, perquè als nens sempre els agrada més el que fan al menjador de l'escola, i vaig pensar, ostres, aquí hi ha negoci. Li diguem al cuiner de l'escola que faci les receptes del que cuina a l'escola, i totes les mares el comprarem perquè els nostres fills mengin a casa.
1: No, això és bona idea.
0: Això
1: està molt bé. No? Ja està molt
0: el llibre del cuiner de l'escola, no?
1: No,
0: i quan et digui no m'agrada, dic no, l'he fet tal qual diu el llibre.
1: Està molt bé, està molt bé.
5: Els llibres de cuina tenen molta tirada.
0: Sí.
5: Jo en tinc un grapat.
0: Sí.
2: El títol del llibre, La cuina de l'escola.
0: Mira, veus, ja m'està donant la... Jo ja m'he ofert per maquetar-lo i fer les fotos.
2: I en Xavi per fer les pràctiques aquí.
1: El problema serà convèncer el cuiner de l'escola perquè vagi a fer les receptes o vagi apuntant.
0: No et preocupis, perquè és bastant de fer coses. I,
1: ah, sí? És cap problema. Ja està rodat, això.
0: I jo deia, mira, i ens l'autoeditem i per Sant Jordi el venem a la parada. Jo és que ja ho tinc tot plantejat.
1: Està molt bé.
0: A la parada de l'AFA pel proper Sant Jordi.
1: Està molt bé. Jo, per exemple, jo me'n recordo, aquí en el pavelló de Vilafant, al club de bàsquet, una vegada estàvem parlant amb el meu fill, que jugava a bàsquet, tal i qual, i fan cromos de jugadors de bàsquet.
0: Ah, sí, és veritat, que...
1: Però els cromos de jugadors de bàsquet són del mateix equip dels jugadors. O sigui, el meu fill té un cromo.
0: Això
1: que jo no
0: l'he
1: pensat mai. El té allà a l'habitació, és verídic, està allà. Està molt bé.
0: Sí, de fet, jo vaig veure l'àlbum i els donaven l'àlbum al principi de la temporada.
1: Exacte, i després tenies que anar a comprar els cromos.
3: Només et faltarà muntar un xiringuito i aquelles receptes, tenir-les allà cuinades per...
0: Ja, tu vols aquí comprar el llibre i endur-te'l la mandoca.
3: Home, provar-ho.
0: A veure si me la feia comprar el llibre, no?
2: Ens conjurem, per d'aquí a Sant Jordi que ve. Per tant, posem a l'agenda que la Mercè ha de presentar el llibre i en Xavi...
1: A mi no m'enrotlleu.
3: Nosaltres ja vindrem a tastar-ho i a dir-vos si ho feu bé o no.
0: No depèn de mi, perquè jo ara ja no estic a l'AFA, vull dir que... Sóc una sòcia més, no?
1: Però la idea està molt bé.
2: Està bé.
0: Jo ja els hi vaig vendre a la Junta.
2: I potser obrirem un debat.
0: Però a la meva AFA hi ha una màxima. una idea, un compromís, i si tu tens una idea l'has de dur a terme, potser... i jo ets tan sobrepassada que no he tingut
2: ara que estem
0: el temps per
2: amb la vaga de mestres. També potser obriríem un debat sobre el que s'ha de menjar a l'escola, perquè,
0: però és que, perquè és que, no és tot... que l'espai del migdia és un espai educatiu importantíssim.
2: Ah,
0: I, ara... I aquí que, ara que els mestres, reivindiquen i tot, és que els mestres, els monitors de menjador també estan educant,
2: i els cuiners de menjador,
0: i els cuiners,
2: perquè ara es va a una empresa, es passa una empresa que porta el càtering i t'aporta el menjar, la Jonquera, per
0: exemple. Ho he viscut de molt a prop.
2: I en canvi s'han perdut fantàstics cuiners i cuineres, sobretot, i cuineres fantàstiques,
5: sí, sí,
2: no?
5: Sí, sí.
2: I ara ve un càtering, no sé, de...
0: Bueno, jo crec que les pancartes dels mestres doncs hi hauria d'haver hagut per un espai del migdia educatiu, no? Perquè es parla molt de que si hi ha d'haver-hi l'intensiva i es perd aquest espai del migdia. No sé, no sé si...
2: Jo a la teva escola hi he anat a dinar alguna vegada.
0: Sí, jo també.
2: No, tu perquè hi tens responsabilitats, jo
0: sí,
2: no.
0: Sí,
2: i és
0: sí,
2: un
0: sí.
2: plaer, no? Uns nanos espaviladíssims.
4: Sí, però fixeu-vos que tot és buscar l'economia, no que sigui la màxima qualitat, no. Perquè
0: clar.
4: Jo me'n recordo el Sol i Vent, per exemple, que hi havia les seves cuineres i cada dia feien el menú cuinat allà mateix.
2: Però darrere d'un menú...
4: Què passa? Algú se li va acudir, en lloc de tenir... a cada col·legi un servei de cuineres, cuiners i no sé què, fotem una nau industrial amb un sol equip de cuiners i fotem allò el càtering per tothom.
2: Però el menú...
0: Però aquí perds, aquí guanyes, entre cometes, diners, i perds moltes altres coses pel camí, com valors educatius, com els infants que puguin entrar a la cuina...
2: I una dieta molt equilibrada, i necessites parlar d'uns continguts perquè van adreçats uns nanos.
0: Va, si voleu, el pròxim dia continuem amb aquest debat.
4: Perquè fem col·legis, que es quedin a casa i estudien online,
0: sí.
4: I ens estalviem el col·legi, els professors...
0: Cert. Fem una cosa, nosaltres ho deixem aquí, si voleu, el debat de l'espai del migdia, jo encantadíssima de debatre, perquè estaria molt interessant. Però això ja serà la setmana que ve.
2: Jo ja ho apunto a l'agenda.
0: Apunto a l'agenda. Demà tornarem a més tertúlia amb els companys del dijous. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez visita avui Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. I Òmnium, l'ANC, el Consell de la República i la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat han enviat una carta al papa Lleó XIV perquè prioritzi l'ús del català durant la seva visita a Catalunya, especialment en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Les entitats recorden l'arrelament d'Antoni Gaudí a la llengua catalana i alerten del retrocés en el seu ús. També reclamen que l'Església continuï defensant el català i apunten a l'aspiració d'una conferència episcopal catalana. I dispositiu policial conjunt de Mossos d'Esquadra i la Divisió d'Investigació Criminal a la Cabra del Camp contra una organització criminal dedicada al cultiu i al tràfic de marihuana. S'estan realitzant una quinzena d'entrades i escorcolls amb un desplegament de més de 300 efectius entre els dos cossos policials. I els docents hauran de decidir en les properes hores si avalen l'acord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Recordem que la consulta es va obrir el dilluns i podran respondre fins demà al migdia, tot plegat en un moment de discrepàncies entre sindicats, ja que USTEC ha desconvocat les vagues a l'espera del resultat de la consulta i mostrant-se a favor del mateix, mentre que CGT i Intersindical sí que han mantingut les vagues perquè veuen insuficients les mesures que queden reflectides en l'acord. De fet, avui estan cridats a vaga els docents de les Terres de l'Ebre i Tarragona. I Comissions Obreres ha convocat concentracions avui també davant diverses entitats financeres per denunciar la pressió comercial i la sobrecàrrega laboral que assegura que pateixen les plantilles. El sindicat reclama que els beneficis rècord de la banca es reparteixin de manera més justa i alerta que l'actual model de treball està afectant la salut física i mental dels treballadors. I preacord a Ficosa per reduir l'impacte de l'ERO. Després de la negociació amb els sindicats, el nombre d'afectats passa de 172 a un màxim de 105. Les sortides seran voluntàries i es faran de manera progressiva fins al març del 2027. El preacord inclou indemnitzacions millorades segons l'edat, una clàusula de retorn preferent en cas de noves vacants i també garanties per mantenir les mateixes condicions si l'empresa presenta un nou ERO abans del finals del 2028. I en mobilitat, tres incidències afecten a la circulació en aquests moments, una a la C25 a Sant Julià de Vilatorta, una altra a Santa Coloma de Farners i una altra a la P7 a Barberà del Vallès. Totes deixen un carril tallat. I tret de sortida a Granollers a la 27a edició del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, una edició que girarà entorn el comportament de l'audiència.
1: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Picalletres. Presenta Tina Forés.
2: Família, els estudis de la xarxa de comunicació local estem ben a punt per començar un nou capítol del Picalletres, el concurs lingüístic per excel·lència de la ràdio local. Som a la recta final d'aquest concurs que ens té el cor robat i que ens fa aprendre cada dia noves coses sobre el català, i això ens encanta i ens fa estimar més encara el català. Estem desitjosos de conèixer ja els participants avui. No esperem més, som-hi doncs! Avui tenim amb nosaltres dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Mollet del Vallès i cap a Amposta. Contactem amb l'Emma Balea, que ens parla des de Ràdio Mollet. Emma, qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?

0: Doncs... com ha de ser, exactament. I tant, doncs saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda, concursants. Que tingueu molta sort. Anem ara cap a Amposta Ràdio. Jordi Galo, com va? Qui són els nois i noies que t'acompanyen i en representació de quin centre juguen?
1: Hola, bon dia, Tina. Doncs venen del Col·legi del Sagrat Cor d'Amposta, amb moltes ganes de participar i de guanyar. Ells són el Fabián Beltrán, el Xavier Casanova i l'Ivo Tomàs.
0: Doncs també que es presentin ells una mica, si et sembla.
1: Molt bé. Vinga, Fabián, presenta't.
2: Hola, sóc el Fabián i a mi m'agrada el futbol.
3: Hola, sóc Xavier i m'agrada jugar a bàsquet.
4: Hola, sóc Ivo i a mi m'agrada l'handbol.
0: Doncs us desitgem el millor també a vosaltres. I abans de començar, hem de veure si la nostra jurat de capçalera està a punt. Hola, jurat.
5: Hola, Tina. Hola a tothom. Estic ben preparada, Tina, i amb ganes de veure brillar els nostres concursants amb les seves respostes. Vinga, comencem quan vulgueu.
0: Estic segura que els concursants em mostraran que també han vingut amb una bona dosi de concentració. I abans de començar amb les proves, però, recordem el Pica Ranking. Jurat, qui són els equips que encapçalen la classificació?
6: El Pica Ranking.
5: En quarta posició tenim l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat amb 6.200 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segon lloc hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el Pica Rànquing l'Escola Sadako de Barcelona amb 7.800 punts.
0: Doncs aquest és el Pica Rànquing, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos-hi un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem.
6: A lletrejar.
0: Comencem el concurs amb el primer nivell de lletreig. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Ànim, que en podeu fer unes quantes si us ho proposeu. Comencem amb l'Institut de Mollet del Vallès. Preparat, Eric? Temps. Bateria.
5: No porta accent, la E.
0: Daniela. Guarí.
5: No porta diesi.
0: Miquel. Pilós. Inquiet. Bronze. Vapor.
5: Has dubtat també, Walter?
0: Doncs en aquesta primera ronda de lletreig heu fet un total de 3 encerts que sumen 300 punts al vostre marcador. És el torn ara del Col·legi Sagrat Cor d'Amposta. Preparat, Fabián?
2: Sí.
0: Temps. Bagul.
2: Be baixa. A.
5: És bé alta.
0: Xavier. Redimir.
3: R. A.
5: És una E, no una A.
0: Ivo. Destí.
4: D. E. S. T. I. Amb accent.
5: L'A hi porta accent, ho sento.
0: Doncs en aquest cas us heu quedat amb 0 punts, 0 encerts, però no passa res perquè encara queden moltes proves per davant. Passem de seguida a la prova següent.
6: L'intrus.
0: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre 3 paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Podeu comentar entre vosaltres la possible resposta en veu baixa i després només un haurà de contestar, d'acord? Comencem amb l'Institut de Mollet del Vallès. Les vostres paraules són les següents. Camerino, toro, palillo.
5: Correcte. En català, la tija petita de fusta tallada en punta que hom fa servir per escurar-se les dents es diu escuradents o furgadents, però no palillo.
0: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador tornarà per al Col·legi Sagrat Cor d'Amposta. Les vostres paraules, en infinitiu, són les següents. Arrasar, pitar, cuidar.
2: Cuidar.
5: Incorrecte, rebot.
0: Institut de Mollet del Vallès. Les mateixes paraules, en aquest cas, les dues que queden. Arrasar o pitar. Quina seria la paraula intrusa?
5: Correcte, ara sí. En català, quan volem expressar l'acció de fer sonar el clàxon d'un automòbil, hem de dir tocar el clàxon o la botzina i no pas pitar. També, quan ens referim a l'acció de fer sonar un xiulet, hauríem de dir xiular i no pitar.
0: Doncs 200 punts més que sumeu al vostre marcador. I ara tornem a lletrejar.
6: A lletrejar.
0: Seguim amb la segona ronda, que consta de paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'Institut de Mollet del Vallès. Daniela, preparada? Temps. Plataforma. Supeditar.
5: T'has deixat la E.
0: Miquel. Metàl·lica.
5: Has dubtat també, Walter.
0: Eric. Invariable. Cortinatge.
5: TG, final.
0: Doncs en aquest nivell de lletreig heu fet dos encerts que sumen 400 punts al vostre marcador. És el torn del Col·legi Sagrat Cor d'Amposta. Xavier, estàs preparat?
3: Sí.
0: Temps. Esquelet.
3: E-S-C-A.
5: És una Q.
0: Ivo, agonitzar.
4: A-G-O-N-I-T-Z-A-R.
0: Passadís.
4: P-A-S-S-A-D-I-S.
5: La hi porta accent.
0: Fabián, disgustada.
2: T-I-S-T-U.
5: És una G, no una T.
0: Doncs en aquest cas heu fet un encert que suma 200 punts al vostre marcador. I ara és el moment de saber com van amb aquest recompte general. Jurat, t'escoltem.
5: Les puntuacions inicials són les següents. L'Institut de Mollet del Vallès ha aconseguit fins ara 1.100 punts i el Col·legi Sagrat Cor d'Amposta n'ha aconseguit 200.
0: Doncs l'Institut de Mollet del Vallès, que de moment es posa per davant en el marcador, però encara queden unes quantes proves per davant. El picalletres no perd ritme. Següent prova. La prova musical d'avui ens porta la Chloe Riambau. Nascuda a la Bisbal d'Empordà, ha estat la guanyadora de l'edició del 2025 del concurs Sona Nou. Li desitgem una sòlida carrera a aquesta artista emergent. Amb un estil que es mou entre el pop d'autor o l'indie pop, la Chloe Riambau ha tret al mercat recentment el seu primer disc, Equilibris sense xarxa, que parteix d'un desamor després d'una relació molt llarga. Avui escoltarem la cançó Si te'n vas. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta entre vosaltres, d'acord? Després haurà de contestar un dels tres. Vinga, escoltem la Chloe Riambau.

0: Quina calidesa, oi? Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Institut de Mollet del Vallès, començo per vosaltres. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. A què dirà adéu la protagonista de la cançó?
2: A la tristesa.
3: Correcte, escoltem-ho.
4: Diré adéu a la tristesa.
0: Molt bé, doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. Torna ara per al Col·legi Sagrat Cor d'Amposta. El mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, què ens abraçarà?
5: La calidesa.
3: Correcte, també. Escoltem-ho.
4: I ens abraçarà la calidesa.
0: Doncs 200 punts que vosaltres també sumeu al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: Entrem al tercer nivell de lletreig i aquí les paraules són més difícils i més llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300, de manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons a temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut de Mollet del Vallès. Miquel, preparat?
2: Sí.
0: Temps. Cartellisme.
2: CARTELLISME.
0: Infrahumana.
2: INFRAHUMANA.
0: Empaitesis.
2: EMPAITESIS.
3: Dues esses abans de la I.
0: Eric, rítmicament.
6: RITM.
3: La I porta accent.
0: Daniela, institucions.
2: INC.
3: És una S.
0: Doncs en aquest tercer nivell de lletreig ja heu fet dos encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. Col·legi Sagrat Cor d'Amposta, és el vostre torn. Preparat, Ivo?
7: Sí.
0: Temps, superficial.
7: SUPERC.
3: És una F.
0: Fabián, escriguessin.
8: ESCRIGUESIN.
3: Dues S's abans de la I.
0: Xavier, constitució.
9: C-O.
3: Has dubtat també, igual t'hi has dit C, és C.
0: Doncs en aquest cas no heu fet cap encert, per tant no podeu sumar cap punt al vostre marcador, però ens trobem ja a la recta final del concurs i hem de repassar com van aquests marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
3: Doncs aquestes són les puntuacions a hores d'ara. L'Institut de Mollet del Vallès ha aconseguit sumar 1.900 punts i el Col·legi Sagrat Cor d'Amposta n'ha aconseguit 400.
0: Doncs amb aquestes puntuacions arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual heu de lletrejar moltes lletres però d'una sola paraula. Aquesta prova us pot donar molts punts perquè teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i potser conquerir la primera plaça del programa d'avui.
1: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. L'aposta mínima que podeu fer són 100 punts i la màxima, tots els punts que teniu acumulats, d'acord? Vinga, escollim els dos representants que faran el lletreig. Emma Balea, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula d'avui?
10: L'Eric.
0: Doncs l'Eric que intentarà lletrejar aquesta mega paraula. Ara el que heu de fer és pensar la vostra aposta i custodiar-la bé. Jordi Galo, qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
11: Doncs l'Ivo Tomàs.
0: Doncs Libo també, el valent que intentarà lletrejar la mega paraula. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, d'Amposta Ràdio. Jordi Galo, fins ara.
6: Fins ara.
0: Comença la prova a l'Institut de Mollet del Vallès. Com sabeu, hem desconnectat ja d'Amposta Ràdio. Estàs preparat, Eric?
7: Sí.
0: Doncs som-hi. Avui parlem de la qualitat de les persones que exerceixen una activitat professional amb gran competència. Són persones que tenen grans aptituds per fer la seva feina i treballen amb molt rigor, enginy, mestria, de manera que aquesta qualitat que posseeixen pot acabar convertint-se en referent per a altres persones. La mega paraula d'avui és el substantiu professionalitat.
7: Professionalitat.
3: Endavant.
7: P-R-O-F-E-S-S-I-O-N-A-L-I-T-A-T.
0: Molt bé, Eric, has lletrejat correctament aquesta mega paraula i ara després descobrirem com ho farà l'equip contrari i si també sumarà o restarà els punts que s'hi apostin. Molt bé, doncs ara serà el torn del Col·legi Sagrat Cor d'Amposta, per tant, desconnectem de Ràdio Mollet. Fins ara, Emma Balea.
8: Fins ara.
0: Col·legi Sagrat Cor d'Amposta, esteu a punt? Estàs preparat, Ivo?
9: Sí.
0: Doncs som-hi. Avui parlem de la qualitat de les persones que exerceixen una activitat professional amb gran competència. Són persones que porten a terme la seva feina amb molta responsabilitat, solvència, tècnica o fins i tot vocació, de manera que aquesta qualitat que posseixen pot acabar convertint-se en referent per a altres persones. La mega paraula d'avui és el substantiu professionalitat.
9: Professionalitat.
3: Endavant.
9: P-R-O-F-E-S-S-I-O-N-A-L-I-T-A-T.
0: Molt bé, Ivo, també has lletrejat aquesta mega paraula correctament i ara descobrireu com ho ha fet també l'equip contrincant i si també sumarà o restarà aquests punts. Per tant, connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts hi ha jugat cada equip i concursants. Ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula l'equip contrari i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Emma Balea, quants punts ha apostat el teu equip?

0: Correctament. I el Col·legi Sagrat Cor d'Amposta ha lletrejat la mega paraula... Correctament. Només ens queda saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Quan vulgui, jurat.
1: Doncs les puntuacions finals del programa d'avui són les següents. L'Institut de Mollet del Vallès finalment ha aconseguit 2.800 punts i el Col·legi Sagrat Cor d'Amposta n'ha aconseguit 600.
0: Per tant, ja tenim guanyador del programa d'avui. En aquest cas és l'Institut de Mollet del Vallès. Anem a parlar amb ells. Emma Balea, com estan els ànims per aquí?
2: Estan bé a màxims, eh? Allò, unes cares de felicitat. Jo crec que sobretot per l'experiència. Que ho comentin ells,
3: sí,
2: no?
3: Sí,
0: i tant.
2: Eric, Daniela, Miquel, què? Sí. Us ho esperàveu així? El Miquel, que estava molt neguitós per les sintonies, les rafes, diu, ai, mi em posa molt nerviós això.
0: Home, però... és que són sintonies així de tensió, no? Sí. És el que hi ha, però bé, us ho heu passat bé o no?
4: Sí, sí, ha estat una bona experiència.
0: Me n'alegro, me n'alegro. Quina ha sigut la prova que heu trobat més complicada, potser?
4: Potser la de la cançó, perquè tenia com un català que pronunciava diferent i costava una mica més d'entendre, però al final l'hem fet bé.
0: Complicat. Jo sempre dic que aquesta és la que jo trobo més complicada. Però bé, en tot cas, moltes felicitats. Heu fet una participació molt bona. I no ens volem deixar de parlar tampoc amb el Col·legi Sagrat Cor d'Amposta. Jordi Galo, com esteu per aquí?
5: Doncs mira, sabent que podíem haver fet més, els nervis ens han matat una miqueta, però bueno, amb ganes de revanxa, no?
0: Home, i tant.
5: Diuen que sí.
0: Els nervis sempre juguen a la contra en algunes ocasions, però bé, no passa res. En tot cas, ho han passat bé, no?
5: Sí, no? Vos ho heu passat bé?
4: Sí.
5: Bueno, ara no estan amb la il·lusió després d'haver perdut, però que després m'ho diran que s'ho han passat bé.
0: No passa res, el que compta és l'experiència. En tot cas, moltíssimes felicitats a vosaltres també. I ara ens cal saber com queda el Picar Rànquing després d'aquest programa. Com queda, jurat?
6: El Picar Rànquing.
1: Doncs en quarta posició tenim l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat amb 6.200 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segon lloc hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I conserva la primeríssima posició l'Escola Sadaco de Barcelona amb 7.800 punts.

0: Doncs aquest és el Pica Ranking, al final del Pica Lletres d'avui, i per part meva només em queda acomiadar-me dels locutors que avui ens han acompanyat, Emma Balea, Jordi Galo, i també dels concursants que han participat en el programa. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí i esperem que us hagi passat genial.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
2: Sí, nosaltres també encantadíssims, amb ganes de repetir.
0: Doncs moltes gràcies a tots, hem arribat al final, esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Pica Lletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i, no cal dir-ho, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a Ràdio Mollet i Amposta Ràdio per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Pica Ranking per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Ens veiem ben aviat. Adeu!
3: Pica Lletres, a la teva...

0: teva ràdio.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Una nova edició del nostre butlletí de notícies. Avui dimecres, 3 de juny d'aquest 2026, el debat sobre el retorn dels peatges a l'AP-7 torna a escena 4 anys després de la seva eliminació. Polèmica a Pont de Molins pel cessament d'un regidor del govern municipal. La piscina exterior de Figueres obrirà la temporada d'estiu el 20 de juny. Detingut a Empúria Brava per un robatori violent al passeig marítim. Figueres reaprofita la flor dels tilers per elaborar bosses de tila de proximitat. I tancarem aquesta edició del butlletí, com sempre, amb en Lluís Mi Pérez des de la xarxa per conèixer doncs, la previsió del temps per a les properes hores aquí a la nostra comarca.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Com dèiem, amb titulars, el debat sobre un possible retorn dels peatges a la P7 ha tornat a aparèixer arran de la pressió del trànsit de camions i la necessitat de finançar el manteniment de l'autopista. Durant la presentació de l'estudi i RAP del RAC i del Servei Català de Trànsit, el president del RAC, Josep Mateu, va defensar que la Generalitat pugui gestionar la via i decidir quin model aplicar en el futur. Entre les opcions plantejades hi ha una vinyeta, peatges reduïts o altres sistemes de pagament finalista destinats exclusivament al manteniment i millora de les carreteres. L'estudi també destaca que els camions estan implicats en més de la meitat dels accidents greus registrats als trams gironins de la P7, fet que ha reobert el debat sobre la gestió i el futur finançament d'aquesta infraestructura.
3: L'alcaldessa de Pont de Molins, Marie-Louis Gournay, ha retirat les competències al regidor Jordi Carreras i l'ha cessat de la Junta de Govern Local per una presumpta conducta d'abús de poder relacionada amb l'ús d'una sala municipal fa aproximadament un any. Segons l'Ajuntament, Carreras hauria interferit en una activitat de ioga destinada a dones del municipi, vulnerant-la la privacitat. El regidor nega rotundament els fets i assegura que va abandonar l'espai després de parlar amb les participants. La professora del curs també ha desmentit la versió municipal. Carreras ha anunciat que presentarà una denúncia perquè calúmnies contra l'alcaldessa i atribueix la decisió a discrepàncies polítiques internes. El cessament deixarà l'equip de govern de Pont de Molins en minoria.
4: La piscina municipal exterior de Figueres obrirà les portes el pròxim 20 de juny i estarà en funcionament fins al 6 de setembre. L'equipament oferirà servei cada dia de la setmana, de 10 del matí a 8 del vespre, amb espais de bany lliure, zona recreativa i activitats d'estiu per a infants i joves. Els preus de les entrades oscil·len entre els 4,60 € i els 9,80 €, mentre que també s'ofereixen abonaments de temporada i descomptes per a jubilats. L'Ajuntament mantindrà les mesures de seguretat dels darrers anys, amb videovigilància i personal de control durant tot l'horari d'obertura. A la comarca, la temporada de piscines començarà encara abans a Vilafant. La piscina municipal obrirà les portes el divendres 19 de juny i per celebrar-ho, Ràdio Vilafant farà una emissió especial en directe d'11 del matí a 1 del migdia. El programa comptarà amb entrevistes a responsables de l'equipament, regidors de l'Ajuntament i diferents protagonistes de la jornada, a més d'actuacions i música en directe per donar la benvinguda a la nova temporada d'estiu.
5: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: I l'Ajuntament de Figueres ha impulsat una nova acció de sostenibilitat i reaprofitament aprofitant la flor dels tilers de la ciutat per elaborar bosses de tila de quilòmetre zero. La recollida s'ha dut a terme durant els darrers dies, principalment als arbres situats a l'entorn de la Biblioteca Fages de Climent, amb la participació dels treballadors del programa de Verd Urbà del Servei d'Ocupació de Catalunya. Les bosses de tila elaborades amb aquesta collita s'han distribuït entre els assistents a la Fira de la Gent Gran, celebrada aquest cap de setmana a la ciutat. Aquesta iniciativa dona continuïtat a altres projectes de reaprofitament impulsats per l'Ajuntament, com el que es va fer al gener, amb les taronges amargues dels arbres del barri de la presó, amb l'objectiu de donar una segona vida als recursos naturals urbans i fomentar també la sostenibilitat.
3: La policia local de Castelló d'Empúries ha detingut un home de 27 anys com a presumpte autor d'un robatori amb violència comès al passeig marítim d'Empúria Brava. Els fets van passar cap a les 5:15 de la matinada de diumenge, quan una dona de 47 anys va denunciar que li havien sostret la bossa de mà mitjançant una estrabada. Inicialment, els agents havien rebut un avís per un possible situació d'assetjament a la via pública, però un cop al lloc dels fets van comprovar que es tractava d'un robatori violent. La policia local va activar un dispositiu de recerca i després de diverses gestions va localitzar una persona que coincidia amb la descripció facilitada per la víctima. L'home va ser detingut com a presumpte autor dels fets. La investigació continua oberta per aclarir totes les circumstàncies d'aquest succés.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
0: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
6: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: I amb el patrocini de Llenyes Empordà arriba aquesta previsió del temps per a les properes hores. Lluïsmi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Déu-n'hi-do les tempestes, calamarsades, pedregades directament que hi va haver ahir a moltes comarques de Girona, destacant-hi molt les que hi va haver entre el Ripollès i la Garrotxa, més de 50 litres per metre quadrat a la banda més baixa de la vall de Camprodon, per exemple, o també al voltant de la vall d'en Bas, a la Garrotxa. Ens queda la ressaca d'aquestes pluges d'ahir en forma d'alguns núvols baixos, però que s'estan trencant, sobretot és més cap al sud de la demarcació on el temps està un palet més carregat, i per contra, el cel està molt més obert a l'Alt Pirineu i sobretot a l'Empordà, que és on el vent de tramuntana hi està bufant. De mica en mica aquesta tramuntana deixarà de bufar per entrar vent de garbí al llarg d'aquesta tarda, per tant, compte perquè la mar estarà esvalutant, i aquesta tarda també algunes nuvolades justament a les muntanyes més de la Selva, de la Garrotxa, del Ripollès, però a diferència d'ahir, avui no esperem que hi hagi tempestes. N'estem pendents a la xarxa.
6: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
0: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
6: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
5: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
8: Li posem ritme a la teva vida.
9: La teva vida.
8: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
10: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
11: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
12: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 3 de juny tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
13: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar, i tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
14: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
5: Continguts en xarxa.

0: Avui al POU ens acompanya la investigadora i catedràtica en farmacologia Núria Casals per parlar sobre l'estudi que ha fet relacionat amb el colesterol i l'envelliment. Núria, bon dia.
1: Hola, bon dia, Mireia.
0: Per començar, com explicaries a un públic general el que heu descobert exactament amb aquest estudi?
1: Bé, el que hem descobert és que un fàrmac habitual que s'utilitza per baixar el colesterol i altres líquids de la sang també té efectes antienvelliment. El que fa, bàsicament, és disminuir la senescència de les nostres cèl·lules i d'aquesta forma pues, permet la regeneració, manté la regeneració normal dels teixits. Perquè quan envellim, una de les coses que ens passa és que les nostres cèl·lules mare i altres cèl·lules dels teixits entren en el que diem senescència, que vol dir que es tornen, entren en un estat de parada en el que deixen de fer les coses normals que feien normalment, deixen de dividir-se i de regenerar els teixits i el que hem vist és que aquest fàrmac d'alguna forma frena aquest procés.
0: Has anat introduint molts dels conceptes que anirem parlant al llarg d'aquesta entrevista. Parlem d'un fàrmac per al colesterol, com deies, el fenofibrat. M'agradaria saber què us va portar a investigar si aquest fàrmac podia tenir efectes sobre l'envelliment.
1: Bé, no som nosaltres els primers que ja havien indicat aquesta possible acció d'aquest fàrmac, però el grup amb qui col·laborem a la Xina, a la Universitat Medical Southern University, ells sí que porten més temps treballant amb aquest fàrmac i el que va passar és que van observar que un dels dianes d'aquest fàrmac és una proteïna que es diu CPT1C, en la qual jo treballo des de fa molts anys, i vam decidir explorar si podria tenir un efecte antienvelliment. Per què? Perquè la proteïna aquesta CPT1C resulta que se l'ha associat amb proliferació celular, i com que la regeneració dels teixits al final és les cèl·lules mare han de proliferar i tornar a restaurar pues, aquelles cèl·lules envellides dels teixits, vam pensar que potser aquest link, si ens treballàvem de forma conjunta, podríem intentar esbrinar si tenia algun efecte en aquest procés.
0: Quan dieu que retarda l'envelliment, de què estem parlant exactament? Ara comentaves una mica de les cèl·lules, però quins indicadors ho demostren?
1: Vale. Nosaltres, hi ha un indicador molt clar que és, no sé si és molt conegut així a nivell d'audiència general, però són els telòmers. Les cèl·lules, a mesura que es van envellint, van escurçant els seus telòmers, que és una part del cromosoma, dels nostres cromosomes, pues es van escurçant els telòmers. I un dels efectes que hem vist molt clar d'aquest fàrmac és que evita aquest escurçament de telòmers, d'aquests cromosomes. Llavors, el que succeeix és que les cèl·lules pues, mantenen aquesta capacitat de seguir-se dividint i regenerant teixits. Aquest és un efecte addicional de l'efecte normal que ja té aquest fàrmac, que és disminuir els lípids, no solament de la sang, sinó de l'acumulació de lípids als teixits. I aquesta és la indicació principal d'aquest fàrmac. Però, a més de reduir els lípids, també hem vist aquest efecte sobre els telòmers. I un tercer efecte, que és també que millora la funció de les nostres mitocòndries. Les mitocòndries, explicat així de forma senzilla, són uns orgànuls que hi ha a dins de les nostres cèl·lules que el que fan és generar l'energia. Llavors, s'ha vist que millora l'eficiència energètica d'aquestes mitocòndries i, d'alguna forma, pues, són més eficients amb el nostre metabolisme, també és antioxidant, perquè quan les mitocòndries no funcionen bé, es generen radicals d'oxigen que acaben oxidant els nostres teixits i és una altra font d'envelliment. Per tant, el que hem vist és que ataca a tres mecanismes diferents. Un és la disminució de l'acumulació dels lípids, perquè els lípids quan s'acumulen també acaben distorsionant el funcionament propi dels teixits. Segon, redueix o evita l'escurçament dels telòmers que he comentat abans, i aquest altre tercer és que millora l'eficiència energètica de les mitocòndries, i llavors som més eficients energèticament i generem menys estrès oxidatiu en els teixits. Llavors, bueno, doncs aquesta triple acció és que el resultat és que quan s'administra amb models de ratolí, ratolins que tenim, ho hem tastat en diferents models. Un model és de ratolins envellits naturalment. Mm-hmm. Pues l'administració d'aquest fàrmac de forma diària pues millora una sèrie de fenotips, que és la millora l'eficiència del cor, és a dir, a nivell cardíac, té beneficis clars de la contractibilitat, de la despesa cardíaca que diem, i per altra banda també té efectes beneficiosos molt clars a nivell de cervell. Quan ens fem grans sense voler, pues, presentem una pèrdua de la nostra memòria, de les habilitats cognitives, que diem deteriorament cognitiu. Pues, s'ha vist que en aquests ratolins també de forma natural que han envellit, pues s'evita aquesta, o es redueix. La veritat és que l'efecte és bastant clar, s'evita almenys aquest deteriorament cognitiu de forma clara. I això ho hem vist amb aquest model de ratolins envellits de forma natural, però també amb un model genètic que és el SAM8, que és un model que s'assembla a la progèria, i també s'ha vist que redueix aquests signes d'envelliment en aquest altre model de ratolí.
0: Mm-hmm. Has introduït tu mateixa el següent punt, cosa que és molt interessant. Parlàvem de que l'estudi s'ha fet en ratolins, de quines millores concretes són les que heu pogut observar i les conclusions que heu pogut treure, i has introduït el fet del deteriorament cognitiu. Això vol dir que podria tenir aplicacions en malalties com l'Alzheimer, aquest fàrmac?
1: Podria. S'ha d'acabar de desprenar, perquè en l'Alzheimer és un deteriorament cognitiu, però molt agut, no molt agut, però que molt condicionat per l'acúmul d'un plegament anòmal d'una proteïna que es diu el beta-amiloide, i com que ve molt marcat per aquesta proteïna, no sabem si serà capaç de prevenir això o d'alguna forma tenir algun efecte parcialment preventiu. Però ho hem de tastar, i és una de les coses que volem fer en el futur pròxim. De fet, ho estem demanant ara, ajuts econòmics per justament mirar això que proposa.
0: Mm-hmm. I també parlaves de la funció cardíaca. Quin impacte pot tenir això en la qualitat de vida durant l'envelliment?
1: Ja saps que els nostres teixits, a mesura que ens hem fet grans, envelleixen, i una dels targets és el cor, la funció cardíaca i vascular, i sobretot per l'acúmul de lípids, l'aterosclerosi, ajuda a que apareixin una sèrie de malalties com la insuficiència cardíaca, l'infart. Llavors sembla ser que almenys les mesures que s'ha fet en aquest estudi pues millora l'estructura del ventricle, el grosor de la paret ventricular, i a més a més també la funció sistòlica.
0: El fet que el fenofibratge sigui un medicament utilitzat en humans facilita el camí cap a possibles aplicacions clíniques?
1: Sí, clar. És molt més fàcil perquè ja estan tots els estudis d'efectes secundaris o adversos realitzats, o sigui, tot el que és toxicitat del fàrmac ja es coneix, és molt clar. Llavors, quan es tracta de fer una nova aplicació d'un fàrmac, és molt més senzill i tot molt més ràpid. Tot i així s'han de fer, acabar de fer, o sigui, tot el que hem vist és amb ratolins, ara el següent pas és veure en estudis clínics en humans si aquestes millores es confirmen. Però sí, és molt més senzill. De fet, ara ja està com últimament de moda és intentar buscar usos alternatius de fàrmacs que tenien altres indicacions.
0: Mm-hmm. Això et volia preguntar, quins serien els següents passos abans de poder plantejar assajos en humans amb l'objectiu antienvelliment?
1: A veure, la primera seria fer un estudi més a llarg plaç amb ratolins. L'estudi que hem fet era curt, de fet se'ls ha donat solament durant una setmana i en aquesta setmana ja hem vist efectes molt clars, és el que està publicat. Ara faltaria fer un estudi amb tractament de diversos mesos, 3-4 mesos, que en ratolins això representa diversos anys en persones, i veure si segueix el perfil de toxicitat segueix sent bo, que suposem que sí, perquè és un fàrmac que ja et dic ja està aprovat per ús clínic en humans, o sigui que suposarem que serà bo, però bueno, s'ha de fer aquest estudi a llarg plaç amb ratolins. Si és exitós, llavors seria el següent pas, s'hauria de plantejar un estudi clínic en humans amb aquesta indicació concreta. Però el procés és més ràpid perquè no cal fer l'estudi inicial de toxicitat, sinó que aniria directament a una fase més avançada.
0: I no sé si hi ha riscos o si creieu o podeu saber quins són els riscos o les limitacions que us podeu trobar a l'hora de pensar en aquest fàrmac com una teràpia per retardar l'envelliment.
1: És com tot. Tots els fàrmacs tenen algun risc associat i aquest és molt similar a les estatines, que són altres fàrmacs que es donen per disminuir el colesterol. També et pot produir el que diem miopatia, que és alteracions musculars que poden induir a fatiga muscular. Llavors aquest és un efecte secundari característic dels fàrmacs que redueixen colesterol, que el té i sabem que el té. Llavors és veure si amb les dosis que es puguin utilitzar com a antienvelliment aquest efecte secundari és molt important o és menor. Llavors això és el que s'ha de fer en humans, és veure quina és la dosi adequada i fer un equilibri entre els beneficis i desavantatges, no?, d'utilitzar aquest fàrmac.
0: No sé si estem davant d'un fàrmac amb múltiples aplicacions amb l'envelliment.
1: Sí, i això ve una mica pel seu mecanisme d'acció, que és el finofibrat. El que afecta és un factor de transcripció, que un factor de transcripció regula l'expressió de molts gens diferents. Llavors, degut a aquest efecte polimèric o polièdric perquè actua a través d'aquest factor de transcripció, jo crec que és a través d'aquí és que pot actuar a diferents nivells. Per altra banda, quan parlem de senescència celular, és un procés que té lloc a tots els teixits. Llavors, si aquest fàrmac d'alguna forma disminueix la senescència celular, doncs d'alguna forma també està actuant a tots els teixits. Llavors, és un fàrmac que diríem el que actua és sobre el procés de regeneració general dels teixits i llavors pot tenir múltiples beneficis, no solament al cor i en el cervell, sinó també a l'osteoartritis, que al final és una inflamació que té lloc a les articulacions, però segurament ens hem focalitzat en aquest estudi solament amb cor i amb cervell per les possibilitats que teníem en aquell moment, però està clar que si ara fem el següent estudi a més llarg plaç, com hem comentat, diversos mesos, allà la nostra idea és estudiar diversos aspectes, no sol, també per exemple la osteoporosi, o sigui, diferents, la funció renal, o sigui, diferents efectes o teixits que són els més vulnerables a nivell d'envelliment.
0: Núria, per acabar, com a investigadora, què és el que més t'ha sorprès o t'ha il·lusionat dels resultats obtinguts i de l'estudi en general?
1: Doncs primer és que una de les proteïnes que també són activades per aquest fàrmac, que és una proteïna que jo porto més de 20 anys estudiant, i això és una de les coses que em fa molta il·lusió. I en segon és que el tema de l'envelliment, és evident que no podem parar l'envelliment, però sí que segurament hi ha estratègies per retrasar-lo. Llavors, a l'ús de fàrmacs que potser ja estan al mercat, poder-los donar una segona orientació, una segona aplicació, em sembla que és una estratègia molt, molt eficient i bueno, suposo que en el futur no serà qüestió d'un fàrmac, però sí diferents estratègies per fer una medicina personalitzada per cada persona, i no sol la nutrició, l'exercici, sinó segurament algun tipus de fàrmacs que es podran prendre, i n'hi haurà no solament aquests, sinó que n'hi haurà diverses opcions, i bueno, serà el metge o que juntament amb el pacient i en cada situació suposo que s'escollirà quina és la combinació més adequada.
0: Molt bé, doncs Núria Casals, investigadora de la UIC Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al POU.
1: Moltes gràcies a tu, Mireia.
2: Continguts en xarxa.

0: versió de David Bisbal d'aquesta coneguda cançó de Camilo VI. Vivir así es morir de amor.
1: Soy su amigo y quiero ser algo más que eso. Melancolía.
0: 3 minuts i arribem al butlletí de les 11. Les notícies a l'hora en punt amb els companys de la xarxa de comunicació local.
2: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
0: Arribem a les 11, ho fem amb Shakira i Bel. Aquí tens el seu nou treball, Algo Tu. Salutacions de Toni Guerrero, us deixem amb les veus del matí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els docents hauran de decidir en les properes hores si avalen l'acord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Recordem que la consulta es va obrir el dilluns i podran respondre fins demà al migdia. Tot plegat en un moment de discrepàncies entre sindicats, ja que USTEC ha desconvocat les vagues a l'espera d'aquest resultat i mostrant-se a favor del mateix, mentre que CGT Intersindical sigui mantenent les vagues perquè veuen insuficients les mesures de l'acord. Avui, de fet, estan cridats a vaga els docents de les Terres de l'Ebre i també de Tarragona. De fet, anem fins a aquest darrer punt, on allà hi tenim a l'Eduard París. Eduard, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Bon dia, Maria. Doncs sí, unes 250, aproximadament 250-300 persones aquí a la plaça Imperial en aquesta nova jornada de reivindicacions. Just ara mateix els manifestants es dirigiran cap a l'Avinguda de Roma. Recordem que la jornada ha començat a 8:45 a la Rambla Nova d'aquí de Tarragona. Els manifestants s'han dirigit de forma improvisada a la delegació territorial i ha muntat allí un piquet per dirigir-se aquí a la plaça Imperial Tàrrega, des d'on estan des de fa aproximadament 30 minuts, i ara, com diem, es dirigiran a l'Avinguda de Roma. La idea és que la convocatòria finalitzi cap a la 1:00 PM amb un vermut reivindicatiu a prop del riu Francolí, sota el pont Ramon i Cajal. Recordem que aquests sindicats són precisament els que estan fent campanya pel no amb aquest preacord signat amb USTEC i professors de secundària per part del Departament d'Educació.
1: Gràcies, Eduard. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I desconvocat el desnonament previst per aquest migdia al barri de Cerdanyola de Mataró després dels greus aldarulls registrats les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 menors per desordres públics i un adult per atemptat contra agents de l'autoritat. Durant la nit es van cremar contenidors i també es van llançar objectes contundents i artefactes incendiaris contra la policia. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia sobre la campanya del PSC del 2024 i el contracte de l'executiu amb Huawei. Ha estat la resposta a la presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, que li ha exigit que comparegui al Parlament per explicar-se. Els socis d'investidura Esquerra i els Comuns, juntament amb PP i Vox, li han demanat a Illa també que comparegui pels casos de presumpta corrupció al PSOE i al PSC. I dispositiu policial conjunt de Mossos d'Esquadra i la Divisió d'Investigació Criminal a la Cabra del Camp contra una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic de marihuana. S'estan realitzant des de primera hora del matí una quinzena d'entrades i escorcolls amb un desplegament de més de 300 efectius entre els dos cossos policials. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
4: I a la teva ràdio aquí estem per compartir, per estar amb vosaltres, acompanyant-vos una jornada més avui a mitja setmaneta, ja 3 de juny d'aquest 2026. Déu-n'hi-do, lo ràpid que està passant aquesta setmana i que nosaltres ho anem compartint, I ho anem visquent igual que vosaltres, amb intensitat, I avui podem dir que una miqueta amb temperatures més suaus que no pas dies passats, que havíem arribat a assolir 35 graus de temperatura. És ben veritat, doncs, que ahir va haver-hi aquesta baixada de temperatura per les pluges que van... A nosaltres ens va caure 4 gotes, comptades. No va arribar a ploure, però és veritat que al voltant doncs es van registrar tempestes i doncs moments de calamarsada i tot, Registres de fins a 50 litres en poc temps, Nosaltres demà esperem tenir mal temps. Avui serà una jornada doncs marcada per aquest vent que tenim, que bufava doncs a tramuntana suau, en aquest cas. I tindrem doncs aquesta temperatura més agradable i farem doncs que de moment no tinguem núvols de pluja amb aquest aire. Coses que passen amb l'Aniol Ribas d'aquí una estoneta amb nosaltres. També tindrem valors, tindrem doncs espais de la xarxa de comunicació local en el que tenim de jornada per avui fins la una. I per tant doncs et convidem a que estiguis acompanyant-nos amb totes aquestes molt bones propostes musicals que arriben com a novetats. I a més, des de Mèxic, amb Dua Lipa, un dels concerts del Dua Lipa, on ens quedem ara amb aquest directe del End of an Era. Aquesta proposta obre l'espai d'avui.

0: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
1: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
0: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
1: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
0: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
1: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
2: Saps aquest lloc on sempre tornes?
3: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
2: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
4: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
5: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
6: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
5: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
6: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
5: Ajuntament de Vilafant.
7: Els protagonistes de les veus del matí.
8: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.

0: Washington DC, estiu de 1973. Som dins del despatx oval, on l'aire està carregat, carregat de por. Richard Nixon, possiblement l'home més poderós del món, seu sol. Fora, el Congrés i els mitjans de comunicació l'estan assetjant. Volen una cosa molt concreta, la veritat. Però la veritat no resideix en documents, resideix en un lloc més íntim. El president està gravant-ho tot. Cada paraula, cada riure, cada moment de silenci dins aquesta oficina ha quedat registrat en un sistema secret de bobines magnètiques. Un fet que, una vegada revelat, s'ha convertit en la seva sort. Ara, l'existència d'aquestes cintes és pública i el Congrés les exigeix. El president diu que no les donaran, que això és una caça de bruixes, una invasió de l'espai privat. Però el país es pregunta què hi ha realment en aquelles cintes que el president està tan desesperat per amagar. Alguna cosa que podria posar en risc la integritat del govern, no potser la seva llibertat? Sabem que aquestes bobines contenen un secret devastador que amenaça destruir la seva presidència. Avui descobrim la història del cas Watergate. Soc l'Aniol Ribas i això és Coses que passen. Per entendre com vam arribar a la situació que us he explicat a l'inici, hem de retrocedir 14 mesos, el 17 de juny de 1972, concretament a 2:15 de la matinada. L'escena es situa al complex d'oficines Watergate a Washington, D.C., exactament a la seu del Comitè Nacional Demòcrata, del partit rival del president Nixon. En aquest lloc, Frank Wills, un vigilant de seguretat, fa una estona, cap a la una de la matinada, que ha trobat una cinta enganxada en el pany, cosa que impedia que la porta es tanqués correctament. Ha pensat que era un incident, així que l'ha retirat. Però al cap de poc, a 2:15, ha tornat a trobar aquesta mateixa cinta enganxada. Llavors és quan decideix trucar ràpidament a la policia. Quan aquests entren, atrapen a 5 homes vestits amb colors foscos i guants quirúrgics. Porten càmeres, equips de gravació sofisticats i piles de bitllets de $100 en efectiu, amb números de sèrie consecutius. Havien entrat per posar micròfons a les oficines. Davant de les acusacions, la Casa Blanca de Nixon va fer una declaració immediata. Deien que es tractava d'un robatori de tercera categoria, sense cap connexió amb ells. Però dos joves periodistes del Washington Post, Bob Woodward i Carl Bernstein, van creure que hi havia alguna cosa a amagar i van decidir investigar. I investigant, van descobrir la identitat d'un d'aquests homes, James McCord. No era un lladre qualsevol, era l'excoordinador de seguretat del Comitè per la Reelecció del President, conegut com a CRIP. I a les seves agendes, els periodistes van trobar el nom d'un home que treballava directament per al fiscal general de Nixon, Howard Hunt. La connexió amb la Casa Blanca era tangible. Woodward i Bernstein van començar a seguir les traces dels diners que us he explicat abans del número de referència consecutiu. I tots conduïen cap al CRIP i lentament cap a la cúpula de l'administració Nixon. Tenien una font d'informació anònima que ni tan sols ells sabien qui era. S'autodenominava Gola Profunda i els confirmava històries, els hi donava pistes i els instava a seguir el rastre dels diners. A mesura que la investigació avançava, anaven descobrint cada cop coses més fosques. El que havia començat com un simple robatori es va revelar com l'últim acte d'una campanya d'espionatge i guerra bruta molt més àmplia contra els rivals polítics. Abans de que entressin a Watergate, existia un grup secret de l'administració Nixon conegut com The Plumbers, els lampistes. La seva tasca oficial era aturar les filtracions d'informació compromesa a la premsa. La seva tasca real era una mica diferent. Es dedicaven al sabotatge. Van espiar els seus rivals, van crear cartes falses i notícies enganyoses per desacreditar els candidats demòcrates i fins i tot van irrompre a l'oficina del psiquiatre de Daniel Ellsberg, l'home que va filtrar els papers del Pentàgon buscant informació per desprestigiar-lo. Però és clar, qui financiava tot això? Les empreses donaven milions de dòlars a la campanya de Nixon, molts d'ells en efectiu, a vegades il·legals. Aquests diners es canalitzaven a través de comptes secrets i es destinaven a pagar els lampistes i més tard a pagar el silenci dels que van ser atrapats a Watergate. L'encobriment havia començat. John Dean, l'assessor legal de Nixon, va ser un dels primers a entendre l'abast del desastre. En una reunió al març de 1973 va advertir el president. Però en lloc de fer-li cas, el president va continuar. Dean, conscient que ell mateix podia convertir-se en el cap de turc, va començar a cooperar amb els fiscals. Aquesta va ser la primera gran esquerda en el mur del silenci. La pressió culminaria l'estiu de 1973. El Senat dels Estats Units va iniciar una sèrie d'audiències televisades sobre Watergate. Per primera vegada, el públic nord-americà va veure funcionaris de la Casa Blanca sota jurament. Aquestes audiències van ser un espectacle nacional. John Dean va declarar durant 4 dies, detallant tota l'estructura de l'encobriment. Els testimonis es contradeien, la confusió era total. Fins que va arribar el testimoni que ho va canviar tot, el 16 de juliol de 1973. Alexander Battlefield, un exassistent presidencial, va ser preguntat casualment sobre el procés de documentació de la Casa Blanca. La seva resposta va caure com una bomba. Va explicar que en un esforç per preservar un registre precís de les decisions presidencials, el president Nixon havia instal·lat un sistema activat per la veu per gravar automàticament totes les converses al despatx oval, l'oficina del gabinet i algunes línies telefòniques. Això vol dir que es podien confirmar tots aquests testimonis contradictoris, totes aquestes mentides, perquè estaven gravades a les cintes de les que hem parlat al principi. La veritat estava en aquelles bobines. I així tornem on hem començat, aquell estiu de 1973, quan el fiscal especial Archibald Cox i el Congrés van exigir les cintes. Nixon, intentant desesperadament mantenir el control, va ordenar al fiscal general Elliot Richardson que destituís a Cox. Richardson es va negar i va dimitir. El seu ajudant, William Ruckelshaus, també es va negar i també va dimitir. Finalment, el fiscal general en funcions, Robert Bork, va executar l'ordre. I aquesta nit va passar la història amb el nom de massacre de dissabte a la nit. Aquest intent descarat de Nixon d'aturar la justícia va tenir una reacció instantània. El poble estava indignat. Més de 800.000 telegrames van arribar al Congrés. El procés de destitució es va fer inevitable. La Cort Suprema va dictaminar que Nixon havia de lliurar les cintes. No hi havia més lloc on amagar-se. Entre totes les gravacions lliurades, n'hi havia una en particular que va posar fi a tot. La gravació del 23 de juny de 1972, només 6 dies després del robatori. En aquesta cinta s'escoltava a Nixon i el seu cap de gabinet H.R. Haldeman planejant explícitament utilitzar la CIA per ordenar a l'FBI que aturés la investigació del robatori de Watergate. Això no era només un encobriment. Això era un abús de poder i una obstrucció de la justícia. Era la prova definitiva de que el president havia mentit directament al poble nord-americà. Ja amb la seva base política totalment esfondrada i l'amenaça de la destitució imminent, Richard Nixon va anunciar la seva dimissió. Richard Nixon ha estat l'únic president en la història dels Estats Units a dimitir del seu càrrec. I poc més d'un mes després, el nou president Gerald Ford el va perdonar per tots els crims que hagués pogut cometre. I ara que hem arribat al final de la història, us preguntareu qui era en realitat Angola Profunda. Doncs la seva identitat es va mantenir en secret fins l'any 2005, quan es va revelar que era ni més ni menys que William Mark Felt, el segon director associat de l'FBI en aquell moment. La seva identitat va ser un dels secrets més ben guardats de la història del periodisme durant més de 30 anys. Watergate va ser un moment decisiu. Va reafirmar el poder d'una premsa lliure i d'un sistema de pesos i contrapesos constitucional. Però també va deixar una profunda cicatriu, una pèrdua de fe en el govern que encara avui en dia se sent a la política nord-americana. Doncs fins aquí l'episodi d'avui. Moltíssimes gràcies per escoltar-lo i ens veiem al següent. Jo sóc l'Aniol Ribas i és que encara que sembli mentida, això són coses que passen.
1: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local. Les veus del matí.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. El dimecres 27 de maig, a les 5 de la tarda, també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos, a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny, a les 5 de la tarda, a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida, a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets de les Persones Grans, a Vilafant, no hi faltis.
2: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
3: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
2: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
3: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
2: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
1: Manolada 2026. Amics de Manoli Palolsa Valdòria. Aquest proper 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. A les 9 del matí, trobada a l'aparcament de cotxes del Mas Matà, direcció Campi al Mata. Cal portar esmorzar, aigua, gorra i bon calçat. És una matinal, però hi ha la possibilitat de dinar al xiringuito dels Aigomolls. Els guies d'Amics de Manol. No cal inscripció prèvia. Recordeu, el 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. Organitza Associació d'Amics de Manol i Palolsa Valdòria de Vilafant.
4: Els protagonistes de les veus del matí.
5: Continguts en xarxa.
6: Atenció al títol del llibre al qual volem dedicar el like d'aquesta setmana, perquè segur que us ressona d'alguna manera. Es diu El arte de no complicar-se la vida, l'ha escrit Alexis Racionero, s'ha editat per ARPA. L'assagista, en aquest llibre, el que busca és trobar les claus per agafar aire en una societat que cada vegada va més de pressa i que no ens dona temps per assimilar tot allò que vivim.

0: Alexis Racionero. Alexis, benvingut, com està?
1: Hola, molt bé.
0: Escolti, per què ens agrada tant complicar-nos la vida?
1: Perquè ens han fet així. Perquè són màquines de complicar-nos, perquè diguéssim que d'alguna manera valorem el que és complicat i li traiem importància a allò que és simple, no? Jo que he estat professor de cinema molts anys a l'ESCAC, això és com la base de les pel·lícules, no? Que si el protagonista té molta dificultat en aconseguir allò que vol, veiem la pel·lícula. Mm-hmm. Però si és molt fàcil, perdem l'interès, no? Pues a la nostra vida fem una cosa similar.
0: Per tant, ens agrada tenir el nostre particular viatge de l'heroi, no? Podríem dir.
1: Bueno, tant de bo. O sigui, el viatge a l'heroi del que vaig escriure fa un temps i que és un llibre que s'està reeditant molt i que interessa, és perquè jo crec que va també en aquest camí d'ajudar-nos a no complicar-nos la vida, perquè el viatge a l'heroi ens parla de, pues, com de lo que parla el meu amic Francesc Miralles, de l'ikigai, no? D'agafar les regnes de la teva vida i buscar una mica la teva crida a l'aventura i estar amb allò que veritablement t'agrada i pel que has vingut, no? El que passa és que això, diguéssim que per aconseguir-ho, quan ho aconsegueixes, et deixarà de complicar la vida i estaràs molt bé, però per arribar-hi t'has de complicar molt.
0: Mm-hmm. Clar, suposo que en un món tan sobreestimulat, no, com dèiem, és difícil no complicar-nos la vida, perquè vivim constantment rebent estímuls per totes bandes o generant-nos tasques nosaltres mateixos.
1: Sí, jo parlo molt a les meves sessions de ioga i meditació de que vivim amb la ment difosa, no? O sigui, això pel que deies, perquè tenim tants estímuls que estem amb una ment que està, pues, completament difosa, que no està enfocada, que no està atenta al que passa, i això ens complica molt la vida, perquè són tants estímuls que això, que no podem enfocar-nos en el que estem vivint o adonant-nos de què és el que ens està passant, no? I llavors entrem en aquesta cadena d'hiperactivitat, d'estímuls múltiples que ens arrosseguen, no? I això és el que a poc a poc ens va complicant.
0: Ara comentava que a vegades no ens enfoquem en el que estem vivint. Moltes vegades potser ens marquem objectius que fins i tot arribem a assolir, però un cop tenim aquests reptes potser no ens acabem de sentir bé del tot o feliços, no? Perquè no hem acabat de gaudir potser del camí, del procés.
1: Sí, un problema és aquest. I l'altre, bueno, parlava de ment difosa, però més que difosa és dispersa, no? Que quan tenim objectius, el que acostuma a passar és que no en tenim un, és que en tenim diversos i alhora. I llavors el tenir diferents i al mateix temps, doncs pot passar una, la frustració de no arribar a aconseguir-los tots, i per tant el que aconsegueixes potser ja no té tant valor, perquè com en altres tres has fallat, doncs ja sembla que no és suficient. I després, pues, també el que deies, no? que el propi objectiu aconseguit, doncs li traiem la importància perquè tot va massa de pressa, no? Perquè n'has aconseguit un i ja has d'anar pel següent, no? I en fi, jo no sóc un gran model. De fet, he escrit aquest llibre per tractar de corregir-me, no? Jo també amb el ioga dic que faig ioga per aguantar-me a mi. I aquí jo sóc una persona que estic escrivint darrerament dos llibres a l'any. I potser això és massa, no? Que dius, bueno, tinc moltes coses a dir i explicar i sóc actiu, però a vegades també m'he de limitar, no? De dir, bueno, una cosa darrere l'altra, no?
0: Crec que moltes de les persones que ens estiguin escoltant es poden sentir perfectament identificades, no? Amb aquesta idea de saturar-nos sense voler d'objectius, de reptes, i que al final no acabin de sortir bé les coses. Pot ser que ens faci por el fet de no fer res?
1: Sí, ens fa pànic. O sigui, és un dels problemes, no? Que mira, jo quan em parlen de i quines pràctiques podem fer i què podem aprendre i no sé què, i jo que he escrit llibres també de meditació i així, i sé que la meditació pot espantar perquè em sé un repte difícil de tancar els ulls i uf, que complicat, i la ment en blanc. Jo crec que la base és aprendre a badar, una cosa tan simple com badar, que és una forma de no fer res que té molt valor, perquè el que no ens n'adonem és que la nostra productivitat, la nostra

0: atenció i el nostre cervell funciona millor si li has donat un reset, una desconnexió, que si el tens permanentment desconnectat. I no és una qüestió de durant el dia faig i a la nit dormo. No, no, és que dormir és una altra història. Però en el moment de producció o d'estar, si ets capaç de desconnectar 5 minuts cada 3 hores i no fer res, després el que facis tindrà molta més plenitud, no? Hi ha un símil molt, molt bo i fàcil, que és la respiració, no? Jo quan he d'ensenyar a respirar, pues no sé, tinc clients grans també que poden tenir ja dificultats, i clar, un busca una bona inhalació, busca tenir una bona respiració i poder inhalar i carregar-se d'aire. I la qüestió és, per tenir una bona inhalació has de saber exhalar. O sigui, només després d'una gran exhalació, deixar anar, buidar del tot i estar en buit, llavors pots tenir una gran inhalació, experiència i ser, no?
1: Això que sembla tan fàcil així dit, però que a l'hora de veritat a vegades sí, no ens en sortim del tot, eh? De fet, vostè el llibre parla de pràctiques com el zen japonès, el budisme. Com ens poden ajudar a viure de manera senzilla, conscient?
0: Bueno, la veritat és que a veure, tant el zen com el taoisme xinès, com fins i tot pues, la kenosis cristiana, que ens parla del buidar-nos de nosaltres mateixos, vull dir, tot són idees i conceptes que ens porten cap a entendre que una, el no fer té molt valor. Dos, el buit és un espai fèrtil, que això també ho diu el mindfulness, on, des d'on podem iniciar moltes coses. Una altra cosa que també diuen i que s'està dient per tot arreu és la necessitat del silenci, el valor que té el silenci, no? Hi ha un llibre de Gelinka que parla del silenci i se n'han anat escrivint diferents per aquesta història de que vivim a la societat del soroll, no? L'era del ruido, i parlem del ruido o del soroll mental, no només les obres que hi ha pel carrer, no? Mm-hmm. Llavors, bueno, doncs aquestes disciplines ens donen aquestes pautes del silenci, el buit, el deixar de fer, l'escoltar la natura, el viure en el present. El zen també ens parla d'una cosa que ens costa moltíssim, que és this is it, això és el que és. I no és el esto es lo que hay, com resignat. No, no. És deixar de muntar-te la pel·lícula que t'estàs muntant, que ens la muntem tots, i mira de veure la realitat sense el teu filtre peliculero.
1: Mm-hmm. Alexis, abans d'acabar sí que volíem preguntar-li també per l'ego, que té el seu espai en aquest llibre, no? Vostè parla de desfer-se de l'ego. Quin paper juga en tot això que m'ha explicat? Com ens governa?
0: Mira, Sri Aurobindo diu que per poder veure t'has de treure del centre de la imatge, i estem en l'era també del narcisisme, no? Des de les xarxes ens posem davant de la imatge, ens fem protagonistes i ens mostrem com un personatge, no? Llavors aquest personatge normalment és l'ego, a vegades també en tenim d'altres, eh? Però l'ego és com el protagonista de la nostra pel·lícula de la vida. I no és que sigui dolent, el que passa és que moltes vegades ens governa ell, o sigui, no ens donem compte de cap a on l'ego ens porta. Llavors la qüestió no és tant matar-lo, sinó conèixer-lo, tenir-lo controlat, i bueno, i quan t'està portant allà on no vols, per exemple complicar-te la vida, doncs dir-li mira, pues ara no toca, i posar-li límits. El que passa és que per arribar a això, primer has de parar, has de deixar d'estar dispers, i t'has de poder enfocar i donar-te en compte, no? I a partir d'aquí comences a treballar amb el teu ego, no?
1: El arte de no complicarse la vida és el llibre que ha escrit Alexis Racionero, editat per ARPA, del qual avui hem pogut fer un tastet. Alexis, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i per totes aquestes reflexions.
0: De res, un plaer.
2: Las veus del matí.
3: Un día normal en los Estados Unidos.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 3 de juny tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Aquest dissabte 6 de juny, Vilafant es converteix en la capital del còmic. A les 11 del matí, a Alcau, arriba la festa del còmic de Vilafant. Gaudeix de la xerrada de bat, còmic americà, manga i històries gràfiques per a tothom, a càrrec de Batcova. I no et perdis l'entrega de premis del 7è concurs de còmics de Vilafant. Una proposta per a petits i grans amants de les vinyetes. T'hi esperem. Ajuntament de Vilafant i Vilafant Cultura.
2: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
3: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres o visita'ns a texautogirona.com.
4: L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.
5: Els protagonistes de les veus del matí.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Sergi, avui de què ens vols parlar?
2: Doncs mira, avui anirem a fer cim, però no de muntanyes, que moltes vegades parlem de cims de muntanyes i muntanyes més altes.
1: Pensava que ja ens faries agafar la bicicleta com altres vegades.
2: No, prepareu-vos perquè potser en fem una del Tourte, que el Tourte està a tocar i aquest any surt de casa. Però va, anem a veure el cim de tot de la xarxa tròfica, de la cadena alimentària. Vale? Aquells, és a dir, aquells organismes que no tenen cap organisme pel damunt que se'l puguin menjar.
1: Per tant, anem a parlar d'animals, dels superdepredadors.
2: Exacte, dels superdepredadors. Els zoòlegs defineixen la depredació com matar i consumir un altre organisme, però s'exclou en general els paràsits i molts dels bacteris. És a dir, les espècies superdepredadores ocupen els nivells tròfics més alts i tenen un paper crucial en mantenir la salut dels seus ecosistemes. Això és molt important, perquè els ecosistemes ja sabem que estan en equilibri o han d'estar teòricament en equilibri. Quan s'alteren certes coses, és un equilibri constant entre presa i depredador. És la curva aquella que va oscil·lant com si fos una ona de ràdio, una curva de so, però en el cas de l'abundància d'una i de l'altra espècie. Quan s'altera aquest equilibri, o perquè es cacen molts individus, entra una altra espècie invasora, hi ha un virus, hi ha un bacteri, hi ha una mortalitat, s'altera tot aquest equilibri i la xarxa tròfica i l'ecosistema entra en desequilibri. Per tant, aquests superdepredadors, aquest últim esglaó de la cadena alimentària, és essencial per mantenir aquest equilibri.
1: Doncs som-hi, anem a parlar d'aquests animals tan essencials.
2: Exacte, primer de tot fem una mica de memòria ecològica. És a dir, una xarxa tròfica descriu el procés de transferència de substàncies nutritives a través de les diferents espècies d'una comunitat biològica, en la qual cadascuna s'alimenta de la precedent i és aliment de la següent. Vale, això seria una xarxa, una cadena tròfica. Qui es menja aquí, bàsicament? Així tenim els productors primaris, els consumidors primaris, els consumidors secundaris, els descomponedors i els paràsits.
1: Paràsits n'hi ha tot arreu, eh?
2: N'hi ha de tot arreu. en àmbit biològic i en altres àmbits. I si ho fem en dos grans grups, podríem dir els autòtrofs, és a dir, els que fan la fotosíntesi, bàsicament, i els heteròtrofs, els que s'alimenten d'altres. Avui ens anem a centrar en aquests heteròtrofs i ens anem a centrar a dalt de tot de la cadena alimentària, tant en el medi marí com en el medi terrestre. Hi ha cada superdepredadors, en tenim dins del grup, per exemple, dels mol·luscs, dels cefalòpodes, però també de peixos, els rèptils, les aus i els mamífers. I el que hi ha ara és molt important, perquè tampoc hem de pensar en organismes que fan grans carnisseries, és a dir, hem de pensar la matança de Texas en terreny animal, sinó en aquells que, degut a la mida, comportament o defenses, no són depredats per cap organisme més. I ara en veurem exemples d'aquells animals, per exemple, que malgrat tenen una mida molt grossa i no poden ser menjats per altres, per exemple, s'alimenten d'organismes molt petits.
1: Per tant, no van a matar els altres grans animals, per dir-ho així.
2: Que moltes vegades els documentals també ens ho venen com a espectacularitat, no?
1: Sí, jo m'estava imaginant el gran tauró allà menjant-se tots els peixos.
2: Exacte. Doncs
1: no, eh?
2: Ja parlarem que hi ha casos que no.
1: Doncs vinga, som-hi, anem a veure aquests casos.
2: Si et sembla bé, començarem pels primers que hem dit, per als mol·luscs, per als cefalòpodes, i et posaré un cas. Per exemple, com són els calamars gegants o els pops de grans dimensions, com ara el del Pacífic. En la seva vida adulta no són depredats per cap més animal, excepte algun tipus de calamar gegant que sí que és depredat per els catxalots, per exemple, que és l'únic animal que els pot depredar segons. Però hi ha espècies que fins i tot els catxalots no els depreden. Per tant, estaríem parlant, en aquest cas, de superdepredadors, però que invertebrats, que són invertebrats, dintre de la categoria dels invertebrats. I també aquí fer una reflexió, que els pops, en aquest cas, tenen un rellotge biològic, tenen una obsolescència programada, que vol dir que després de reproduir-se, moren. moren les femelles després de criar les seves cries, no? Sigui pop, sigui sèpia, sigui por ahí, i els mascles al cap de 2 o 3 anys també moren. Per què? Perquè tenen unes cèl·lules en creixement il·limitat. Uh-huh. És a dir, si no hi hagués el rellotge biològic que les aturés a morir en aquests 2 o 3 anys, tindríem pops de... No t'estic parlant del pop gegant, del pop d'aquest que podem trobar nosaltres aquí al Mediterrani.
1: Sí, sí.
2: Teníem pops enormes, uh-huh. I un pop és un superdepredador perquè depreda absolutament, té una capacitat de menjar i de... creix molt ràpid, uh-huh. I menja molt.
1: I es menja tot el que troba,
2: es menja tot el que troba, fins i tot canibalisme.
1: Carai.
2: Altres pops. Uh-huh. Més petits, per tant...
1: Llavors ells mateixos ja s'autoregulen, per no matar a tothom, es maten amb ells mateixos.
2: Exacte, es maten, uh-huh. Amb ells mateixos.
1: Crec, la natura és sàvia, eh?
2: Sí, sí, sí, la natura en sàvia. Nosaltres som els tontos. Per exemple.
1: Sí, sí, sí.
2: Parlem amb peixos, per exemple, que en el món subaquàtic, tant en aigua de mar com aigua dolça, tenim molts exemples de superdepredadors, en el cas dels peixos. Peixos, uh-huh. Com tonyines, el peix espasa, merus, dèntols, entrarien dintre d'aquesta categoria, tant a dalt de tot, mm-hmm. De la xarxa tròfica. Tenim present sempre que parlem d'individus adults, perquè sí que hi ha depredació quan són alevins, quan són peixos molt petits, mm-hmm. Que altres també se'ls mengen, però parlem sempre de categoria d'animals adults, vale? Els taurons potser és el grup més paradigmàtic de superdepredadors del mar, és el que parlàvem tu abans,
1: és
2: el que parlàvem tu abans, sobretot aquelles espècies de mida més gran, la titorera, el marraix, el tauró blanc, que és el gran exemple, no? Però també espècies com el tauró balena o el tauró pelegrí, que encara que s'alimentin de peix petit o de plàncton, que mm-hmm. són aquests taurons que s'alimenten de coses molt petites, són tan grans que no tenen cap depredador.
1: Uh-huh. I aquests també tenen un rellotge biològic com els pops, o no? Aquests es moren de vells.
2: Es moren de vells. Uh-huh. Es moren de vells quan toca,
1: quan podríem toca, sí.
2: Dir. Es moren de vells quan toca. També, evidentment, aquí hem de pensar en els desequilibris que es produeix quan els humans sobrepesquen els tiburons, sobrepesquen les tonyines, sobrepesquen el peix espasa, que eliminen del mar aquests grans depredadors. Mm-hmm. I també alguna cosa, alguna vegada que ho hem dit aquí també en el guaita que tenim, els ser superdepredadors són grans bioacumuladors. Quan parlàvem del peix blau i del peix blanc, vam dir que, per exemple, la tonyina o el peix espasa són uns bioacumuladors de metalls, de substàncies que no es degraden, que la natura no degraden. Per tant, acumulen dins el seu cos certa toxicitat. Uh-huh. D'acord? Això també cal tenir-ho en compte. I en el cas, un cas particular és el d'aigua dolça, ja que s'ha donat amb espècies invasores, com ara el silur o el lluç d'aigua dolça, que es converteixen en uns superdepredadors en aigües que no toquen, ja que són introduïts, són reintroduïts. I això el que provoca és un gran desequilibri ecològic en l'ecosistema on ha estat introduït, no en el seu original, que ja està a dalt de tot en el lloc on toca, sinó els llocs on han estat introduïts no toquen, i degut a la seva capacitat de devorar moltíssim, de menjar molt, doncs es carreguen gran part de la fauna d'aquell riu, no?
1: Per tant, és important no fer-ho, això, no tenia espècies invasores.
2: Exacte, en aquest cas.
1: Alteren tot aquest ecosistema.
2: Alteren tot l'ecosistema. Uh-huh. En el cas del rèptil zona, el gran exemple de superdepredador en el món dels rèptils, per exemple, són els cocodrils o els caimans.
1: Uh-huh. No esperàvem menys,
2: No esperàvem menys. Els cocodrilos aquests grossos,
1: exacte.
2: Que veiem els reportatges d'allà al Serengeti, de quan els nyus travessen els rius, uh-huh. I se'l van fotent, doncs, això. Però atenció, perquè també espècies com el dragó de Komodo, uh-huh. O grans serps com les anacondes i les boas, aquestes constrictores, aquestes serps, sí. Constrictores grans, que no tenen cap depredador que se les mengi en estat adult, en estat, uh-huh. Quan són petitetes potser sí que se les mengen, no? Però en estat adult no. Altres, com per exemple els escurçons,
1: aquests no és per la mida, perquè els escurçons són més petits,
2: però no ho serien de superdepredadors.
1: Ah, no ho són,
2: Per què? Perquè són depredats, per exemple, per ocells, per rapinyaires. Uh-huh. Encara que siguin espècies que depreden, i tindrem a la imatge una espècie gran depredadora, ells no són superdepredadors perquè hi ha algú que se les menja per sobre. Uh-huh. En aquest cas, les àligues. Què més? Històricament, en l'època dels dinosaures, que ha estat el període on els rèptils han ocupat més llocs al cim de la depredació, recordem el tiranosaure i espècies de a dinosaures, no? Els cataclismes, les extincions i l'evolució han anat reajustant una miqueta aquest paper.
1: Uh-huh. I els rèptils ja no estan, no? Tan amunt.
2: Uh-huh. Tan amunt. Sí que hi ha casos concrets que sí que estan a dalt de tot, però hi ha, podríem dir, més casos intermitjos. Uh-huh. En aus, en ocells, per exemple, també existeixen els superdepredadors. Potser el grup més important de tot és el dels rapinyaires. Uh-huh. Vale? Els rapinyaires, les grans àligues, voltors, trencalossos, són ocells que normalment no els depreda ningú. Són ells els grans depredadors que tant rèptils com mamífers com aus depreden, estan al cim de tot de la xarxa tròfica. Fins i tot tema com voltors o el trencalòs tenen el seu paper important en aquest equilibri, perquè eliminen del medi animals morts.
1: Clar, es mengen la carronya.
2: Es mengen la carronya, que això uh-huh. també elimina malalties del medi, no? I que puguin afectar altres mamífers. Doncs,
1: per tant, importantíssims també, la seva feina.
2: Exacte, importantíssims en aquest tema. Hi hauria discussió, que ho he vist en alguns llocs, que em va semblar curiós, però ben bé no seria així, que, per exemple, hi ha algú que tractava l'estrus de superdepredador.
1: L'estrus?
2: Clar, perquè l'estrus no se la menja ningú.
1: Clar.
2: És un au gegant.
1: però tu consideres que no ho és, Sergi?
2: Jo considero que no. És, a veure, és una au que, si no va xerrat, és insectívora. Uh-huh. Principalment se la podria tractar, però bueno.
1: Amb pinces, ho agafem amb pinces.
2: Ho agafem amb pinces. I arribem al gran grup, on es veu més clar tots aquests exemples de la superdepredació, que són els mamífers. Uh-huh. Grans mamífers com el llop, l'os, el tigre, el lleó, diferents felins, no? El lleó, el puma, el jaguar, etc. I, és clar, per descomptat, l'espècie humana.
1: Clar, a nosaltres no se'ns menja ningú.
2: No se'ns menja ningú, com a espècie animal que actualment domina el cim absolut de la xarxa tròfica, tant per l'aliment com per l'obtenció de recursos. Uh-huh. I tenim clar que l'espècie humana no només és carnívora, sinó que és omnívora, que menja de tot.
1: Sí, sí.
2: Normalment associem els superdepredadors espècies carnívores, uh-huh. o 100% carnívores, però en el nostre cas són omnívors, seria, podria dir, una excepció dintre d'aquest cas. Mira, per diferents motius, hem recollit una miqueta aquests tres motius que ja us els hem apuntat, però primer de tot la taxa de mortalitat. L'ésser humà captura preses adultes a taxes que són de mitjana 14 vegades superiors a la d'altres depredadors naturals.
1: Déu-n'hi-do, arrasem.
2: Déu-n'hi-do, arrasem,
1: Sí, sí.
2: Impacte ecològic massiu. Els humans depreden més d'un terç de totes les espècies dels vertebrats terrestres, explotant fins a 300 vegades més espècies que qualsevol altre depredador comparable.
1: Sí, sí, Déu-n'hi-do. Uh-huh.
2: I domini absolut. Aquest fenomen és especialment pronunciat als oceans, on la pesca humana funciona com a depredador dominant, extraient un percentatge altíssim de biomassa d'espècies adultes.
1: És això que comentaves també, no? Que la mà humana pot afectar aquests ecosistemes.
2: I també els altera.
1: I els
2: alterem. Seria un superdepredador que està alterant aquest equilibri ecològic perquè té una taxa de depredació, hem dit, 14 vegades més alta que qualsevol altre depredador, i que, evidentment, en llocs potser on no li pertocarien també, o amb els mecanismes que té ell, uh-huh. amb els mitjans que té ell, i amb la capacitat de mobilitat que té ell, doncs, ha augmentat.
1: Que al final ens hem introduït a tot arreu,
2: a tots els medis.
1: Perquè sí.
2: Clar, estàvem parlant ara, fixa't que hem dividit, entre peixos, entre rèptils, entre aus, entre mamífers, cadascú domina. Les aus, per exemple, dominen el medi aeri, els peixos dominen el medi aquàtic, els mamífers el medi terrestre, vull dir, els rèptils mig, en podríem dir, però cadascú en el seu medi. Clar, l'humà, al dominar tots els medis, doncs aquest impacte és molt més gran.
1: Doncs Sergi, moltes gràcies per aquest guaita que tenim dedicat als superdepredadors, que hem acabat aquí amb el superdepredador, no? L'espècie humana, que a veure si mesurem una mica aquest impacte.
2: Baixem
1: una mica, exacte. Sí. Doncs ens retrobem la setmana que ve, el guaita que tenim.
2: Fins la setmana vinent, Anna.
3: Les veus del matí.
4: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa?
3: A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny a 9:45 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. El nucli antic a Can Cintet, al 972-54-61-75. Camp dels Enginyers Lluís Riera, 606-59-91-19. I les Forques Antoni Caselles, 609-45-07-41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 9:45 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida!
5: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
6: I camí del punt de les 12 amb Leire Martínez i aquesta Cabeza de Ratón.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia sobre la campanya del PSC del 2024 i també del contracte de l'executiu amb Huawei. Ha estat la resposta a la presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, que li ha exigit que comparegui al Parlament per explicar-se.
2: Què té a dir vostè, a més, de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos. Transparència, president, i comparega al Parlament, ja.
3: Quines explicacions necessita? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat. Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
1: Els socis d'investidura Esquerra i els Comuns, juntament amb el PP i Vox, li han demanat a Illa que comparegui pels casos de presumpta corrupció al PSOE i al PSC. I una enquesta del sindicat Estès i Ustec revela que el 93% dels alumnes i el 86% dels docents utilitzen eines d'intel·ligència artificial amb finalitats educatives. L'alumnat hi dedica de mitjana una hora diària per fer resum, resoldre dubtes o bé elaborar treballs, mentre que gairebé un 28% admet que copia directament continguts generats per la intel·ligència artificial sense revisar-los. I entren en funcionament els sensors de substàncies tòxiques a l'entorn dels polígons químics tarragonins. Ja estan operatius i també ja estan integrats al Pla Secta, com també el sistema és alert. Ens amplia aquesta informació la nostra companya Laura Casas.
4: La xarxa compta amb 432 sensors que fa mesos que ja estan instal·lats i que permetran detectar fins a 5 substàncies diferents, com l'òxid d'etilè, el clor o l'amoníac. La delegada del govern a Tarragona i directora del Pla Secta, Lucía López Cerdán, ha explicat que ja s'han fet les proves pertinents. Diu que els sensors afegiran una capa de seguretat més.
5: Creiem que funcionarà bé, creiem que és una capa més de seguretat, com us deia abans. Creiem que el Pla Secta al final es tracta d'això, no? D'anar incorporant aspectes, no? que millorin, no? la percepció i sobretot la seguretat de la nostra ciutadania.
4: Els sensors s'han situat en punts estratègics dels polígons nord i sud, així com a la zona d'influència del port de Tarragona.
1: I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
6: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
7: Doncs aquestes són les notícies més importants, les notícies que a hores d'ara la xarxa de comunicació local recull en els seus butlletins de 3 minuts a cada punt horari i que distribueix a través de les emissores de ràdio que formem part, doncs, de la xarxa de comunicació local, emissores municipals, emissores 100% locals com la nostra. Aquí estem, doncs, convertint aquesta nova hora en aquest 3 de juny, les 12 i 3 minuts i preparats, doncs, per continuar amb vosaltres, acompanyant-vos aquest matí amb més música i amb més espais, amb més seccions, més consells i més espais d'entreteniment que us oferim des d'aquest punt del dial. I recordeu també que ens podeu escoltar a través d'internet, no només a través de la plana web de radiovilafant.net, sinó que també estem, doncs, registrats en algunes d'aquestes pàgines web que registren o tenen, millor dit, un llistat d'emissores de ràdio. Tuning Radio, Radio Garden i altres pàgines, Ràdios d'Espanya, totes aquestes planes web que a vegades doncs pots trobar emissores de ràdio per escoltar. En aquí ens hi podeu trobar. I si no ens trobes, avisa'ns, que mirarem, doncs, de ser-hi presents. Quantes més opcions, millor, per poder escoltar la senyal de la teva ràdio d'aquí de l'Alt Empordà. La ràdio que t'escolta, la ràdio que t'acompanya i la ràdio que et posa la millor selecció musical del moment. Aitana! Déu-n'hi-do quina gira que està fent, eh? Espectacular! Arriba, doncs, ella mateixa, que és una superestrella. Me ven.

0: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
1: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
0: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
1: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
0: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
1: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Manolada 2026. Amics de Manoli Palol Sabaldalia. Aquest proper 14 de juny, passejada pels Aiguamolls de l'Empordà. A les 9 del matí, trobada a l'aparcament de cotxes del Mas Matà, direcció Campi en el Mata. Cal portar esmorzar, aigua, gorra i bon calçat. És una matinal, però hi ha la possibilitat de dinar al xiringuito dels Aiguamolls. Els guies d'Amics de Manol. No cal inscripció prèvia. Recordeu, el 14 de juny, passejada pels Aiguamolls de l'Empordà. Organitza Associació d'Amics de Manol i Palol Sabaldòria de Vilafant.
4: Els protagonistes de les veus del matí.
5: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
6: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquest espai on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
7: Molt bon dia, Ona.
6: Quin dret descobrirem avui?
7: Doncs avui parlarem d'un tema del qual ja vam avançar en un programa anterior sobre successions, que és la importància de fer testament.
6: Carai, és veritat, vam estar parlant de l'herència i de tot això i ens vas repetir unes quantes vegades que fer testament és molt important.
7: I barat, dins de tot. Per tant, per què? Doncs perquè molta gent es pensa que fer testament és una cosa de gent gran, és una cosa de persones amb molts diners, o pitjor encara, que porta mala sort. Aleshores, jo el que vinc avui és a desmentir aquestes qüestions i a animar a tothom a fer testament i que surtin d'aquí amb la idea de per què aquesta importància és real, no? Posarem un cas, doncs, que es pot haver trobat gent, no? Imagineu-vos el vostre oncle, no tenia fills i mor de cop, no? I ell sempre havia dit, escolta'm, tu que ets el meu nebot, jo, quan no hi siguis, aquell piset que tenim a la platja, allà a l'escala, doncs serà per tu, que ets qui m'ha cuidat, no? Però resulta que l'oncle no va fer mai papers.
6: Ah, carai.
7: No va fer papers, ja la família s'ha de tancar en un despatx amb un notari, buscar papers i certificats i discutir, doncs, a veure això com s'ha de fer. I què passa amb el piset de la platja? Doncs que acaba en mans d'un cosí amb qui el tiet no es parlava. Per tant, per evitar tot això, escolteu, gasteu 50 eurets per fer testament.
6: 50 euros és el que costa fer un testament?
7: Més o menys. Entre 50, 60, 70, depèn. Això són uns diners més o menys que estan establerts. I per què? Doncs perquè fer testament, i això és una qüestió històrica, sempre ha tingut un component social. I aquest preu és justament per donar-li aquest component social. I aquest component social vol dir qualsevol persona, independentment del que tingui, ha de poder fer testament. Perquè fer testament vol dir indicar quina és la teva voluntat posterior. I tothom ha de poder tenir aquest dret. I perquè tothom el pugui tenir, ha de tenir un cost raonable. Per tant, per això no va en funció de les propietats que deixem i no va en funció de cap altra qüestió que no sigui aquesta que està estipulada.
6: Doncs som-hi, anem a veure on està regulat tot això del testament.
7: Doncs tornem novament al llibre 4 del Codi Civil de Catalunya, ens aplica el dret propi i aquí el dret civil ens diu com hauríem d'heretar si no hi ha testament i també ens parla de les tipologies de testament que podem fer. Com que estem parlant de testaments, us parlaré dels tres tipus de testaments que es poden fer a Catalunya. Tres, que els agrupo en dos, perquè el primer, que té dos subgrups, és el testament notarial. Notarial vol dir que el fem amb un notari, i és el que recomano entusiastament a tothom, perquè és el que té una fiabilitat més gran, i perquè el notari s'encarrega d'una part. Però compte, perquè dins de notarials en tenim dos. Tenim l'obert i el tancat. L'obert és el que ordinàriament la gent sol fer, no? És el que tu vas al notari, li expliques què tens i com ho vols determinar, i el notari li posa lletra. Aquest seria el primer, el més segur, el més fidedigne, perquè ho fa el propi notari. Però en el notari també pots fer-lo de manera tancada. Què vol dir això? Que tu portes escrit per tu mateix el teu testament, el portes segellat en un sobre segellat, i el notari el que fa és protocolitzar-lo, el guarda i el manté fins al dia que correspongui. Aquest té un risc, perquè si no redactem de manera correcta la nostra voluntat, perquè no estem avasats al llenguatge jurídic, potser la nostra voluntat després, quan la llegeixi qui l'ha de llegir, resulta que no era tal. Per tant, jo recomano testament notarial obert.
6: Es pot malinterpretar, vols dir?
7: Es pot malinterpretar, podem fer servir paraules que no corresponguin i que per tant portin a confusió, podem no instituir hereu correctament. Hem de mirar ben bé què s'hi diu, perquè, com dèiem abans, no? Són paraulotes de l'argot jurídic que s'han d'emprar de manera correcta, no?
6: Per tant, per més seguretat, sempre és millor l'obert.
7: Testament notarial obert, correcte.
6: I ens has dit que hi havia un tercer tipus?
7: Sí, el testament hològraf, manuscrit. Aquest testament és vàlid, és plenament vàlid. Jo puc agafar un paper a casa meva i deixar allà les meves voluntats. Ara bé, ha de ser, efectivament, manuscrit, i signat completament per tu, amb lloc i data. I hem de tenir en compte que aquest testament, evidentment, no es pot fer en ordinador, però què és el que ens pot portar més problemes? Si bé la normativa regula i et diu exactament de quina manera ho pots fer, i després en parlarem, no el recomanaria. No el recomanaria, perquè el cost que t'estalvies en vida el tindran els teus descendents, els teus hereus, quan tu ja no hi siguis.
6: Per tant, aquest seria una mica com el tancat, però sense dur-lo al notari.
7: Correcte, sí, sí, tancat en un calaix, si vols, fins i tot. Sí, exacte. Per tant, i hem de tenir en compte també que en funció de qui volem deixar les coses, la normativa ens obliga a fer-ho d'una determinada manera. Perquè ho dic, imaginem-nos que una persona gran té un cuidador i li vol deixar el pis en el que viu. Això no ho podrà fer mai en un testament ni notarial tancat ni hològraf. Haurà d'anar acompanyat de la persona en el notari, i el notari comprovarà que efectivament està en pleus de les capacitats, no hi ha una coacció per part de ningú, i per tant això es pot fer, eh? Per tant, hi ha casos concrets, com en aquest dels cuidadors, on la normativa és taxativa, i en el cas de que no es faci així, després aquest testament es podria impugnar.
6: Això entenc que és per protegir la persona que fa testament, no? Per evitar enganys.
7: Efectivament. A mesura que ens fem grans, doncs evidentment som més vulnerables a determinades coses, entre elles aquesta, no? I la pregunta, per què és important fer testament? Doncs perquè què passa si no en faig, no? La resposta és què passa si no en faig. Doncs que si et mors sense testament, vol dir que et mors ab intestat, sense testament, paraula llatina, i aquí la llei catalana, l'espanyola i la de qualsevol lloc del món, ens diria quina és la línia successòria. I per què ho dic? Doncs perquè és cert que hi ha vegades que hi ha gent que diu, no, jo és que no tinc hereus, perquè han quedat sols o no tenen fills. Tampoc és cert. Mite desmuntat. Tothom té hereus. No tenen per què ser els fills. Poden ser el cònjuge, poden ser els pares, poden ser un cosí segon. I en última instància, la Generalitat de Catalunya. Per tant, tothom té hereus. Tothom.
6: I si no tenim persones de la família, són la Generalitat, els nostres hereus.
7: En última instància, sí. Per tant, això de que no tenim hereus no és cert.
6: Per tant, hem d'anar a veure una mica aquesta línia successòria, no?
7: Exacte. En el cas de la normativa catalana, primer van els fills, els descendents, després anirien el cònjuge o la parella, de fet, després anirien els pares, anem cap amunt, i així fins al quart grau. Llavors anem pujant germans, tiets, cosins, etcètera, etcètera, no? Però quines són les conseqüències de no fer testament i pel qual recomano entusiastament fer-ne? Perquè en el cas de no haver-ne de fer, hem d'anar a la llei, però tota la burocràcia i tots els tràmits associats a descobrir quins són els possibles hereus legítims és farragosa i més cara. Per què? Hem de començar amb una declaració d'hereus. Hauríem d'anar al notari, hauríem de fer un acte de notorietat per veure qui són els hereus i investigar qui hi ha per poder cridar-los en la successió. Això es retrasa. Es retrasa perquè mentre hi ha un testament, declaració d'últimes voluntats, sabem el que és, anem a veure-ho i establim el que correspongui, doncs sense això iniciem un periple que no sabem quan durarà, no? I té un cost econòmic més elevat. Evidentment, més enllà de totes les despeses que ja tindrem associades segurament a l'enterrament, etcètera, etcètera, li haurem de sumar totes aquestes despeses doncs dels tràmits extres que sortirien molt més car que haver fet un testament en vida.
6: Per tant, no surt a compte, això de morir sense testament?
7: Gens, ni mica. Encara que només tinguis un pis o una plaça de pàrquing, si tens clar a qui vols que hi vagi, facilita-li la vida. És un acte d'amor, al final. És a dir, és gros d'això, perquè estem parlant de la mort i és un tema feixú que a vegades a casa costa parlar-ne, però jo recomano que s'obri aquest meló.
6: Doncs som-hi, anem, com sempre, a mirar casos pràctics.
7: Vinga, posarem l'exemple que deia abans, no?, que hi volia tornar, d'un testament hològraf, manuscrit, no?, imaginem-nos una senyora, que no ho sé, li direm Carme, doncs que escriu el seu testament en una llibreta de la cuina, una mica com el Messi quan va signant un tovalló, i el guarda en un calaix. I quan la Carme mor, els fills troben aquest paper. Clar, primer, què fem amb això, no?
6: Clar,
7: doncs això hauríem d'anar al jutge, al notari, no, hem d'anar al notari, aquest document, aquest testament hològraf s'ha d'advarar, per tant, comprovar que la lletra és de la Carme, i això només ho podem fer en un termini de 4 anys. Si ho fem quan han passat 4 anys i un dia, ja no
6: ja
7: val.
6: Està.
7: Ja no val. I en aquest cas, clar, el notari ha de veure-ho clar, ha de tenir clar que allò ho ha escrit la Carme i que la seva voluntat queda allà disposada, perquè si no això no val per res, si aquesta validesa no hi és. Per tant, testament, hològraf, consell, no en feu.
6: Directament,
7: no, el meu consell és no fer-ho, perquè allò que et pot semblar gratuït et sortirà car. És com quan compres una coseta d'aquelles amb llocs que venen de tot i d'una qualitat dubtosa per pocs duros i després resulta que se't trenca l'endemà. Més val gastar-ne uns quants més i fer-ho bé.
6: Clar, perquè jo ara estava pensant, s'ha de comprovar que la lletra és d'aquella persona i si no aconseguim comprovar-ho, llavors aquest document queda invalidat?
7: Bueno, això és una feina que ha de fer el notari i com que la certesa d'aquesta comprovació és volàtil, doncs és complicat. I per què? Doncs perquè la llei, com deia, té uns requisits claríssims per dir quan un testament hològraf pot ser vàlid o no. La persona que el fa ha de ser major d'edat o menor emancipat. Obligatòriament han d'instituir hereu, és a dir, ha de quedar molt clar qui és l'hereu al qual tu li disposes els teus béns. Ha d'estar escrit totalment a mà i signat per la persona, com dèiem, no es pot fer en ordinador. I en el cas de que tu facis una modificació en aquell mateix document, tachis, modifiquis, etc., cada ratllada s'ha de salvar amb la signatura al costat. Escolteu, no us compliqueu la vida. Si el voleu fer hològraf, feu-lo de nou. No sé
6: com
7: dir-te.
6: Exacte. Val més tornar a començar el text, no?, que no pas a cada tachada haver de posar la data en què ho hem modificat.
7: Exacte. Però la norma ho contempla. La norma ho contempla. I s'ha d'incloure el lloc i la data completa, dia, mes i any. Val? Aquest seria el cas del testament hològraf. I un segon cas, que això m'hi he trobat, famílies preocupades doncs, per què passa amb aquesta successió, perquè, per exemple, tenen dos fills i un dels fills té una discapacitat. I jo tinc un pis i tinc claríssim que vull que aquest pis sigui pels meus fills, però sé que un d'ells té una situació de vulnerabilitat. Aleshores, clar, si jo no faig testament, aquest pis anirà, per exemple, a parts iguals en els dos fills. El que té una discapacitat se li hauran d'atribuir una mena d'administrador que pugui disposar per aquest fill en benefici d'aquest fill. Per tant, si volem vendre, tindrem molts problemes. Per tant, suggeriment, per exemple, si vull deixar els dos fills coberts, doncs podria, en el testament, deixar-li l'ús de fruit en el fill amb discapacitat, per tant, el gaudi d'aquell bé, per tant, hi podrà viure o llogar-lo, però no vendre-ho, fins que es mori, us de fruit vitalici, i li deixo la nua propietat, és a dir, la propietat material, un cop ja no hi sigui, a l'altre germà. Per tant, he dividit el pis en dos, el qui el pot gaudir mentre visqui i el qui en té la propietat plena de disposició un cop l'altre no hi sigui. Per tant, aquest cas doncs, és un altre exemple de per què el testament és important fer-lo i permet traspassar doncs, la nostra voluntat.
6: Clar, i aquí entra una mica en joc allò que ens deies, que és important el llenguatge que fem servir, no? Si l'escrivim nosaltres, perquè això que deies, us de fruit, la plena propietat, s'ha d'anar en compte, no?, amb quines paraules fem servir perquè no se'ns malinterpreti.
7: Exacte. Per tant, en el moment en el que tenim una voluntat concreta, no costa res anar al notari i fer-lo, o fins i tot sol·licitar que un advocat ens assessori, que dir, escolti'm, el meu patrimoni és aquest, encara que sigui un pis només, repeteixo, que és la situació doncs, d'un gruix molt important de la població, o alguna cosa més, i que per tant es pugui fer doncs, d'una manera ordenada, d'una manera que permeti evitar maldecaps posteriors. No? I finalment, bueno, en aquest punt no m'hi extendré perquè la gent pot recuperar els drets de butxaca quan vam parlar del desheretament, però sapiguem que tenim no, la legítima, aquest 25%, que la resta de l'Estat és el 66,6%, dos terceres parts, una barbaritat, del dret que sí que han d'anar en els fills. I que, a no ser que hi hagi maltractaments o absència de relació familiar continuada, no els hi podem privar.
6: Doncs som-hi, després d'aquests casos pràctics anem a uns consells finals abans d'acabar.
7: Tanquem amb tres idees, no? Aquest testament, el testament en general és flexible. Un cop l'he fet no vol dir que no em pugui fer de nous. De fet, sempre hi ha una clàusula, quan em faig un de nou, que revoca l'anterior. Per tant, cap problema si algú diu, no, és que jo em vaig fer, no pateix, no sé on és, no passi res, no passa res. Perquè com que n'hi haurà un de data més recent, quedarà absolutament anul·lat l'anterior. Per tant, cap problema amb això.
6: I es pot canviar tantes vegades com vulguem.
7: Tantes com vulguem. Anem pagant 50 amb 50 euros i, escolti, fins a que ens gratem la butxaca i no hi hagi res. Una segona idea que volia trencar tòpics, no és per rics. No només, evidentment els rics tenen altres mecanismes, pactes successoris, això, si no ja en parlarem un altre dia. Hi ha molts mecanismes. Escolti, la gent ordinària, la gent de classe mitjana, treballadora, té també una utilitat que ho facin per tot el que m'ha explicat, el cotxe, els estalvis, una pensioneta, anar a un pla de pensions que he anat posant cada mes. Tot això, escolteu, decidiu què voleu fer-ne, cadascú que vulgui, però que ho tingui per escrit en un testament. I finalment, una qüestió que no hem comentat, però perquè la gent la tingui en compte, la novetat, de les voluntats digitals. És a dir, ara nosaltres podem establir i posar-ho en el testament qui vols que et gestioni les xarxes socials, si les vols tancar. Què em vols fer? El teu correu electrònic, les fotografies que tens guardades al núvol. Clar, això que és no, com una mica estrany, però clar, la gent que té xarxes socials també es va morint.
6: Clar.
7: I per tant, doncs, això que està més al lloc de la lia cada vegada, doncs també podeu escollir de quina manera volem que es mantingui o no, un cop ja no hi siguem.
6: Home, això és molt important, no? Perquè avui en dia cada vegada deixem més petjada digital, llavors és important deixar escrit com volem que aquesta petjada continuï.
7: Efectivament, i bueno, és un tema doncs, en el qual el dret ha d'anar actualitzant-se, doncs, perquè al final és una de les professions, jo crec, que requereix d'una formació contínua i permanent, justament per això, no? Perquè van apareixent qüestions noves. Per tant, escolteu, fer testament no és cridar la mort, és ordenar la vida. Per 50 euros jo crec que estàs comprant la pau familiar, fins i tot, perquè evites discussions posteriors, perquè clar, si ho deixes tot a mitges perquè no has escrit res, ostres, després no, jo vull vendre, no, ho deixes una mica més, endreçat, i per tant això, com que és un dret i un deure, jo crec que també és un deure moral, fins i tot, no?
6: Bueno, és un deure però no és obligatori.
7: No, evidentment que no, és un deure moral, per això dic que és moral, no legal.
6: Doncs Jan, moltes gràcies.

0: Presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
0: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
0: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.
2: Cicle de xerrades Drets de les persones grans a Vilafant. El dimecres 27 de maig a les 5 de la tarda, també a la rectoria. Riureteràpia per cuidar-nos, a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny a les 5 de la tarda a la rectoria, diversitat de comiats al final de la vida, a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets de les persones grans. A Vilafant, no hi faltis.
3: Aquest dissabte 6 de juny, Vilafant es converteix en la capital del còmic. A les 11 del matí, a Alcau, arriba la festa del còmic de Vilafant. Gaudeix de la xerrada de bat, còmic americà, manga i històries gràfiques per a tothom, a càrrec de Batcova. I no et perdis l'entrega de premis del 7è concurs de còmics de Vilafant, una proposta per a petits i grans amants de les vinyetes. T'hi esperem, Ajuntament de Vilafant i Vilafant Cultura.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 3 de juny tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Els protagonistes de les veus del matí.
7: Hombre, Jaume, què tal?
8: Què tal, Ferran, com
7: estem? Molt bé, molt bé. I molt emocionat perquè avui faré un plat de pasta.
8: Què dius?
7: Que vaig menjar a Sicília.
8: Què dius ara?
7: Una vegada que vaig anar a Sicília.
8: Sí?
7: Que a Sicília he anat una o cap vegada.
8: Ah, molt bé.
7: No, sí que vaig anar una vegada i vaig menjar un plat que em va encantar i vaig demanar la recepta i me la van donar.
8: Ah,
7: que,
8: sí?
7: Que els cuiners així, però que era un restaurant així una mica de poble.
8: Clar.
7: No li va fer res.
8: No cueta nada, no cueta nada.
7: No, i a més devíem pensar, no m'entendrà.
8: Exacte.
7: Però resulta que sí que l'entenia.
8: Molt bé.
7: I és pasta a la norma.
8: A la norma, eh?
7: A la, no a la anorma.
8: Ah, no, no, no, no, de norme.
7: No, no, no.
8: A la norma, a la llei, no. A la llei.
7: Ah, aquí.
8: Molt.
7: A la llei.

0: Doncs per fer aquesta pasta en concret, que ja us he dit que es troba a Sicília, s'ha de puntualitzar que es fa amb una mena de tomàquets que tenen a Sicília i unes albergínies, que són molt bones, i els tomàquets en concret tenen una forma com els de Montserrat, així que són buturuts,
1: sí.
0: Però una versió, en versió una mica més reduïda i una mica més uniforme. Vinga. Aquí ens aniran bé tomàquets normals i corrents.
1: Vinga, tomàquets aquests de fer el sofregit.
0: Sobretot, madurs.
1: Ah, madurs.
0: Tomàquets madurs, un quilo.
1: Molt.
0: Tres albergínies.
1: Sí.
0: Tres dents d'all.
1: Hey.
0: Dos cebes de nivell mig.
1: De nivell mig? De Girona?
0: No high class.
1: De Girona?
0: Sí, de Girona, però de mida estàndard.
1: Però que no piqui, oi?
0: No, millor que no.
1: No, millor que no piqui.
0: Però no agafeu dos sabots d'aquests, que són més grans que el vostre cap, perquè després tindrà tot gust a ceba.
1: Exacte.
0: Alfàbrega i formatge ratllat de Parma, com ha de ser.
1: Però a sacs,
0: Sí, sí. Sembla que ens subvencioni el formatge de Parma. Sí. No, ho fem perquè ens encanta.
1: Tu et dius Ferrà Parma algú?
0: Sí.
1: Sí? No. Ah.
0: Primer de tot, tallem les albergínies a trossos més o menys petits.
1: Vaig fent.
0: Sí, tu vas fent.
1: Uh-huh.
0: I les posem en un pot ple d'aigua salada.
1: Salada?
0: Sí, que estiguin una horeta. Per què? Perquè deixen anar l'amargor.
1: Ah,
0: és un d'aquests trucs que apreneu amb aquest programa. O que ja sabíeu.
1: Sí.
0: I dieu, pues ja ho sabia. Pues mira, hi ha gent no, ja gent que no. No fem el programa només per tu.
1: Exacte.
0: Després preparem la salsa. Pelem i atrossegem els tomàquets madurs. Tomàquet de pot és l'opció més còmoda. Mm-hmm. L'altre seria fer nosaltres el tomàquet.
1: Jo el ratllo.
0: Va, això mateix.
1: Vaig ratllant, jo?
0: Sí. Tallem la ceba gruixuda i ho tirem a la cassola amb els alls i l'alfàbrega.
1: Vinga.
0: Ho salem, si us agrada amb sal, si no, no.
1: Poqueta sal.
0: Que sí, perquè el tomàquet, a l'haver-n'hi tant, millor tirar-hi una mica de sal.
1: Poqueta sal, per això?
0: Poqueta. I que es vagi fent a foc lent, com ja hem explicat, el tomàquet a foc lent, perquè si no es crema i es quitxa molt.
1: Amb el sofregit va tirar una mica de sucre, també,
0: Sí,
1: per l'amargor.
0: Això són truquets que cadascú té el seu.
1: Una mica de sucre per l'amargor i va molt bé.
0: I molt bé. Ah, doncs, sí, tirem-n'hi.
1: Va.

0: Ja està.
1: Vale.
0: Vinga.
1: Doncs anem fent a foc lent fins que s'evapori la part líquida del tomàquet, eh? I ens queda allò ben atapeït, ben mag, una salsa ben espessa.
0: Mira com està quedant de maco, això.
1: Després.
0: Potser s'ha quedat massa espès, això, no?
1: No, perquè ara ho tirem amb mini pímer i ho triturem.
0: Ah, espera, que el trec.
1: Vale.
0: Vale, hi faig aquí, eh?
1: Aquí.
0: Vinga, més. Baixa.
1: Ja està.
0: Oh, com el minipímer, perquè si el vas pujant i baixant, hi ha un punt del minipímer que esquitxa.
1: Sí.
0: Per tant, oh, com això, eh?
1: Cuidado. Passada l'hora, traiem les albergínies de l'aigua, que les teníem amb una mica de sal, si recordeu.
0: Sí.
1: I les rentem i les assequem. Les fregim amb oli i després les traiem i les deixem un rato en paper de cuina perquè xupi una mica l'oli.
0: Mira.
1: Que és un d'aquests truquets que si tirem directament al plat queda tot ple d'oli.
0: Les albergínies es fa això, sí. Posar el paper de cuina.
1: I, però també es fa amb les patates fregides, els calamars de romana, amb tots els fregits així contundents.
0: Tot el fritanga,
1: oi? El fritanga,
0: allò.
1: Amb un tros de paper de cuina sota perquè xucli una mica l'oli.
0: Exacte.
1: Perquè així no queda el vessal d'oli, després es esquitxa tot com menjar, que és fastigós. I també perquè així no es remulla el menjar.
0: Molt bé, molt bé.
1: Si no està aquí amb remull, fa xup-xup i queda tou i dolentíssim. Doncs bé, ja podem fer la pasta. Quan estigui al dente, que ja n'hem fet moltes i ja no explicarem més com es fa la pasta, la traiem i li afegim la salsa. Afegirem també una mica d'oli d'oliva bo. No compreu d'aquest...
0: Bo.
1: L'oli al barat, no. L'oli de ser bo.
0: Ja que és oli, és bo.
1: Sí, si no, compra oli de carburant.
0: Exacte.
1: No, perquè tindrà el mateix gust, l'oli dolent. Les albergines també estan dins i ratllem el formatge per sobre. Decorem amb alfàbrega fresca i col·locant les albergínies en l'estil feng shui.
0: Sí, és més fàcil de fer que d'explicar, eh?
1: Sí, sí. Ja veureu que a mesura que ho aneu fent,
0: sí,
1: és molt fàcil.
0: Feng shui, que bonic és el terme feng shui. Ara tothom fa feng shui.
1: Sí, i com és posar les albergínies en feng shui? Doncs com us doni la gana.
0: Feng shui.
1: Pel damunt.
0: Exacte, per allà.
1: Si us agraden totes cap al mateix costat, doncs les poseu.
0: Una mica de gust.
1: Sí, no tireu allà grapats.
0: No, home, no.
1: Però per decorar el plat així una miqueta bé.
0: Nosaltres farem tots cap a l'oest. Va, Ferran, totes les albergínies cap a l'oest.
1: Ah, cap a l'oest, que són ja les energies positives del karma tàntric.
0: Vinga, va, tira.
1: Aquí. I ja està, ja ens ho podem menjar.
0: Ja està?
1: Sí.
0: Tanta feina he tingut a posar l'albergínia i ja ens ho podem menjar?
1: Sí. Per això que et trigarà 2 segons.
0: Espera't una estona.
1: Ens ho anem mirant. Bueno, molt maco.
0: Molt maco.
1: Apa, doncs fins al proper programa.

0: Atenció, amants de la lectura i la cultura. Després d'haver-se ajornat per les condicions meteorològiques, arriba la nova data de les Tardes Literàries de Vilafant 2026. Aquest divendres 5 de juny a les 7 de la tarda, l'Espai del Cau acollirà la presentació del llibre Converses de sobretaula al motel. Una trobada molt especial amb els autors Joan Armangué i Xavier Fabrés, acompanyats de la periodista Anna Ponsí. Una conversa sobre l'Empordà, la gastronomia, la cultura i les històries que neixen al voltant d'una bona taula. Divendres 5 de juny, a les 19 hores, a l'Espai del Cau de Vilafant. Organitza Ajuntament de Vilafant i Vilafant Cultura. No deixis escapar aquesta nova cita amb les Tardes Literàries de Vilafant.
1: Saps aquest lloc on sempre tornes?
2: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
1: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
3: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
4: Aquest dissabte 6 de juny, Vilafant es converteix en la capital del còmic. A les 11 del matí, a El Cau, arriba la festa del còmic de Vilafant. Gaudeix de la xerrada de bat, còmic americà, manga i històries gràfiques per a tothom, a càrrec de Batcova. I no et perdis l'entrega de premis del 7è concurs de còmics de Vilafant, una proposta per a petits i grans amants de les vinyetes. T'hi esperem, Ajuntament de Vilafant i Vilafant Cultura.
5: Els protagonistes de les veus del matí.
6: Continguts en xarxa.

0: Plutó va passar de ser el novè planeta del sistema solar a ser considerat un planeta nan el 2006, però la seva història, el seu descobriment i les imatges de la sonda New Horizons del 2015 continuen fent-lo un dels cossos més fascinants del nostre entorn còsmic. De tot plegat, en volem parlar al POU amb l'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català. Joan Anton, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Vam conèixer l'existència de Plató ben entrat al segle XX. Quin va ser el responsable i en quin context es va produir aquesta descoberta?
1: Molt bé, mira, és el, durant molt de temps va ser el darrer planeta, el novè planeta del sistema solar, fins que, com deies, vàrem decidir unilateralment els humans degradar-lo. Però la qüestió és que es va descobrir l'any 1930 i això era com molt tard respecte a com s'havien descobert altres planetes. Plutó és molt petit i, per tant, la seva descoberta sent molt difícil. Però l'anècdota potser més curiosa de tot això és que el va descobrir un joveníssim aficionat a l'astronomia que es deia Clyde Tombaugh, que ell havia fet fotografies amb els seus telescopis, fotografies del cel, i va enviar aquestes fotografies en un observatori, a l'Observatori Lowell, a Flagstaff, Arizona, perquè ell volia trobar una feina en allà, no? I va trobar l'observatori en un moment en què passava mals moments. No hi havia gaire activitat científica, i llavors van veure l'oportunitat de fitxar en un joveníssim aficionat, que després es va treure el doctorat, però en aquell moment no ho era encara, no?, el doctor, i li van dir, va, doncs vine que nosaltres et donem feina. I va ser des d'aquest observatori, des de l'Observatori Lowell, que Clyde Tombaugh va descobrir l'any 1930 Plutó, comparant unes fotografies i veient que entre unes fotografies que havia fet unes setmanes abans i les que havia fet ara, hi havia un petit punt diminut que es movia entre una fotografia i una altra, i ella va deduir que acabaven de descobrir un altre planeta.
0: Però què buscava ell fent aquestes fotografies? Perquè possiblement no estava buscant aquest nou planeta del sistema solar.
1: De fet, sí, l'estaven buscant. Sí, l'estaven buscant. Perquè, però va ser casual total, perquè mira, quan es va descobrir Neptú, que el vuitè del sistema solar, Neptú es va descobrir perquè els astrònoms van observar que Urà, el setè, tenia unes petites pertorbacions a l'òrbita. I van dir, ah, mira, doncs això deu ser que hi ha encara un altre planeta més enllà d'Urà que li provoca les pertorbacions a Urà. I així és com es va descobrir Neptú. I clar, això va quedar molt bé, no?, poder predir abans de descobrir-lo un planeta. I van voler-ho replicar a Plutó. I van creure observar unes pertorbacions a l'òrbita de Neptú, que avui sabem que no existien, eren les ganes que hi havia de veure, i van dir, això és qui hi ha, i deu haver un altre planeta més enllà. I allà va començar la cerca del novè planeta, i per tant Clyde Tombaugh sí que descobreix buscant, però de manera casual, perquè en realitat aquestes pertorbacions no estaven provocades per Plutó. Per tant, perfectament podria no haver existit Plutó, però va tenir la sort de que va observar en el lloc on Plutó orbitava i va veure aquesta fotografia, va obtenir aquesta fotografia.
0: Al final van voler copiar una estratègia, no?, que s'havia utilitzat anteriorment per descobrir aquest novè planeta i fruit de l'atzar. L'origen del nom també té una història curiosa.
1: Sí, és divertida perquè es va fer com un concurs d'idees i llavors va ser una nena de Gran Bretanya, que va de Regne Unit, que va fer arribar la idea de Plutó, que ja quadrava, perquè crec que Plutó és el déu de l'Ultramont, no?
0: De l'Ultramont, però jo preparo a la secció, com que ja havíem avançat alguna conversa, de l'Ultramont, però ben entès, com del més enllà, no com una cosa tenebrosa.
1: Molt bé, veus? Doncs això aquest matís no el sabia. I però quadrava molt bé amb la mitologia de déus que s'utilitzava per anomenar els planetes. Però a més, clar, Plutó, PL, són les inicials de Percival Lowell. I qui és Percival Lowell? Doncs havia estat un gran astrònom nord-americà que havia fundat, havia pagat ell pràcticament a l'observatori aquest Lowell, que du el seu nom, des del qual es va descobrir Plutó, i era un home fascinat per pensar que hi havia vida intel·ligent a Mart, els marcians. I ell havia fundat aquest observatori justament per demostrar-li al món que existien els marcians i que existien a Mart els famosíssims canals de Mart, cosa que, òbviament, no va poder comprovar. Ell va morir, però es va quedar al seu observatori, que havia passat aquests mals moments, uns moments molt baixos de ciència. Quan buscaven els marcians era com, uau, no? Era com l'observatori que estava fent això. Després va quedar sense un objectiu molt definit, i aquí són fitxen ja mort Lowell, fitxen Clyde Tombaugh, i el nom Percival Lowell, PL, de Plutó, i a més un déu romà, encaixa molt bé.
0: Va quedar com molt rodó, no?
1: Exacte, mai millor dit.
0: Un nom que encaixava des de totes les perspectives. Clar, molts dels nostres oients, segur que com nosaltres, vam estudiar Plató com el novè planeta, no? Però això el 2006 canvia i ens diuen que Plutó ja no és el novè planeta, sinó que ara és un planeta nan. Per què Plutó deixa de ser considerat un planeta? Quina és la definició? Quin canvi hi ha? Doncs perquè no encaixin aquesta definició de què és un planeta, quins criteris deixa de complir.
1: Que quan se'l va descobrir, l'any 1930, ja havia acabat ja el relat del sistema solar. Es creia que ja estava complert el relat, però molts anys després, i quan dic molts anys després, dècades, moltes dècades després, es van començar a descobrir altres objectes de la mida similar a Plutó, molts més petits, però algun com similar en aquesta part més externa del sistema solar que anomenem cinturó de Kuiper, que és on orbita també Plutó. De manera que va arribar un moment que el món de l'astronomia va dir, i ara què fem? Quants noms de planetes farem aprendre als escolars, a les escoles, no? Hem de posar un límit, van dir, hem de posar un límit. I es va posar un límit que va degradar Plutó. I el límit és el següent. Perquè puguis anomenar planeta, has de complir tres condicions. La primera és que has de girar al voltant del Sol, que és òbvia. Si no, és que ets una lluna que orbita un planeta, però no el Sol. Val? Aquesta és la primera. Segona, has de ser rodó. Això no és només un tema estètic, sinó que rodó ja implica que tens una mida suficientment grossa com perquè la teva gravetat sigui tan potent que et faci rodó. Per tant, no és estètic, sinó que ja de mida. Has de ser rodó, i això ho compleix també Plutó. La tercera és la que no compleix, que és que no has de tenir rivals similars massa a prop. Però clar, és una definició com molt arbitrària aquesta. Què vol dir rivals massa prop, similars, no?
0: Què és massa prop?
1: Clar, què és massa prop? I de manera que el vàrem degradar a planeta nan, que un planeta nan compleix les dues primeres. Orbita el Sol i és rodó, però no és el rei de la seva òrbita.
0: I així ens ha quedat fora del nostre sistema solar per ara. Hi ha unanimitat entre la comunitat científica i entre sobretot els astrofísics en aquesta definició de planeta?
1: Jo diria que sí, perquè la Unió Astronòmica Internacional 2006 decideix que sí, per tant no hi ha discussió. Ens en pots estar d'acord o no, però és així. Però sentimentalment et diria que no hi ha un acord. Aquí és on no hi ha una cosa sentimentalment. Per exemple, jo sempre consideraré Plutó com un planeta. És més, que sàpigues, Alba, que tinc una samarreta que diu Plutó és un planeta.
0: Ai, mira.
1: No l'he portat avui, mira, la podria haver portat avui. Per què? És sentimentalment. Perquè no ens hagués costat res conservar-lo.
0: Podria ser un planeta amb una anotació.
1: Exacte, una petita asterisc explicant, no?, que per temes històrics, clar, el 1930 i la manera com es va descobrir. T'has de dir que hi ha escoles nord-americanes que encara ensenyen Plutó com un planeta. Però això els americans són com són, i és perquè és l'únic planeta del sistema solar descobert per un americà.
0: Clar, això, aquest patriotisme suposo que també els ha fet mantenir-lo en el programa educatiu. Al llarg de la història hi ha hagut altres objectes celestes que en el seu moment fossin considerats planetes i que després s'hagin canviat aquesta classificació?
1: Que jo sàpiga, no. El que sí que hi ha hagut és algun asteroide. Per exemple, Ceres, que és un gran asteroide del cinturó d'asteroides, sempre hem dit, Ceres és un asteroide. Bé, ara el concebo un planeta nan, de la mateixa categoria que Plutó, perquè quan vàrem definir aquesta regla vam dir, doncs un planeta nan serà el que compleix les dues primeres, orbita el Sol i és rodó. I algú va aixecar la mà, no sé si va anar així, algú va aixecar la mà i va dir, mira, Ceres, home no, Ceres és un asteroide, ja, però és rodó, per tant, compleix la segona i compleix la primera, orbita el Sol, per tant, potser també seria un planeta nan, i avui el considerem també un planeta nan.
0: Les definicions, que al final ens fan anar canviant les coses. En sabem gaire de Plutó, perquè dèiem, i crec que no ha sigut molt precisa l'entradeta, no?, que no va ser fins al 2006 que la NASA va llançar la sonda espacial a New Horizons, que va ser la primera en què va sobrevolar, per ser concrets, el sistema plutonià, oi?
1: Exacte. Quina paradoxa. Mira, enlairem la New Horizons el 2006, que és el mateix any que degradem Plutó. Quan la New Horizons comença el seu viatge, Plutó encara és un planeta. Mentre és viatjant, uns mesos després d'enlairar-se, decidim que Plutó ja no ho és. Però la New Horizons no ho sap. I continua volant cap a Plutó. I Plutó ens espera amb ganes. Plutó ens espera amb ganes. La New Horizons arriba l'any 2015, ens esperem trobar un món avorrit, gris, tipus lluna, no? Amb cràters i molt fosc, i ens trobem una meravella, una meravella. Jo convido a tothom a que busqui les imatges, que estan a internet, i és fascinant. Hi ha com unes grans mars gelats, congelats, completament de nitrogen, amb uns icebergs enormes també de nitrogen, muntanyes... és magnífic. És com si Plutó això hagués dit, ara us n'assabentareu, humans, veniu, que trauré les meves millors gales. I el que fa la New Horizons es converteix en la primera nau i única, de moment, que ha sobrevolat a Plutó i als seus satèl·lits i ha pogut obtenir aquestes imatges. Ja et dic que han canviat totalment la idea preconcebuda que teníem de Plutó com un objecte més avorridot, fosc, matxacat per cràters, i és molt bonic.
0: Hi havia hagut voluntat prèvia d'explorar Plutó abans de llançar la New Horizons el 2006?
1: Sí, sí. Plutó era un planeta que estava a la llista de l'exploració de les principals agències espacials, en aquest cas de la NASA, però hem de tenir present que això com funciona, normalment hi ha moltes propostes, cada any hi ha moltes propostes de noves missions, però hi ha un tema...
0: Trobem sempre amb el pressupost.
1: Pressupost, oi? Malauradament el gastem per matar-nos i per poca cultura i ciència, doncs aquí és el mateix, i això ha de passar, totes aquestes propostes passen un procés d'aprovació on es van descartant, i al final queden les que queden, que són molt poquetes. Plutó havia ja estat en fases finalistes, i finalment doncs es va aprovar aquesta missió que es necessitava fer. Després aquesta nau ha continuat. La New Horizons, després de visitar Plutó, ha continuat explorant aquesta part més externa del sistema solar, que és la cintura de Kuiper. Per tant, no només era, tot i que el seu principal funció era Plutó, no només era Plutó. Però és l'única, i de moment no tenim altre, que jo sàpiga, altre projecte sobre la taula aprovat que torni a visitar Plutó.
0: Clar, parlàvem de sobrevolar i tu deies, Plutó va treure les seves millors gales, sí. No? Com per dir, i si m'hi torneu a incloure en aquesta llista de planetes? En sabem gaire de la composició que té?
1: No, de fet, clar, amb les poques dades que vam obtenir, el que sí que vam veure és això, que té molta composició, evidentment ha de tenir una composició de roca, però que té molt de nitrogen en superfície congelat, també gel d'aigua, nitrogen i gel d'aigua congelat. En una fotografia que va fer la New Horizons a contrallum, molt bonica també, es veu una debilíssima, feblíssima atmosfera, molt petita, a fer a contrallum, es veu la llum del sol difosa, així fent com un anell al voltant de Plutó, i això és una atmosfera que es considera que és estacional, vol dir que no és una atmosfera permanent, segurament, sinó que a l'estiu de Plutó, quan les temperatures pugen una mica de les fredíssimes que té, hi deu haver una vaporització d'alguns d'aquests gasos que van i creen aquesta atmosfera temporal efímera que deu durar uns anys.
0: Uh-huh. Hi ha d'altres planetes nans que s'hi assemblin a Plutó i que seria interessant conèixer. Ens parlaves de Ceres, que no era un planeta, sinó un asteroide, però que complia...
1: No, com Plutó, jo penso que tal com hem trobat com Plutó, no. És a dir, Plutó ens ha trencat l'esquema, ens va trencar l'esquema l'any 2015. Ja et dic, no ens esperàvem a trobar això. Clar, no sabem si n'hi ha d'altres d'aquests milers d'objectes que hi ha al cinturó de Kuiper, perquè són milers, no sabem com quants es poden semblar a Plutó. Sembla difícil pensar que hi hagi un món tan espectacular com aquest, però vés-t'ho a saber, no ho sabem.
0: Una cosa que m'ha cridat molt l'atenció quan buscava informació per preparar-me el guió és que, tot i ser un planeta nan, té 5 satèl·lits.
1: Sí.
0: Fins ara descoberts, vaja, que no
1: totalment.
0: Sé si n'hi podria haver més.
1: Sí, i a més, Caront, que és el més gros d'ell, és d'una mida similar a Plutó. És a dir, que per tant, aquesta parella, Plutó i Caront, orbiten al voltant d'un centre de masses comú, tots dos. Plutó també gira al voltant d'aquest centre de masses. Per què? Tampoc no ho sabem, però és molt probable que això provingui d'una antiga col·lisió. Una antiga col·lisió d'un objecte més gros que hagués xocat contra un altre, s'hagués fragmentat, i això hagués creat aquests fragments, un dels quals avui és Plutó, l'altre és Caront i altres 4 satèl·lits més que té aquest sistema.
0: Tu creus que algun dia podrà recuperar aquesta categoria denostrada de planeta, o el debat ja està tancat?
1: No, està tancat. Jo penso que està tancat. Ara sí que, mira, sent un enamorat de Plutó, com et deia, penso que tampoc ara tindria sentit tirar enrere una decisió que es va fer. Jo no l'hagués fet, però es va fer. Ja està, és igual. Al final, els humans vivim en una natura que intentem classificar. Fixa-t'hi que sempre estem creant categories, grups, classes, famílies. Intentem endreçar una cosa que no té per què ser endreçable, que es diu natura, no? Uh-huh. I clar, quan ho fem, es produeixen incongruències, excepcions, però jo entenc que necessitem endreçar. Jo entenc que la cultura, la ciència, el coneixement necessita categoritzar les cosetes. I mira, en aquest cas, vàrem categoritzar-lo així. Plutó li és igual, està feliçment orbitant allà i continuarà així durant moltíssim temps. I és un lloc que, ja et dic, ens ha trencat l'esquema de com pensàvem que seria.
0: Doncs veurem si més endavant hi ha més missions per conèixer millor a Plutó. Per alguns, el que va ser el nou planeta, pels més joves segurament doncs ja no entrarà en aquesta llista, s'hauran quedat amb els, fins al número 8. Ens haurem de conformar amb aquestes samarretes, una mica de màrqueting que sempre n'hi ha, i més si va ser en Nord-Amèrica, un estatunidenc qui el va descobrir, que ja en sabem que ells d'això ja en saben.
1: Exacte.
0: Doncs ens acomiadem, Joan Anton Català, sabent més coses de Plutó, aquest ja no planeta.
1: De moment.
0: Moltes gràcies.
1: A tu.

0: continguts en xarxa.
1: Les veus del matí.
2: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar, i tornen els Elf Dia Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
3: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
4: A Vilafant, recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal. De dilluns a divendres, de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
5: I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, tèxtil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
4: De dilluns a divendres, de 10 a 1 i de 4 a 7.
5: Dissabtes, de 10 a 13 hores.
4: Diumenge, tancat.
5: I recordeu que de setembre a juny, les tardes són de 15 a 18 hores.
4: Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les 14 hores.
5: Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible.
6: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
7: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
6: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
7: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
6: Ajuntament de Vilafant.
8: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia sobre la campanya del PSC del 2024 i el contracte de l'executiu amb Huawei. Ha estat la resposta a la presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, que li ha exigit que comparegui al Parlament per explicar-se.
2: Què té a dir vostè, a més de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos. Transparència, president, i comparega al Parlament, ja.
3: Quines explicacions necessita? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat. Respecte a la campanya del PSC, la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
1: Amb tot, Pedro Sánchez ha visitat avui Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions i amb una moció de censura instrumental. I la ministra de Sanitat, Mònica García, ha alertat que les altes temperatures arriben cada cop més aviat i ha presentat el Pla Calor 2026, que inclou alertes personalitzades a través del portal Meteosalut. El pla posa el focus en la protecció dels col·lectius més vulnerables, com ara la gent gran, les persones amb malalties cròniques, les embarassades i els treballadors exposats al sol. La calor extrema va causar 101 morts a l'estat durant el mes de maig, gairebé el triple de la mitjana de l'última dècada, una de les quals va ser a Catalunya. I en aquest sentit, uns 1.200 comerços, bars i restaurants de la demarcació de Lleida actuen des d'avui com a refugis climàtics per ajudar a la ciutadania a fer front a les altes temperatures, una iniciativa que ha impulsat Pime Comerç Lleida. I gairebé un de cada quatre estudiants ha fumat cigarretes electròniques en l'últim mes. Davant aquestes dades de l'enquesta Estudes del 2025 corresponents a Catalunya, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha advertit que les cigarretes electròniques no són innocues i ha anunciat que cap a finals d'any reforçaran les inspeccions sobre infraccions relacionades amb el tabac, com ara la venda a menors, si bé també volen sensibilitzar la població dels riscos de fumar i de vapejar. I els docents hauran de decidir en les properes hores si avalen l'acord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Avui l'estan cridats a vaga els docents de les Terres de l'Ebre i també de Tarragona. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Vilafant 107.3.

Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 3 de juny tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,89 € el quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Mauro.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
1: La ràdio que ens uneix.
2: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
3: La teva companyia diària.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Una nova edició del nostre butlletí de notícies. Avui dimecres, 3 de juny d'aquest 2026, el debat sobre el retorn dels peatges a l'AP7 torna a escena 4 anys després de la seva eliminació. Polèmica a Pont de Molins pel cessament d'un regidor del govern municipal. La piscina exterior de Figueres obrirà la temporada d'estiu el 20 de juny. Detingut a Empúria Brava per un robatori violent al passeig marítim. Figueres reaprofita la flor dels tilers per elaborar bosses de tila de proximitat. I tancarem aquesta edició del butlletí, com sempre, amb en Lluís Mi Pérez des de la xarxa per conèixer la previsió del temps per a les properes hores aquí a la nostra comarca.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Com dèiem, amb titulars, el debat sobre un possible retorn dels peatges a la P7 ha tornat a aparèixer arran de la pressió del trànsit de camions i la necessitat de finançar el manteniment de l'autopista. Durant la presentació de l'estudi i RAP del RAC i del Servei Català de Trànsit, el president del RAC, Josep Mateu, va defensar que la Generalitat pugui gestionar la via i decidir quin model aplicar en el futur. Entre les opcions plantejades hi ha una vinyeta, peatges reduïts o altres sistemes de pagament finalista destinats exclusivament al manteniment i millora de les carreteres. L'estudi també destaca que els camions estan implicats en més de la meitat dels accidents greus registrats als trams gironins de la P7, fet que ha reobert el debat sobre la gestió i el futur finançament d'aquesta infraestructura.
2: L'alcaldessa de Pont de Molins, Marie-Louise Gournay, ha retirat les competències al regidor Jordi Carreras i l'ha cessat de la Junta de Govern Local per una presumpta conducta d'abús de poder relacionada amb l'ús d'una sala municipal fa aproximadament un any. Segons l'Ajuntament, Carreras hauria interferit en una activitat de ioga destinada a dones del municipi, vulnerant-la la privacitat. El regidor nega rotundament els fets i assegura que va abandonar l'espai després de parlar amb les participants. La professora del curs també ha desmentit la versió municipal. Carreras ha anunciat que presentarà una denúncia per calúmnies contra l'alcaldessa i atribueix la decisió a discrepàncies polítiques internes. El cessament deixarà l'equip de govern de

0: Pont de Molins en minoria.
1: La piscina municipal exterior de Figueres obrirà les portes el pròxim 20 de juny i estarà en funcionament fins al 6 de setembre. L'equipament oferirà servei cada dia de la setmana, de 10 del matí a 8 del vespre, amb espais de bany lliure, zona recreativa i activitats d'estiu per a infants i joves. Els preus de les entrades oscil·len entre els 4,60 € i els 9,80 €, mentre que també s'ofereixen abonaments de temporada i descomptes per a jubilats. L'Ajuntament mantindrà les mesures de seguretat dels darrers anys, amb videovigilància i personal de control durant tot l'horari d'obertura. A la comarca, la temporada de piscines començarà encara abans a Vilafant. La piscina municipal obrirà les portes el divendres 19 de juny i per celebrar-ho, Ràdio Vilafant farà una emissió especial en directe d'11 del matí a 1 del migdia. El programa comptarà amb entrevistes a responsables de l'equipament, regidors de l'Ajuntament i diferents protagonistes de la jornada, a més d'actuacions i música en directe per donar la benvinguda a la nova temporada d'estiu.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: I l'Ajuntament de Figueres ha impulsat una nova acció de sostenibilitat i reaprofitament aprofitant la flor dels tilers de la ciutat per elaborar bosses de tila de quilòmetre zero. La recollida s'ha dut a terme durant els darrers dies, principalment als arbres situats a l'entorn de la Biblioteca Fages de Climent, amb la participació dels treballadors del programa de Verd Urbà del Servei d'Ocupació de Catalunya. Les bosses de tila elaborades amb aquesta collita s'han distribuït entre els assistents a la Fira de la Gent Gran, celebrada aquest cap de setmana a la ciutat. Aquesta iniciativa dona continuïtat a altres projectes de reaprofitament impulsats per l'Ajuntament, com el que es va fer al gener, amb les taronges amargues dels arbres del barri de la presó, amb l'objectiu de donar una segona vida als recursos naturals urbans i fomentar també la sostenibilitat.
0: La policia local de Castelló d'Empúries ha detingut un home de 27 anys com a presumpte autor d'un robatori amb violència comès al passeig marítim d'Empúria Brava. Els fets van passar cap a les 5:15 de la matinada de diumenge, quan una dona de 47 anys va denunciar que li havien sostret la bossa de mà mitjançant una estrabada. Inicialment, els agents havien rebut un avís per un possible situació d'assetjament a la via pública, però un cop al lloc dels fets van comprovar que es tractava d'un robatori violent. La policia local va activar un dispositiu de recerca i, després de diverses gestions, va localitzar una persona que coincidia amb la descripció facilitada per la víctima. L'home va ser detingut com a presumpte autor dels fets. La investigació continua oberta per aclarir totes les circumstàncies d'aquest succés.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
4: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: I amb el patrocini de Llenyes Empordà arriba aquesta previsió del temps per a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia, déu-n'hi-do les tempestes, calamarsades, pedregades directament que hi va haver ahir a moltes comarques de Girona, destacant-hi molt les que hi va haver entre el Ripollès i la Garrotxa, més de 50 litres per metre quadrat a la banda més baixa de la vall de Camprodon, per exemple, o també al voltant de la vall d'en Bas, a la Garrotxa. Ens queda la ressaca d'aquestes pluges d'ahir en forma d'alguns núvols baixos, però que s'estan trencant, sobretot és més cap al sud de la demarcació on el temps està un palet més carregat, i per contra el cel està molt més obert a l'Alt Pirineu i sobretot a l'Empordà, que és on el vent de tramuntana hi està bufant. De mica en mica aquesta tramuntana deixarà de bufar per entrar vent de garbí al llarg d'aquesta tarda, per tant compte perquè la mar estarà esvalutant i aquesta tarda també algunes nuvolades justament a les muntanyes més de la Selva, de la Garrotxa, del Ripollès, però a diferència d'ahir, avui no esperem que hi hagi tempestes. N'estem pendents a la xarxa.
4: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
2: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
4: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
6: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
7: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos generals per l'any vinent. En la intervenció a les jornades del Cercle d'Economia ha fet públic que aquesta mateixa setmana es començaran a elaborar.
2: Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
0: En clau política, Sánchez també s'ha mostrat disposat a fer avançar els acords de Brussel·les amb Junts i el full de ruta amb Esquerra per la resolució del conflicte a Catalunya. A més, ha mostrat el desig que l'amnistia sigui efectiva en aquesta legislatura. És dimecres 3 de juny de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa defensa que el PSC i el govern han actuat sempre dins de la legalitat i amb transparència. Sònia Kerr.
3: A la sessió de control al Parlament, el president ha assegurat que ja ha donat totes les explicacions que calia i rebutja qualsevol irregularitat dins les seves files.
4: Quines explicacions necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota.
0: Preocupació per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya, malgrat que l'hàbit està en mínims històrics.
3: I és que entre els joves s'estenen els vapejadors, les cigarretes electròniques i les bossetes de nicotina. El tabaquisme encara causa una mort cada hora.
0: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV farà servir el català en la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família.
3: Després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa, exclusivament en castellà, el bisbe de Lleida ha tret ferro a la qüestió. Són declaracions a Lleida Televisió.
5: Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient.
0: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola.
3: Això serà per evitar aldarulls com els registrats en les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts.
0: En cultura tornen els concerts de clàssica a la platja Barcelona.
3: La platja de Sant Sebastià tornarà a ser escenari de 2 concerts gratuïts oberts al públic a càrrec de l'Orquestra del Liceu i l'OBC.
0: Als esports, el Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo. Joan Barberà.
6: L'equip del Maresme suma el seu tercer títol de la competició domèstica després de guanyar a la piscina del Sant Andreu per 9 gols a 10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions.
0: I cop d'ull al temps, sembla que demà arriba un canvi de temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, estem tenint un dimecres esplèndid. Una atmosfera neta, raspallada, transparent, un cel radiant, molt poca nuvolositat i només algunes nuvolades justament aniran apareixent aquesta tarda al voltant de les muntanyes del Montseny, del Montnegre i també cap a l'interior gironí. Per tant, cap al Puigacalm, al Rocacorba, les Guilleries, les Gavarres, en alguns racons del Prepirineu. Núvols que avui, a diferència d'ahir, no desembocaran en tempesta. Déu-n'hi-do ahir les tempestes que van arribar a descarregar, per exemple, entre el Berguedà, Osona, també la Garrotxa i el Ripollès. Avui, de moment, treva pel que fa a aquestes tamborinades. I ja diem, amb aquesta temperatura, que va pujant perquè el sol és dominant, i amb una mica de vent, que al llarg d'aquesta tarda es tornarà a reforçar arran de mar i al prelitoral. Pel que fa al dijous, canvi de situació. Ja al matí algunes nuvolades amb gotellades a la Costa Daurada. La tarda del dijous serà de fresa, de sarau, de tempestes a moltes comarques. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi Pérez. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr, passen 4 minuts a les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ho hem sabut fer només uns minuts. L'executiu espanyol presentarà pressupostos per l'any que ve. El president del govern, Pedro Sánchez, ho ha dit des de Barcelona en la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, que estan tenint lloc encara ara. Sánchez ha afegit que espera que la llei d'amnistia, a més, es pugui desplegar del tot en aquesta legislatura. Marc Dalmau, bon dia.
8: Bon dia. Pedro Sánchez ha anunciat que presentaran aquesta setmana els tràmits dels pressupostos per l'any 2027, dels quals ha avançat que són més ambiciosos i més socials que mai.
2: Y en este sentido, quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado Y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
8: Sánchez ha assegurat que Espanya i Catalunya viuen un moment favorable, que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes del país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords de Brussel·les i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
2: Así fue, por ejemplo, nuestra rotunda apuesta por la agenda del reencuentro entre Cataluña y España, cuyo hito más significativo, a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo, va a ser la aplicación total y efectiva de la ley de amnistía. Un hito que esperamos desde el Gobierno se haga efectivo en esta presente legislatura.
8: El cap de l'executiu espanyol recolzava així les paraules d'ahir del president de la Generalitat, Salvador Illa, també al Cercle d'Economia, on demanava esgotar la legislatura per, entre d'altres, aplicar també del tot la llei d'amnistia.
0: Doncs la crònica política d'avui ens porta també fins al Parlament. L'ombra de la corrupció ha planat sobre la sessió de control al govern. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins de la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions necessàries. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat amb tecnologia de Huawei amb l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Mon Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera en preguntar.
10: I per aquest contracte de 127 milions que el govern ha signat amb Huawei, tot i els advertiments de la Unió Europea sobre aquesta empresa. O és que els catalans hem de pensar que la mà de Zapatero hi podria tenir alguna cosa a veure? Què té a dir vostè, a més, de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos.
9: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella.
11: La corrupció és una línia vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
9: Illa també ha advertit que alguns corren massa, i segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència.
1: Notícies en xarxa.
0: Preocupació entre els responsables de salut pública per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya, que es tradueix en vapejadors, cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. S'estan estenent des de fa uns anys entre els joves, així com la falsa percepció que no fan mal. La bona notícia, però, han destacat, és que el tabaquisme ha baixat fins a mínims històrics a Catalunya. Així tot, encara causa una mort cada hora. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. 8 de cada 10 encastats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar sobretot adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
13: Les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que insisteixo és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
12: L'any passat a Catalunya es van fer quasi 7.600 inspeccions relacionades amb el tabac i els nous productes i es van posar 139 sancions.
0: Gràcies, Maite. No deixem la salut perquè l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa comença a provar fèrules en 3D per a fractures de radi distal. Es tracta d'un projecte que també s'ha fet als hospitals de Campdevànol i Blanes. Són unes fèrules que substitueixen el guix i provoquen menys molèsties segons les primeres valoracions de pacients. En un futur es podran arribar a utilitzar als centres hospitalaris.
3: Durant el 2025, 270 persones van ser ateses a l'Hospital d'Olot per aquest tipus de lesions.
0: Olot FM, Roger Isern.
14: Es tracta d'una prova pilot desenvolupada durant 12 mesos sobre 31 pacients atesos a urgències dels hospitals d'Olot, Blanes i Campdevànol, que presentaven una fractura al radi distal, un tipus de lesió força comuna del canell. N'ha donat més detalls l'investigador principal d'aquest estudi i cap de servei de traumatologia i cirurgia ortopèdica de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, el doctor Manel Vancells.
15: Estàvem convençuts que això ens evitaria efectes secundaris negatius, com podria ser edemes a l'extremitat no desitjats, dolor, malposicions a vegades de la fractura. I aleshores, doncs, amb aquest interès, vàrem iniciar doncs, aquest estudi que es varen implicar també els hospitals de Campdevànol i de Blanes-Calella.
14: Una xifra que, per exemple, segons indica l'informe presentat, si s'extrapola a tot el sistema català de la salut, significaria un estalvi anual estimat de 625.000 euros.
0: I encara sobre la salut, la donació i trasplantaments d'òrgans i teixits puja lleugerament els primers 4 mesos d'enguany.
3: Fins ara, 128 persones han estat donants de cadàvers vàlids, un 4% més que el mateix període de l'any anterior. A Catalunya, prop de 1.300 persones estan a la llista d'espera per rebre un òrgan, segons dades de salut.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el Papa Lleó XIV també farà servir el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Això després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part de l'acte del 10 de juny.
3: Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a aquesta petició. L'arquebisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes amb la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
5: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat, però no hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari.
0: Això mentre diversos col·lectius laics han engegat una campanya contra la visita papal sota el lema Jo no t'espero. Els impulsors, que són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, han convocat una manifestació de protesta el 9 de juny a la tarda, coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona. Sílvia Fernández, bon dia.
16: Bon dia. A les entitats que ja es van aixecar amb la visita de Benet XVI el 2010 critiquen que l'arribada del papa es presenti com un viatge d'un cap d'estat quan es tracta d'un líder religiós. Reclamen que els actes no es paguin amb diners públics perquè s'incompleix amb la confessionalitat i reivindiquen la fi del finançament públic a l'Església Catòlica, entre altres qüestions que titllen de contradictòries. Ho ha explicat aquest dimecres en roda de premsa Hongria Panadero, la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
17: Volem reafirmar el nostre compromís amb la laïcitat com a principi fonamental de convivència. No volem que el papa convidi a la seva casita als polítics.
16: Tot i que l'Església pagarà part d'aquests actes amb diners de patrocinadors i donatius, l'Ajuntament de Barcelona haurà d'assumir part de les despeses de neteja, mentre que la Generalitat aportarà 1,6 milions d'euros a través de la recaptació de la taxa turística. També se cedirà l'Estadi Olímpic de manera gratuïta. La concentració de Jo no t'espero s'ha convocat dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born.
0: Atenció a aquesta xifra, 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès, amb la participació també d'USTEC, que analitza la irrupció de la intel·ligència artificial en l'educació. L'informe apunta que un 80% dels docents també la fa servir de manera ocasional i amb una visió més crítica. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia, els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha encastat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
19: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat, ajudar-lo a pensar
17: pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, argumentar, relacionar conceptes, a revisar errors i a construir sobretot el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
18: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment. Reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes, més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
0: I tot plegat en una nova jornada de vaga de mestres i professors, en aquest cas avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, per expressar el rebuig al preacord assolit entre USTEC i el Departament d'Educació. A Tarragona la manifestació ha plegat prop de 300 docents des de Rambla Nova i fins al riu Francolí. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
19: Convocats pels sindicats que no han signat l'acord amb el Departament d'Educació, CGT, Intersindical, la Coordinadora Obrera Sindical i CNT, els mestres i professors s'han concentrat cap a 9:15 a l'estàtua dels Despullats a la Rambla Nova. Des d'allà han anat cap a la seu dels serveis territorials del Departament d'Educació, des d'on han fet una atenció als mitjans. Carlos Alcalde, portaveu de l'Assemblea de Docents del Camp de Tarragona, ha reclamat la negativa al preacord per tal d'aconseguir encara més millores.
20: I per això hem animat a votar no a aquest preacord, perquè pensem que és un moment històric, pensem que està tothom mobilitzat i que s'ha de continuar amb aquesta mobilització per aconseguir molt més.
19: Posteriorment, els manifestants s'han dirigit cap a la plaça Imperial, on han tallat parcialment el trànsit durant gairebé una hora. Tot seguit, la manifestació s'ha dirigit cap a l'Avinguda de Roma per acabar a prop del riu Francolí, sota el pont de Ramon y Cajal, on han celebrat un vermut reivindicatiu i una posterior assemblea.
1: Notícies en xarxa.
0: Ens situem ara a Barcelona. L'Ajuntament es prepara ja per la campanya d'estiu, sobretot pel que fa a la seguretat i la neteja. Enguany es farà patrullatge 24 hores a la Guàrdia Urbana a les platges i es reforçarà un 40% la neteja. Com a novetat, també entraran en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. L'operació Estiu posa el punt de mira en l'espai públic i sobretot en les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, en moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot en quads. Un operatiu contra els robatoris, la venda ambulant i els botellots en un litoral en què es desplegaran 11 noves càmeres de vigilància. També reforçarà fins a un 40% la neteja de la ciutat, amb 134 equips i uns 300 efectius més, tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments, la visita del Papa i la sortida del Tour de França. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
22: Fer una crida a la ciutadania, que jo crec que es comporta sempre de forma exemplar, perquè és molt conscient del batec i del ritme de vida que tenim a la ciutat de Barcelona pel que fa a viure en comunitat i col·lectivament, doncs, tots aquests esdeveniments a l'espai públic, i demanar-los que aquest estiu, especialment, que hi ha dos grans esdeveniments, doncs seguim les recomanacions de mobilitat, de seguretat.
21: Emmarcat en el pla Endreça, l'operació Estiu reforça també els dispositius de bombers, de manteniment, d'informació i de prevenció.
0: Doncs justament en relació als incendis forestals, la Diputació de Barcelona destinarà 1.800.000 euros a la campanya d'informació i vigilància contra els focs. En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 600.000 hectàrees agroforestals. La campanya s'ha presentat a Masquefa. Anem fins allà, Canal Taronja Noia, Joan Gual.
23: Algunes de les mesures que s'estan implementant són la gestió forestal estratègica, la protecció de les zones habitades i el manteniment de les infraestructures bàsiques, així com la informació i la conscienciació a la ciutadania. Jordi Fàbrega, diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona, ha explicat la importància de la prevenció durant tot l'any i no només durant l'època estival.
24: Per tant, tenim tot un pla de prevenció d'incendis de més de 2.000 quilòmetres on poder-hi anar i poder-ho tindre sempre en correcte manteniment cada any. També els dipòsits d'aigua, tindre els dipòsits d'aigua fets i en condicions òptimes tot l'any. Poder també fer les franges de protecció perimetral.
23: La campanya d'estiu començarà el dia 17 de juny i acabarà el 31 d'agost a la província de Barcelona, que compta amb 311 municipis sobre una superfície de la qual el 67% és forestal.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un dels titulars de la jornada. Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar aldarulls, com els registrats les darreres 24 hores que han acabat, recordem, amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament dimarts al matí que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra.
3: L'alcalde David Bote ha assegurat que entén el neguit dels veïns, però que la violència no té cap justificació.
0: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
2: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. A la calma també hi ha contribuït que s'hagi acabat aturant un altre desnonament previst també al barri de Cerdanyola. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal amb la situació de l'habitatge, però assegura que la violència mai és la resposta. L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions. Escoltem David Boté i Antonio Ruiz, membre de la Junta de l'Associació de Veïns.
4: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant.
6: Estos hechos que pasaron ayer se enmarcan en un contexto de un barrio empobrecido que hay una dificultad inmensa con el tema de la vivienda. Entonces eso hace que haya una tensión ahí contenida y en un momento determinado.
2: Precisament fa una mica més d'un any el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de 4 menors acusats de cremar contenidors.
0: En clau econòmica, Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, s'ha posat la primera pedra de la nova planta de l'empresa Fígols. Ara en un acte presidit per Pedro Sánchez. Suposa una inversió de 160 milions d'euros, crearà 400 llocs de treball directes i més d'un miler d'indirectes. Vallès Visió, Albaraia.
7: L'empresa especialitzada en medicaments derivats del plasma invertirà 160 milions d'euros en aquesta nova nau, que ha d'entrar en funcionament l'any 2030 i que suposarà la creació de més de 400 llocs de treball qualificats un cop entri en funcionament. En l'acte d'aquest matí s'ha comptat amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que juntament amb el CEO de Grifols, Nacho Avías, han destacat l'impacte del projecte al territori.
8: 400 empleos directos y más de 1.000 empleos indirectos. Todo un revulsivo para la economía de Lliçà de Vall y también, lógicamente, para toda la comarca del Vallès Oriental.
25: Hoy no solo iniciamos la construcción de unas nuevas instalaciones, también reafirmamos nuestra presencia en el Vallès.
7: Entre les instal·lacions actuals de Parets del Vallès i les de Lliçà d'Amunt, a partir del 2030, la companyia tindrà més de 3.700 treballadors al Vallès Oriental. I aquesta nova planta permetrà duplicar la capacitat de Grifols de fraccionament de plasma a Europa.
0: Això a Grifols, a Ficosa, en canvi, s'ha arribat a un preacord per reduir de 172 a un màxim de 105 els treballadors afectats per l'ERO.
3: Les baixes seran d'acollida voluntària i el text haurà de ser validat en referèndum divendres pels treballadors afectats. S'han acordat indemnitzacions amb un topall màxim de 100.000 euros.
0: I és moment per la cultura. Avui amb música clàssica perquè l'Orquestra del Liceu i l'OBC portaran música per a tothom i una sinfonia imaginària. La nova edició de Clàssica de Platja serà els dies 8 i 9 de juliol a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. David Navarro, bon dia.
26: Bon dia. L'Orquestra del Liceu serà la primera a pujar sobre l'escenari de la platja de Sant Sebastià el 8 de juliol a les 9 de la nit. Interpretarà, com ha explicat el seu director artístic, Víctor García de Gomar, Liceu Sinfònic, música per a tothom, pensat per apropar la clàssica a tots els públics.
27: Que els més petits es puguin connectar també amb el concert i jo crec que serà un gaudi, diguem, poder tenir l'orquestra en plena forma amb el Josep Pons, amb aquesta il·lusió màxima que tant l'orquestra com el Josep tenen de poder connectar amb 22.000 persones.
26: El dia següent, també a les 9 de la nit, l'OBC posarà sobre l'escenari, segons ha dit el director de l'auditori, Víctor Medem, una sinfonia imaginària.
28: Combinar diferents moviments de diferents sinfonies per construir-ne una de nova.
26: Per portar la música als col·lectius que no es podran apropar a la platja, l'Escola Coral de l'Orfeó Català oferirà dos concerts a residències de gent gran i un a l'Hospital del Mar.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo.
29: Bon dia, Marta. L'equip del Maresme suma el seu tercer títol a la competició domèstica després de guanyar a la piscina del Sant Andreu per 9 gols a 10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
5: L'Assolim Centre Natació Mataró torna a doblegar el Sant Andreu per, aquesta vegada, aixecar el títol de campió de la divisió d'honor femenina. Després de forçar el tercer i definitiu partit de l'eliminatòria, l'equip de Dani Ballart volia tornar a repetir la gesta de derrotar un conjunt andreuenc que fins a la setmana passada mantenia la condició d'imbatible. Un títol mataroní que es començava a gestar després d'un inici igualat i reaccionant al 3-2. A partir d'aquí l'assolim amb una Tylee Kearns com a màxima golejadora, una bona defensa que neutralitzava els atacs locals i ben liderada per la petita de l'Esterrer a la porteria, aconseguiria arribar en el tram final amb 3 gols d'avantatge. El Sant Andreu ho va provar i va tenir l'opció d'empatar el partit a 10. No ho va fer i l'assolim aixecava el seu tercer títol de la temporada. Dani Ballart és el tècnic mataroní.
9: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido, donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender. Y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo.
5: Després d'un dia de descans, l'equip tornarà demà als entrenaments per afrontar el repte de ser per primer cop campiones d'Europa. Qui sap si amb una nova final catalana amb el Sant Andreu, aquest cop a Malta.
29: Gràcies, Joan Maria Espà. Des de Mataró Ràdio també hem de destacar que Leo Messi ha estat escollit Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. L'exjugador del Barça rebrà el prestigiós guardó que tenen, entre d'altres, els catalans Xavi Hernández i Manel Estiarte. El seleccionador espanyol de futbol Luis de la Fuente ha confirmat avui que el davanter del Barça, Lamine Yamal, que es va lesionar en el tram final de Lliga, estarà en condicions de jugar en el debut d'Espanya al Mundial el dia 15.
10: El plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esas plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar, para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
29: I a la Lliga EFA, l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de l'entrenadora Sara Monforte fins al 30 de juny del 2028.
11: Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es poguera donar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol, i la veritat que dues temporades més aquí per mi són molt importants en la meva carrera esportiva.
29: I a la segona federació, indignació a Terrassa pel fitxatge del jove jugador Ferran Ruiz pel Terrassa, involucrat presumptament amb la difusió d'un vídeo de contingut sexual d'una menor.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de deixar-ho aquí momentàniament, però tornem de seguida. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
12: Salses saludables. Hi ha la creença popular que les salses engreixen, i això és així si les comprem comercials, farcides de sucres, olis refinats, additius i altres ingredients innecessaris. Però si són casolanes i amb un contingut nutricional interessant, poden ser el condiment perfecte d'amanides, verdures i cereals. Les bases

0: Agra, també podeu usar el suc de cítrics com la llimona, la llima, la taronja o l'aranja. Espècies com el pebre, la cúrcuma, el gingebre o el curri. Herbes aromàtiques com el julivert, l'alfàbrega, el coriandre, l'orenga, el romaní o la menta. Llavors o fruits secs, sal, sal d'herbes o salsa de soja. O d'altres condiments com l'all, ceba, mostassa, iogurt, beguda vegetal o nata vegetal. I fins i tot fruita. A continuació, us deixo alguns exemples que segur que encantaran i donaran un toc diferent als vostres plats. All i oli d'alvocat. Porta al bocat un raig de llimona, una culleradeta d'oli d'oliva verge, 3 dents d'all, sal i julivert. Salsa al pesto, alfàbrega, oli d'oliva, pinyons, all, unes gotes de llimona i unes fulles de menta. Salsa de iogurt. Barrejar iogurt grec de cabra, dent d'all ratllat, suc de llimona exprimit, sal i pebre. I opcional, es pot afegir cogombra, julivert o menta. Vinagreta de llimona, oli d'oliva verge, suc de llimona, mostassa Dijon, sal i pebre. Vinagreta de fruits secs, mostassa, oli d'oliva, suc de llimona, sal, pebre i ametlles picades. Salsa a l'estil hindú, beguda de coco, curri, oli d'oliva i all. Salsa de cítrics i magrana. Ratllar un dent d'all i barrejar amb el suc i la pell d'una taronja i el suc de mitja llima o llimona. Afegir fulles de romaní i llavors de magrana. Salsa tagina. Tagin o sèsam cromol, ratlladura i suc de llima, gingebre en pols, oli d'oliva verge i sal. Hummus, cigrons cuits, tagin o sèsam, oli d'oliva verge, llimona, all, sal i comí. El que cal tenir en compte a l'hora d'afegir salses als plats és que són un condiment i, per tant, no cal posar-ne en abundància. La salsa és per donar sabor al plat, però no per amagar el de l'aliment al que acompanya.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos generals per a l'any vinent. En la intervenció a les jornades del Cercle d'Economia ha fet públic que aquesta mateixa setmana es començaran a elaborar els comptes.
2: Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el boletín oficial del Estado y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
0: Sánchez també s'ha mostrat disposat a fer avançar els acords a Brussel·les amb Junts i el full de ruta amb Esquerra per la resolució del conflicte a Catalunya. A més, ha mostrat el desig que l'amnistia sigui efectiva en aquesta legislatura. És dimecres 3 de juny de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa defensa que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència. Sònia Kerr.
3: A la sessió de control al Parlament, el president ha assegurat que ja ha donat totes les explicacions que calia i rebutja qualsevol irregularitat dins les seves files.
4: Quines explicacions necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes.
0: Preocupació per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya, malgrat que l'hàbit està en mínims històrics.
3: I és que entre els joves s'estenen els vapejadors, les cigarretes electròniques i les bossetes de nicotina. El tabaquisme encara causa una mort cada hora.
0: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el Papa Lleó XIV farà servir el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
3: Després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa exclusivament en castellà, el bisbe de Lleida ha tret ferro a la qüestió. Són declaracions a Lleida Televisió.
5: Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual, per tant la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient.
0: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola.
3: Tot plegat per evitar aldarulls com els registrats en les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 persones detingudes.
0: En cultura tornen els concerts de clàssica a la platja Barcelona.
3: La platja de Sant Sebastià tornarà a ser l'escenari de 2 concerts gratuïts oberts al públic a càrrec de l'Orquestra del Liceu i l'OBC.
0: Els esports, el Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo, Joan Barberà.
6: L'equip del Maresme suma el seu tercer títol de la competició domèstica després de guanyar a la piscina del Sant Andreu per 9-10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions.
0: Avui llueix el sol, però de cara a demà s'ha activat l'alerta del Pla Inuncat perquè

0: preveuen pluges molt intenses a bona part de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
1: Bon dia, estem tenint un dimecres esplèndid. Una atmosfera neta, raspallada, transparent, un cel radiant, molt poca nuvolositat i només algunes nuvolades justament aniran apareixent aquesta tarda al voltant de les muntanyes del Montseny, del Montnegre i també cap a l'interior gironí. Per tant, cap al Puigacalm, al Rocacorba, les Guilleries, les Gavarres, en alguns racons del Prepirineu. Núvols que avui, a diferència d'ahir, no desembocaran en tempesta. Déu-n'hi-do, ahir les tempestes que van arribar a descarregar, per exemple, entre el Berguedà, Osona, també la Garrotxa i el Ripollès. Avui, de moment, treva pel que fa a aquestes tamborinades. I ja diem, amb aquesta temperatura, que va pujant perquè el sol és dominant, i amb una mica de vent, que al llarg d'aquesta tarda es tornarà a reforçar arran de mar i al prelitoral. Pel que fa al dijous, canvi de situació. Ja al matí algunes nuvolades amb gotellades a la Costa Daurada. La tarda del dijous serà de fresa, de sarau, de tempestes a moltes comarques. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'executiu espanyol presentarà pressupostos per a l'any que ve. És la intenció que té el president del govern, Pedro Sánchez, i que acaba d'explicar des de Barcelona en la clausura de les jornades del Cercle d'Economia. En clau política, Sánchez ha afegit que espera que la llei d'amnistia es pugui desplegar del tot en aquesta legislatura. Marc Dalmau, bon dia.
3: Bon dia. Pedro Sánchez ha anunciat que presentaran aquesta setmana els tràmits dels pressupostos pel 2027, dels quals ha avançat que són més ambiciosos i més socials que mai.
4: Y en este sentido, quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado. Y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
3: Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes del país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords de Brussel·les i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
4: Así fue, por ejemplo, nuestra rotunda apuesta por la agenda del reencuentro entre Cataluña y España, cuyo hito más significativo, a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo, va a ser la aplicación total y efectiva de la ley de amnistía. Un hito que esperamos desde el gobierno se haga efectivo en esta presente legislatura.
3: El cap de l'executiu espanyol recolzava així les paraules d'ahir del president de la Generalitat, Salvador Illa, també al Cercle d'Economia, on demanava esgotar la legislatura per, entre d'altres, aplicar aquesta llei d'amnistia.
0: La crònica política d'avui ens porta també fins al Parlament, on l'ombra de la corrupció ha planat sobre la sessió de control al govern. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins de la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica per als centres de la Generalitat amb l'expresident Rodríguez Zapatero. Mont Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera en preguntar.
6: I per aquest contracte de 127 milions que el govern ha signat amb Huawei, tot i els advertiments de la Unió Europea sobre aquesta empresa, o és que els catalans hem de pensar que la mà de Zapatero hi podria tenir alguna cosa a veure? Què té a dir vostè, a més, de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos.
5: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella.
7: La corrupció és una línia vermella per a la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
5: Illa també ha advertit que alguns corren massa i segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència.
0: A tot això hi afegim que el Partit Popular i Vox han arribat a un acord per governar en coalició Castella i Lleó, que situa a la presidència el popular Alfonso Fernández Mañueco.
8: El pacte segueix l'estela dels acords de govern Extremadura i l'Aragó, que han inclòs el principi de prioritat nacional per a l'accés a les ajudes públiques.
2: Notícies en xarxa.
0: Preocupació entre els responsables de salut pública per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya. Vapejadors, cigarretes electròniques i bossetes de nicotina s'estenen des de fa uns anys entre els joves, així com la falsa percepció que no fan mal. La bona notícia, però, és que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric a Catalunya. Tot i això, encara causa una mort cada hora. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
10: Les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que, insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
9: L'any passat a Catalunya es van fer quasi 7.600 inspeccions relacionades amb el tabac i els nous productes i es van posar 139 sancions.
0: Encara en relació amb la salut, l'Hospital del Mar ha obert un nou espai a Santa Coloma de Gramenet. Té per objectiu donar suport als centres de salut mental del Barcelonès Nord, inclòs Badalona. La iniciativa s'emmarca en un projecte pilot del Departament de Salut per tal de fomentar alternatives a l'atenció hospitalària. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
11: Es tracta de l'espai Salut Àgora, que acull una quinzena de pacients que surten de tractaments psiquiàtrics de llarga durada. L'espai està construït com si fos una casa, amb la seva sala d'estar, cuina, lavabo i bugaderia. Els pacients l'utilitzaran per readaptar-se al dia a dia, després d'una llarga hospitalització, interioritzar bons hàbits alimentaris, higiènics, i a més serà un centre de referència per fer consultes privades i establir vincles entre els professionals, els pacients i els seus familiars. Ho explica la coordinadora de la unitat funcional de l'Espai Salut Àgora, Maria Roviralta.
12: És de baixa exigència, amb la qual no es programen visites com a tal, no fem activitats programades, és a dir, la persona entra i surt quan vol, quan pot, quan té espais que vulgui compartir i ve aquí, comparteix amb altres persones i, evidentment, hi ha professionals que li donen l'atenció segons les seves necessitats.
11: Els pacients que en seran derivats provenen de diversos hospitals i centres de salut mental de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Això després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa i que preveu que el pontífex parli només en castellà.
8: Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a aquesta petició. L'arquebisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem encara. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-se el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
13: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat, però no hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari.
0: Doncs tot plegat pel que fa a la visita del papa, que genera també polèmica pel que fa a la visita en si mateixa. Diversos col·lectius laics han engegat una campanya en contra, sota el lema «Jo no t'espero».
8: Els impulsors, que són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, han convocat una manifestació de protesta el 9 de juny a la tarda, coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona.
0: De la qual anem coneixent cada vegada amb més detalls. El papa té previst de rebre el president Salvador Illa al Palau Episcopal de Barcelona. Serà dimarts a la tarda en una audiència privada abans de la pregària a l'Estadi Olímpic. Entrem en matèria educativa. 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès en participació d'USTEC, que analitza la irrupció de la IA en l'educació. L'informe apunta que un 80% dels docents també la fan servir, de manera ocasional, això sí, i amb una visió més crítica. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia, els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha encastat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
14: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat, ajudar-lo a pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, argumentar, relacionar conceptes, revisar errors i a construir sobretot el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
9: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment. Reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes, més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
0: Tot plegat en una nova jornada de vaga de mestres i professors, avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, on prop de 200 mestres i professors han tornat a sortir al carrer a Tortosa per expressar el seu rebuig al preacord entre USTEC i el departament. Els manifestants han sortit de la plaça 1 d'octubre i s'han desplaçat fins a la seu dels Serveis Territorials d'Educació. Canal T, Martí Carot.
15: Des de CGT i l'Assemblea de Docents de les Terres de l'Ebre han reivindicat que la proposta de reforç del personal docent no resol els dèficits de l'escola inclusiva. Consideren que les millores salarials anunciades no compensen la pèrdua de poder adquisitiu acumulada ni s'ajusten a l'IPC. Enric Segarra és portaveu de CGT a Terres de l'Ebre.
16: No dona resposta a la emergència educativa que actualment està vivint el país. És un preacord que només millora l'acord de comissions i UGT en el tema salarial, però és que ni dins del tema salarial respon a les nostres demandes, perquè el salari no s'actualitzarà a l'IPC com dia la unitat sindical. La dotació preinclusiva és insuficient, semblen uns números molt elevats, però 6.000 i pocs professionals no donen ni a dos professionals per centre, i a més, esta dotació se desplegarà al llarg de 4 anys. Nosaltres tot això ho necessitem ja.
15: Afirmen que l'escola inclusiva està desbordada per la manca de recursos humans i materials als centres. També reclamen un increment sostenible de la inversió educativa fins al 6% del PIB i alerten d'un retrocés en els nivells educatius.
0: I ara que acaba el curs, l'ONG Educo alerta que 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies, que és el que duren les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia.
8: Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. També han alertat que al voltant d'un 7% dels infants, que són uns 85.000, no poden menjar pollastre, carn o peix cada dos dies per motius econòmics.
2: Notícies en xarxa.
0: Són 3:15. A Barcelona, l'Ajuntament ja ha activat l'operació estiu per incrementar la seguretat i la neteja de la ciutat. Implica el patrullatge 24 hores de la Guàrdia Urbana a les platges i també un reforç del 40% pel que fa a la neteja. Com a novetat, també entraran en guany en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. Carina Bellbé, bon dia.
17: Bon dia. L'operació estiu posa el punt de mira en l'espai públic i sobretot en les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, en moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot en quads. Un operatiu contra els robatoris, la venda ambulant i els botellots en un litoral en què es desplegaran 11 noves càmeres de vigilància. També reforçarà fins a un 40% la neteja de la ciutat, amb 134 equips i uns 300 efectius més, tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments, la visita del Papa i la sortida del Tour de França. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
18: Fer una crida a la ciutadania, que jo crec que es comporta sempre de forma exemplar, perquè és molt conscient del batec i del ritme de vida que tenim a la ciutat de Barcelona pel que fa a viure en comunitat i col·lectivament, doncs, tots aquests esdeveniments a l'espai públic, i demanar-los que aquest estiu, especialment, que hi ha dos grans esdeveniments, doncs seguim les recomanacions de mobilitat, de seguretat.
17: Emmarcat en el pla Endreça, l'operació estiu reforça també els dispositius de bombers, de manteniment, d'informació i de prevenció.
0: Doncs encara en relació a la calor que ens espera de cara a l'estiu, a Lleida, uns 1.200 comerços de la demarcació s'ofereixen com a refugis climàtics dins d'una campanya que impulsa Pimec Comerç Lleida. La iniciativa arriba enguany a la tercera edició i participen el doble d'establiments que l'any anterior. Ho ha dit Lleida Ràdio, Eric López.
19: A partir d'aquest dimecres, els establiments adherits a la iniciativa funcionaran com a refugis climàtics per la ciutadania en el marc d'una campanya impulsada per Pimec Comerç Lleida amb la col·laboració d'associacions de comerciants i veïnals i de la Federació d'Hostaleria de Lleida, fet que permet que restaurants i bars s'assumin a la xarxa de refugis. El president de Pimec Comerç Lleida, Manel Llaràs, ha explicat el funcionament de la iniciativa. L'escoltem.
20: Tots els comerços estan identificats amb un cartell amb el qual el que fica que és un refugi climàtic i dona aquesta seguretat, aquesta garantia a la persona que tingui una necessitat molt puntual de que si veu el cartell pot entrar amb tota tranquil·litat, no se li demani que faci cap tipus de despeses, si era ben atès.
19: A més, com a novetat d'enguany, els establiments distribuiran un díptic amb recomanacions bàsiques per afrontar els episodis de calor, com mantenir-se ben hidratat o evitar les hores de màxima exposició solar.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar aldarulls com els registrats les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament dimarts al matí que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra.
8: L'alcalde David Bote ha assegurat que entén el neguit dels veïns però que la violència no té cap justificació.
0: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
21: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. A la calma també hi ha contribuït que s'hagi acabat aturant un altre desnonament previst també al barri de Cerdanyola. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal amb la situació de l'habitatge, però assegura que la violència mai és la resposta. L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions. Escoltem David Bote i Antonio Ruiz, membre de la Junta de l'Associació de Veïns.
22: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant.
23: Estos hechos que pasaron ayer se enmarcan en un contexto de un barrio empobrecido que hay una dificultad inmensa con el tema de la vivienda. Entonces eso hace que haya una tensión ahí contenida y en un momento determinado.
21: Precisament fa una mica més d'un any el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de 4 menors acusats de cremar contenidors.
0: I anem ara fins a Granollers, que torna avui a acollir una nova edició del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, enguany centrat en la irrupció de la intel·ligència artificial al sector de la comunicació. La cita també ha servit per presentar les noves propostes dels mitjans catalans. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
24: L'impacte de la IA, les audiències sintètiques i la probabilitat que apareguin audiències virtuals són temes de debat avui en el MAC, com explica el seu director, Lau Delgado.
25: Com s'estan desenvolupant les audiències avui en dia, amb un panorama molt complex, en el qual les fonts de distribució no, dels continguts són múltiples, molts més que abans, i que a més tenim una particularitat, que és que comencem a tenir dades sobre com estem assumint com a audiència els continguts que no han estat generats per humans, sinó per la intel·ligència artificial o les diferents intel·ligències artificials.
24: A Reconvert Fàbrica de les Arts hi ha 5 espais amb actes i una fira amb una vintena d'expositors proveïdors de productes i de serveis. El MAC inclou la 6a trobada de podcasting de Catalunya i acull la primera edició d'Arcana, un programa de mentoria de treballs de ficció de l'Associació Productors Audiovisuals de Catalunya. El MAC l'organitza en Reconvert, l'Ajuntament de Granollers, la Diputació de Barcelona i la General Realitat.
0: Moment per la cultura. Avui amb clàssica de protagonista, perquè l'orquestra del Liceu i l'OBC portaran música per tothom i una sinfonia imaginària en la nova edició de Clàssica a la platja. Serà els dies 8 i 9 de juliol a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. David Navarro, bon dia.
26: Bon dia. L'orquestra del Liceu serà la primera a pujar sobre l'escenari de la platja de Sant Sebastià el 8 de juliol a les 9 de la nit. Interpretarà, com ha explicat el seu director artístic, Víctor García de Gomar, Liceu Sinfònic, música per a tothom, pensat per apropar la clàssica a tots els públics.
27: Que els més petits es puguin connectar
1: també amb el concert, i jo crec que serà un gaudi, diguem, poder tenir l'orquestra en plena forma amb el Josep Pons, amb aquesta il·lusió màxima que tant l'orquestra com el Josep tenen de poder connectar amb 22.000 persones.
26: El dia següent, també a les 9 de la nit, l'OBC posarà sobre l'escenari, segons ha dit el director de l'auditori, Víctor Medem, una sinfonia imaginària.
3: Combinar diferents moviments de diferents sinfonies per construir-ne una de nova.
26: Per portar la música als col·lectius que no es podran apropar a la platja, l'Escola Coral de l'Orfeó Català oferirà dos concerts a residències de gent gran i un a l'Hospital del Mar.
4: No intentes ocultar, és impossible.
0: I seguim amb música, perquè aquesta tarda arrenca el Primavera Sound i ho fa amb concerts gratuïts al Parc del Fòrum.
4: Talón de Aquiles.
8: A 6:15 pujarà a l'escenari la catalana Winea amb el seu pop enèrgic. Una mica més tard, a les 7, actuaran els rockers britànics Yard Act. Al vespre serà el torn del cantautor Guitarrica de la Fuente, aquí estem escoltant, a 9:15, i tancarà la jornada la música indie de Wet Leg. Les entrades estan per ser exaurides.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo.
5: Bon dia, Marta. L'equip del Maresme suma el seu tercer títol de la competició domèstica després de guanyar la piscina del Sant Andreu per 9-10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions. Dani Ballart és el tècnic del Centre Natació Mataró.
6: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido, donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender. Y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la Liga. Esto es absolutamente extraordinario y para mí, bueno, es un triunfo, sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
5: I avui el Catalunya i el Barceloneta disputen el partit de tornada de la final de la Europe Cup femenina de waterpolo. Amb l'avantatge de 14-9 per al Catalunya, avui es decideix aquest títol continental. Leo Messi, escollit Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026, en un dia on en futbol a la Lliga F l'Espanyol ha anunciat la renovació de l'entrenadora Sara Monforte fins al 30 de juny del 2028.
7: Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es poguera donar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol, i la veritat que bueno, dos temporades més aquí per mi són molt importants en la meva esportiva.
5: També hem de destacar que la segona federació, a l'Olot, el capità Pedro del Campo ha anunciat que no seguirà al club de la Garrotxa. Tercera federació, satisfacció en els clubs catalans pel canvi que hi haurà el play-off d'ascens a segona a partir de la temporada 27-28. Amb el nou sistema, els quatre equips catalans classificats entre la segona i la cinquena posició de la Lliga disputaran les tres eliminatòries del play-off contra rivals d'altres federacions territorials. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
10: Des del Badalona, el tècnic escapulat Miquel Azparren considera que la iniciativa respon a una demanda col·lectiva del futbol català, però confia en no necessitar-la d'aquí a la temporada 2027-2028.
27: Yo entiendo que es una petición, no la he leído, entiendo que es una petición general, si no, no la federación le cuesta dar a veces pasos cambiantes porque bueno, pues son más conservadores, pero si lo ha pedido la gente será por algo. Que nos interese, que no nos interese más, yo ojalá no nos interese porque no lo necesitamos.
10: La proposta de la Federació Catalana, però, haurà de ser ratificada en la propera Assemblea General Ordinària de la Federació Espanyola de Futbol, que està prevista el pròxim 30 de juny.
5: Gràcies, Ferran Vinaixa, des de Ràdio Ciutat de Badalona, i destaquem que la segona federació, indignació a Terrassa pel fitxatge del Terrassa Futbol Club del jove jugador Ferran Ruiz, involucrat presumptament amb la difusió d'un vídeo de contingut sexual d'una menor. El club Vallèsà va anunciar la seva incorporació i les penyes i diferents moviments socials han mostrat la seva indignació de manera pública i esperen que el Terrassa no fitxi finalment aquest jugador.
0: Gràcies, Joan Barberà. Veurem com acaba tot plegat. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.
28: La xarxa de comunicació local.

Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, un espai patrocinat per Gestoria Fernández, que ens ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Avui una mica més de fresqueta tenim els nostres tertulians aquí en aquest dimecres de juny, 3 de juny ja, eh? 3 de juny. Bon dia, Alfons Romero.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Xavi Esteve.
2: Bon dia.
0: Bon dia, Narcís Quintana.
3: Bon dia.
0: Bon dia, Toni Calvó.
4: Hola, molt bon dia.
0: Jo tinc aquí apuntat en l'ordre del dia, papi.
3: Moltes confiances hi ha aquí, eh?
0: Sí, potser masses, no?
3: El popi.
1: Jo crec que nosaltres tenim avui aquí el privilegi de tenir una persona que va viure amb intensitat la terraconense, i per tant ens podrà parlar si aquest papa que arriba a Barcelona ha de parlar en català o no ha de parlar en català.
0: Molt bé, gràcies per centrar-me al tema, Alfons. Tots mirem en Toni.
4: Vaig estar en el Concili Provincial Tarraconense de l'any 95.
1: Veus?
4: Sí.
0: Clar, jo aquest matí sentia el conseller, ara venint cap aquí, sentia el conseller Espadaler que parlava del tema. Espadaler. Que sí que havia de fer una part de la missa en català. També es veu que la senyera també hi ha de ser o no hi serà. Hi ha tota una polèmica.
1: Jo vaig quedar acollonit ahir. O abans d'ahir era que en l'aeroport del Prat va aterrar un avió militar, es va obrir i va sortir el papa mòbil de...
4: Dos papa mòbils.
1: Dos papa mòbils.
0: I com és que en porta dos?
1: D'un avió
0: per si
1: militar,
0: un.
1: Home, suís. Era un avió militar suís. O sigui que allò de la Guàrdia Suïssa deu anar en sèrie.
0: I una pregunta, el papa mòbil, o sigui, se'n diu papa mòbil, però que és un cotxe així obert com els autobusos de Barcelona?
4: No, a veure, això ve d'una tradició, una tradició medieval, en què en el Sant Pare el portaven amb una cadira i el portaven a coll.
1: I amb un pal
4: el portaven allà. Quan hi va haver-hi l'atemptat a Joan Pau II en la plaça del Vaticà, que li varen disparar, a partir d'aquell moment varen considerar que això de portar-lo a espatlles i així a pit descobert era molt home, era una temptació de que hi poguessin fer un altre atemptat, i aleshores va ser quan es varen inventar aquest artefacte que són el papa mòbils, que són vidres blindats.
1: Una portada del Joan 23 amb això que dius tu, a la cadira, i anaven dos pals i el portaven. I recordo un que emprenyat va fer una carta a Joan Pau, Joan 23, a plaça del Vaticà, a Roma, no sé què, i li va posar una nota dient: mentre hi hagi burros, hi haurà qui va a cavall. I la va enviar al Vaticà.
3: Com els faraons i els reis.
1: Sí, com els faraons, exacte. Sí.
0: Bueno, de moment estem ja amb molts preparatius per aquesta visita, no? A la Sagrada Família, i el debat està servit amb el tema del català, però els papes saben parlar tots els idiomes.
4: És que
0: no?
4: hi ha una contradicció important, perquè, és clar, ell viatja segurament com a cap d'estat de la ciutat del Vaticà. I aleshores, en aquest sentit, té tots els, entre cometes, privilegis d'una visita d'un cap d'estat. Quan si vingués aquí en Donald Trump també veuries avions militars portant els cotxes blindats, perquè no és cotxes com quan va amb avió, sí. No va amb l'Air Force One, i només n'hi ha un altre que sempre el segueix per si de cas, no? Doncs, i esclar, hi ha d'altra gent que ens mirem la visita del Sant Pare com la visita d'un líder espiritual. I això és una contradicció que és molt difícil de casar.
0: Hi ha gent que ho veu com si fos com si, per exemple, vingués el Dalai Lama,
4: sí.
0: Però en realitat ve com si fos en Donald Trump, que deies tu abans, no? Com a cap d'estat. Perquè jo hi sentia un debat molt interessant, no? Per què, si som un estat confessional, hem de...
1: Sí, però jo...
0: I és una mica aquest debat que plantejava en Toni.
1: Jo deia que tenim l'avantatge de tenir una persona que va estar a la Tarraconense, perquè també ve com a convidat de la Conferència Episcopal Espanyola, no? I l'Omella actua més com a antic, va ser president, em penso, l'Omella de la Conferència Episcopal, I en canvi la base catòlica li està dient que, escolti, que aquest senyor ve a Catalunya, per tant ja vostè sap que Catalunya té una llengua pròpia, etc. Li recorden. Suposo que Montserrat allà ho ha de tenir encara més clar, no? que està en un monestir amb la patrona de Catalunya, etc. No?
4: I encara grinyola més quan, si tenim en compte que l'anterior Sant Pare, bueno, l'anterior, el Ratzinger que va venir Benet XVI va venir a consagrar la basílica de la Sagrada Família i va utilitzar el català.
1: Sí.
4: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
1: Sí, pot ser alemany.
4: Sí.
0: No, però els papes saben parlar tots els idiomes perquè els escriuen en fonètica, saben fonètica,
1: en principi
0: llegeixen els símbols fonètics, sí. I llegeixen amb l'idioma que calgui. Si saps fonètica, saps tots els idiomes.
1: En rus, amb llenguatge fonètic també.
0: El que passa és que, clar, si no saps el però que estàs dient, tampoc no pots fer l'entonació.
1: Se'm va notar que era català.
0: Clar, no serà el mateix, no? Perquè no li dones l'entonació o on t'has d'enfatitzar més, no? Si dius visca, no diràs visca, saps? Vull dir, he dit visca per dir alguna cosa, no? Però el problema no és si el sap parlar o no el sap parlar, si és difícil o és fàcil, jo penso, no? És el fet de que li preparin i que protocolàriament això entri, perquè pel que tinc entès és super estricte, tot està pautat al mil·límetre.
3: Sí, però amb un estat, amb una diplomàcia tan fina com la Vaticana, uh-huh, ja l'adaptaran a el que calgui perquè bé.
0: Clar.
3: Si li obliguen a parlar...
0: Sobretot si genera polèmica, potser, no?
3: Amb el que
0: no?
3: Sigui, sí, ho parlarà, vagi on vagi.
1: Segur.
3: Això és absolutament segur.
4: I et diran que ha estat improvisat i perquè tingui més valor, diguem, no? I en el fons estarà pautat.
3: Sí.
0: La improvisació sempre es prepara. Xavi Esteve, et veig molt callat.
2: No, estic escoltant. Jo se m'estava... Vindrà tot el dia o...?
0: Ve dos dies, no? 9 i 10 és... em sembla que està aquí a Catalunya.
3: I és veritat, la meva dona no sé... m'ha dit que va al mateix hotel que en Bad Bunny.
1: El mandarín
0: pot ser,
4: ho varen dir,
3: la mateixa habitació, diu, va.
0: Es veu que Bad Bunny s'estava allotjat en un hotel bastant...
3: Sí, de 300 o 400 metres l'habitació,
1: estava en una suite del mandarín
3: salvatge, encara s'hi trobarà el papa algunes calces per allà penjades.
0: No, jo crec que el servei d'habitacions ja haurà passat tota revista.
1: Des d'aquí varen veure els Borja al Vaticà, hi ha una bona tradició d'això, eh?
3: Ah, sí.
2: I què deu dir al papa? Ara estava pensant, què dina aquest home? Carga els ola que sola, segur que no. O conill, no? Tampoc,
0: segur que
2: no.
0: Deu tenir catadors, no?
2: No ho sé, és que no tinc ni idea. Jo això del papa no tinc.
0: Sentia al voltant de Donald Drummond que el mencionava, és com Beetlejuice, va apareixent. Que també té provadors de menjar i... No, clar, suposo que tot està arrestat, no?
3: Poc a poc, anem tornant a l'edat mitja.
1: Sí.
4: No us en recordeu quan el president Bush, el Bush fill, que amb un sopar, no sé si era al Japó o un lloc d'aquests així, que va tenir com una mena de desvaneixement, sí. I el servei...
0: Bueno, va tenir una al·lèrgia, no?
4: El servei secret enfilats pel cim de la taula, però vestits i corregut per allà al cim de la taula per si hi havia... Això hi ha imatges d'això.
0: Sí, de fet, quan parlàvem d'això bueno, catadors o els serveis secrets, no? Que ho deuen provar perquè no pugui estar enverinat o el que sigui... parlaven d'això, d'aquest esdeveniment que comentava ara Antoni, no? que
3: en Putin segur que en té, perquè allà tenen, sí, el costum de prendre't un cafè en Poloni o qualsevol coses d'aquesta.
4: Bueno, la majoria
3: d'aquestes receptes, sí, que no els fa
4: la majoria dels
0: caps d'estat, no?
4: Viatgen amb el seu propi cuiner, sí, i la seva pròpia gent.
2: Segur.
0: I Pedro Sánchez també?
2: Ostres,
4: això ja no ho sé.
1: Amb el Falcon no hi deuen quebre tants, en el Falcon. Bueno, a vegades va molt... Sí.
0: Home, perquè és cap d'estat, no? Bueno, no, cap d'estat seria... Clar, cap d'estat seria el rei.
4: Però viatgen amb el seu metge, viatgen amb el seu cuiner, viatgen amb tot el seu personal.
0: Però el rei, Felip, deu tenir també, no?
1: Tenen dos avions també, per la, com el One... que és el que la Carina aquesta va anar a Aràbia Saudita amb l'avió de la reina.
0: No es diu Air for One, es deu dir Uno para todos o algo
1: así. A por ellos.
3: Todos por la patria.
0: Todo por la patria, ¿no?
2: El rei sí que té cuiner.
0: El rei sí que té cuiner, clar.
2: Sí, perquè com que ha de tenir sopars que vinguin països cap a Espanya i suposo que ha de fer les relacions públiques.
0: I suposo que en àpats així més protocolaris, no? Deu haver-hi, doncs, precisament unes proves que res pugui estar contaminat per tots els convidats, suposo, perquè és com...
2: Bueno, suposo que han de tenir la part de protocol d'higiene, de riscos laborals, suposo que això ja ho van tenir, això ja per suposat, i després, doncs, una persona que estigui mirant què cuines, com ho fas... Sí, bueno, jo em recordo quan estava al casino a Parlada, va vindre una vegada el rei, que llavors els suquers eren molt amics del rei, no sé si els fills hi són...
0: Del rei anterior.
2: Anterior, sí. Jo me'n recordo, va vindre el rei, algo increïble, em sembla que ja ho he explicat alguna vegada, jo fins i tot hi havia gossos a la cuina, olorant si hi havia algun producte raro.
0: Clar.
2: I llavors tenies tot el que era Parlada estava tancat, o sigui, hermètic, tancat.
0: Bueno, veurem Barcelona amb la visita ara del Papa.
2: Sí, que avui he vist a TV3 que deien, hostes, que ja començaven a dir la gent, no agafeu els trens, aquestes circuit de trens, que feu uns altres perquè això estarà col·lapsat. Ja comencen a dir. Tot això que aquest matí...
1: El circular aquest de fora, no?
2: Sí.
1: Com se'n diu aquest?
2: No ho sé.
4: L'orbital, aquest.
1: L'orbital.
4: Aquell que van inaugurar ahir.
1: El van inaugurar ahir, l'orbital?
4: Ahir, sí, perquè com que tot s'ha fet...
3: Tot ràpid.
2: Que deien que no agafessin els trens convencionals, que comencessin a agafar altres rutes, perquè hi haurà rutes que estaran tancades per això, perquè ve el Papa.
3: També va a Madrid, no, Papa?
0: Sí.
3: Perquè la meva nena m'ha dit això, que ella viu a Madrid, que... Està ben emprenyada perquè també els
2: tancaran tot,
1: quan ve el Papa?
0: No sé si va abans a Madrid i després
3: sembla
0: ve a Barcelona.
3: Sembla que el 8 o...
0: Sí, crec que va abans a Madrid.
1: És que demà vaig a Barcelona a veure si també...
0: No, Barcelona és el 9 i el 10.
1: El 9 i el 10, va.
0: Crec. Tinc entès. I a més, pel que sé, el 9 comença la selectivitat, a més a més. Que també, bueno, ja sé que no, que és tot el territori, no? Però també és un moviment de tot l'alumnat, no? Vull dir que coincideix amb moltes coses, no? El mes de juny, maig, juny són mesos amb moltes coses, amb molts moviments. Veurem
2: a veure com anirà. No sé, jo a l'expectativa, bueno, suposo que les televisions aniran plenes.
0: Ho donaran.
2: No sé si coincideixen amb el Mundial, crec que no. Perquè és...
0: El Mundial quan comença?
2: Hosti, no ho sé, eh? Quan comença el Mundial?
0: L'11, diu Antoni.
2: I el Papa ve, fi, el dia...
0: 10.
2: Per un dia, eh? Vull dir, clar, les agendes aquí han d'anar...
0: Bueno, jo suposo que...
2: 50-50, no? Acabes el Papa i ja comences el Mundial.
5: No, està però bé, el Mundial bé. És el a Mundial... Mèxic, Canadà i Estats Units.
0: Sí.
5: Perquè és aquí el Mundial.
0: Bueno, però ho deia poder pels aficionats.
2: No, pels
0: si
2: aficionats
0: celebren...
2: de televisió i aquestes coses
5: la
2: que jo sé que els mundials...
0: No. Bueno, però és més cap al final, no?, del Mundial, si hi ha celebracions, si
4: ja
0: la selecció...
4: Ja pots estar segur que s'ho han mirat amb lupa?
2: Segur, estic segur. Seguríssim.
0: A nivell mundial, no?, de no coincidir. Home, i suposo que també mediàticament, no?, això també es mira, no?, que t'asseguris les portades de...
2: A mi, per exemple, estic segur que sortirà a revistes aquestes que es dediquen a això, que menja el Papa, on te va a sopar, que veu aquestes coses xafarderies, ostres, bueno, això suposo que anirà,
0: coses...
2: a mi anirà a tope, no?
1: O anirà al Port Olímpic, segur.
0: I veure el vestuari dels convidats...
2: d'on te treu la roba i aquesta...
0: No, bueno, el Papa
2: suporta ja?
0: No ha de pensar què posar-se perquè va sempre amb el seu uniforme.
5: Sí. La roba li han fet adrede, eh? O sigui, tota la roba que lluirà a Barcelona és com un desfile de models. Cada vegada que es posi un vestit, diguéssim,
3: està molt fent.
5: A mi m'agrada els que fan comptes perquè diu que el Papa... O sigui, quan tu fas comptes, què costarà la visita del Papa, no? Perquè, clar, no sé quants policies nacionals,
1: sí, aquí,
5: Mossos...
1: El 50% sí. Ho paguem des de Catalunya.
5: Val, val 15
1: no.
5: Milions...
1: Madrid no paga.
5: O sigui, val 15 milions, segons de compte, la visita del Papa, i tindrà un ingrés per Barcelona de 120 milions. Ah, de la gent que ve, perquè diu que els hotels estan plens...
3: Que vingui cada dos o tres mesos. Que vingui Figueres, també.
2: No, hòstia, no, Figueres no.
0: No crec que estigui preparat Figueres per una visita
2: de Pont de Molins. Un problema, Figueres.
3: L'església de Sant Pere, que és una
0: iglesia. De Pont de Molins en parlarem després.
1: No, no sé, Pont de Molins no estan en crisi, ja.
0: Sí, en parlarem després, de Pont de Molins. No sé si tens alguna informació.
2: No, no, jo no sé res. No, no sé res. Jo, lo del papa, a mi...
1: Me la bufa.
2: No,
1: que se't veia.
2: No, però no, no, l'interès és què menja aquest home.
0: Tu vols saber què menja?
2: Sí, sí.
0: Si està escoltant algú...
2: Sí, sí, què menja? Que em passi
1: del Vaticà.
0: Del Vaticà, sisplau, sí, que aclareixi no sé. Aquest dubte d'en Xavi Esteve, sisplau.
2: Sí, però clar, aquí entrem que el papa és catòlic. Llavors haurà de menjar alguna cosa que dius, això no pot menjar, això sí que pot menjar.
0: Però per religió no hi ha
2: principis, no?
0: L'alimentària,
2: segur.
1: El francès menjava molt lleuger. I menjava a casa aquelles monges del costat, aquest no
0: bueno,
1: no s'havia integrat a la...
0: Quina edat té el papa actual? Perquè clar, potser ha de menjar sense sal, no?
2: I
0: no sé, colesterol...
2: I quina nacionalitat té el papa?
1: Americana.
4: És nord-americà.
0: És nord-americà, sí.
2: Gent d'anar hamburgueses.
4: El que passa és que pràcticament tota la seva vida ha viscut al Perú.
2: Sí. Ah, doncs aquí està
0: bé. Li faran un ceviche, no?
2: Ah, no sé, a veure quins plats hi prepararan el papa. No sé.
1: Segur que són picants.
2: No tinc ni idea.
0: No crec que mengi picant amb l'edat que té, perquè clar, repeteixo, no és un senyor de 22 anys.
2: No sé.
0: No sé quants anys té en Bad Bunny, no? Però no crec que mengi el mateix que Bad Bunny. Hi ha una diferència d'edat important aquí, no?
2: No ho sé, jo... És pura xafarderia, allò que dius, què deu menjar aquest home?
0: Però clar, el vestuari...
4: Igual que un altre qualsevol.
2: Sí, no ho sé.
0: El vestuari papal són aquestes túniques que porten per fer l'església, per fer missa...
4: Tot això ja ve de...
0: Bueno, porta
1: ve, de lluny,
0: també,
1: ve de lluny, això.
5: El papa té 70 anys.
0: 70 anys. Per això ha de menjar sense sal, ja.
2: Ha fet un xaval, papa, 70 anys, amb el que hi havia abans, és un xaval.
0: Sí.
4: El sol i deu és el que porta.
0: Sol i deu, es diu, el que porta al cap. Sí. Val.
4: Perquè això té el nom explica la funció, és a dir, el Sant Pare està cobert, només es descobreix davant de Déu.
0: D'acord.
4: Sol i deu.
0: Vale. Clar, jo sé que els jueus em porten que es diu equipar, però no sabia...
1: S'assembla molt, no?
0: Sí, s'assembla molt. Però clar, és diferent perquè...
4: A l'edat mitja també era un privilegi poder estar cobert davant del rei.
1: Ah, val.
0: Clar, a nivell de protocol tu t'has de descobrir davant del poder.
5: Sí, el papa Lleó XIV... els seus plats favorits són el ceviche.
0: Veus, ho he dit jo.
5: El seco de cabrito con loche y el lomo salteado. Per esmorzar, una ingesta ligera que té o cafè amb pa i marmelada. I per dinar o sopar, menja més aviat de primer plat una mica de carn a la planxa. I després, com a segon plat, ja menja postre, que li agrada molt sopar una mica de fruita. I punt.
2: Jo ho deia perquè casualment aquestes persones que es mouen molt tenen un... O sigui, aquests dinars i sopars són tancats.
0: Sí,
2: és com si fos un hàbit habitual que jo tinc. Aquesta hora sopo això, aquesta...
0: Bueno, clar, no sé si hi haurà sopars d'aquests específics, no? Tipus de treball, no? Que,
2: sí, hi ha persones...
0: Si ve com a cap d'estat, se suposa que haurà de tenir sopars de treball.
2: Hi ha persones que són tancades i que tenen aquesta hora menjo, això menjo perquè a mi em va bé i d'aquí no surto. Per això deia que... Què menjava el papa? És com, per exemple, ara m'ho invento, però per exemple, jo sé que a l'Obama tenia un menjar tancat, no et marquem inventis, si us de les xarxes, i d'allà no sortia. En Donald Trump també té una alimentació tancada i d'aquí no surt. O sigui, són gent que són, com que tenen que fer molts recorreguts, ostres, moltes coses i molt de temps, el menjar fins i tot el tenen tancat i saben... Poder va menjar una hamburguesa, potser sí.
0: També pel jet lag, no?
2: Sí, clar,
0: bueno,
2: clar.
0: En el cas de Obama, en principi el papa no tindrà jet lag.
2: No, però aquesta gent tenen
0: el
2: això tancat.
0: El jet lag vol dir la diferència horària.
1: Ah,
2: per això deia que aquestes gent tenen
4: en aquests sopars protocolaris que fan, pràcticament remenen una mica el menjar.
0: Sí, no, sí, no deuen menjar gaire, sí. No?
2: Però... Després tens totes les persones que envolten el papa, i suposo que aquí deuen tenir una màniga molt ampla, no? I bueno, nosaltres, quan el papa que mengi això, i nosaltres ens fotem allò un gantiveri, no ho sé. Que sempre
0: clar,
2: ha passat, suposo.
0: Jo crec que aquest sopar és més que menjar, és per fer relacions socials, no?
1: Ara surt sí, el Fellini.
3: Sí. Això és com el monaguillo.
2: Clar,
3: que
2: no,
3: que
2: sí.
3: El
2: vida.
0: No? Sí. No sé, sí, no sí. sé.
2: Això passa, vull dir, jo m'he trobat amb gent que o sigui, tenen un menú tancat per la persona important i els altres diuen, bueno, dona-li menjar verdura a aquest home i nosaltres ens fotem aquí els escostelles,
0: bueno,
2: els entrecots.
0: Tu estàs molt preocupat per l'alimentació, però,
2: no, sí, sí,
0: però
2: no,
0: la
2: perquè...
0: resta del país vol saber si parlarà català
2: no,
0: o no.
2: No, però jo dic perquè el veig força bé. 70 i pico d'anys, jo l'he vist avui, i hosti, tio, és jove.
0: Sí, perquè estem acostumats a veure papes molt grans.
2: Home,
0: no?
2: Potser... sí, no? L'anterior, que era argentí?
0: Sí, argentí.
2: Aquí també hi ha d'un-hi-do, eh? Vull dir, també tenia el seu menú tancadet i d'aquí no sortia. O
1: sigui, menjava jo... molt poc.
2: Sí.
1: Menjava amb les monges d'un convent al costat.
0: Bueno, se suposa, no?, que
1: no
0: has de ser auster.
1: No va voler entrar mai al Vaticà.
2: Però aquest és diferent, eh? O sigui, l'argentí era diferent. Jo sé que el van enterrar en un lloc a part perquè ell ho
0: va demanar. Sí.
2: Aquest no ho sé com sortirà. Si
1: aquest
2: americà...
1: ha tornat, no? O sigui que la litúrgia hem tornat a veure... tots aquests vestits, el color vermell i tot.
0: Bueno, però una... és que el protocol és important per sí, bueno, per marcar sí. diferents coses,
2: jo
0: no?
2: No siguin,
0: siguin i per
2: America...
0: donar-li valor a certa...
1: Tu, és la teva feina d'ara, però jo no hi crec.
0: No,
1: no
0: hi creus?
1: No.
5: Jo tampoc ritualitzar... hi crec en una religió en què si anem a l'arrel Jesucrist, si anem a l'arrel i Jesucrist, a veure, no hi havia aquests edificis tan imponents,
0: no,
5: no hi havia aquestes vestimentes, només el que lluirà el papa amb fil d'or. A veure, jo m'estimaria més una església catòlica
0: més
5: diferent,
0: austera, no?
5: En què els capellans es poguessin casar, que poguessin ser gent més normal, més a prop del ciutadà, sense tant anar a mirar els calés, perquè dona la impressió que l'església aquí només va a mirar els calés per ells, pel Banc del Vaticà i per fer els aparells, i més ajudar la gent i els pobres.
3: Però que ja ho fan, és la multinacional més gran del món.
4: I la més antiga.
0: I la més també antiga. Deien que Jesucrist va ser el primer comunista de la història.
3: I la que té més treballadors del món,
0: sí,
3: també,
0: sí.
3: Repartit.
0: I també deien que Jesucrist va ser el primer comunista de la història.
3: Sí, però Jesucrist que tenia que veure amb això?
0: Pues per això, res, però s'ha construït sobre la seva figura. I en principi...
5: No, s'ha aprofitat
0: la seva
5: de la figura.
0: Figura,
5: si cal. Si Jesucrist va existir i d'això, després es va tergiversar d'una manera bèstia el que era la religió catòlica i cristiana i s'ha fet el que han volgut, no? Quan parlen de la màfia calabresa i la màfia siciliana i tot això, han après d'aquests.
0: També a la Vaticana, clar.
3: A Jesucrist el van pelar per anar contra el poder.
0: Exacte.
3: I aquests s'han fet del poder, que és la manera més senzilla.
0: Però això sempre passa, no? Perquè, bueno, ho veiem en política també, ara així obro un altre meló, els partits que són antisistema o que volen derrocar el sistema o que volen canviar el sistema,
3: entren al sistema,
0: acaben
3: a la
0: sent
3: mínima.
0: Sistèmics, no? Per exemple, Podemos.
3: Podemos, la CUP,
1: per mi és la santa patrona.
3: Sí, i santa què és,
1: Santa?
3: Santa perquè... a veure, el tripartit d'esquerres que ens governa ara són religiosos totals. Fins i tot aquesta l'Albiach no ho sé exactament, ah, sí? Però aquesta noia és de col·legi de monja només per veure-la. Ah. La veig i dic, aquesta és de col·legi de monja, no sé les idees que tindrà. No parlo ja ni de l'Illa ni d'en Junqueras.
0: Bueno, en Junqueras és molt religiós, de fet ha estat al Vaticà,
1: és de cardenals per món.
0: Sí, sí, sí, sí. Bueno, jo ho sé perquè l'he tingut de professor i he tingut aquestes converses.
3: I segons m'han dit, gent de la CUP també és molt creient.
2: Sí? Collons, es posa de moda, no? Això,
0: sí. Mira, de fet, a micro tancat estàvem tinguent el debat de si cada cop s'estava recuperant la fe. No sé, Antoni, què opina?
3: Estem anant cap a la dreta.
1: Jo crec
0: però el fet de ser religiós tampoc no implica...
3: Ja, jo no parlo malament de la dreta, eh? Jo dic valors més conservadors, més ordre, menys disbauxa...
0: Perquè l'església també pot ser d'esquerres, no? Per exemple, ja ara estàvem parlant, no? Si Jesús, de repartir la riquesa, etcètera, etcètera...
3: Però l'església no existeix, i les que han existit d'això, els sud-americans, la Iglesia de la Deliberació, tot això, aquests els han pelat i no els han pelat perquè no han pogut. Que és així.
1: Molt bé.
0: Tu què opines? S'està recuperant la fe, Toni, o no?
4: Home, és que primer ens hauríem de posar d'acord què vol dir tenir fe.
0: Bona pregunta.
4: No, perquè si, què vol dir tenir fe? Què vol dir? Vol dir que practiques un ritus? Uh-huh. O és que tu tens una, entre cometes, una filosofia de la vida que et fa pensar que el futur de la humanitat només té sentit si s'arriba a través de l'amor i a través del perdó, perquè si no, no hi ha maneres d'avançar. Cada dos per tres tenim guerres i tenim ocupacions. Sí. Clar, tot això és molt complicat. I, bueno, si un dia voleu, en podem parlar, però ens heu de donar el guió abans i posar-nos d'acord sobre els conceptes.
0: Clar, però tu pots creure en aquests valors, no?, a nivell més filosòfic.
3: Sense tenir res a veure.
0: Sense tenir res a veure amb una religió. Per exemple, jo sóc ateu i crec això que diu ell, que si no, si éssers humans no comencem a estimar-nos uns als altres i a repartir la riquesa, no anirem pas.
3: És que això pressuposa una cosa que és molt, molt senzilla de veure. Els senyors que vivien abans de Jesucrist no tenien cap ni amor, ni tenien cap desig de coneixement, ni tenien, quan hi han existit tots els filòsofs grecs, els
0: bueno, i els romans, bueno, i la religió romana, el que és la mitologia romana o les creences romanes, venen de la grega, vull dir, és una còpia.
3: I el Confucio i totes les filosofies orientals
0: sí,
3: que
0: sí,
3: també
0: sí.
3: Parlen d'això i en Buda i sembla mentida
2: L'altre dia va sortir per la televisió, jo em vaig espantar perquè jo el veia jugar a futbol, va sortir en Dani Alves jugant a futbol i de cop i volta vaig veure en Dani Alves, em sembla que era protestant, no?
5: I dic, buah, tio, crec que són evangelistes, que l'església evangelista està pujant molt.
2: Jo el vaig veure l'altre dia i dic, buah, tio, dic, que bé s'ho munta. Jo vaig pensar, que bé s'ho munta, tio, acaba de fer de jugador i ara faig... I estava ple,
0: De pastor.
2: I estava ple, una passada. Dic, oh, tio, i plorant. I l'home, plorant, no? Em sembla bé, vull dir... És

0: gent canvia,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí.
2: El que a mi no m'agrada és, ho podríem discutir, o sigui, religió o filosofia, aquí podríem matitzar-ho, quan es barreja amb el poder, no? I es prostitueix d'alguna manera, perquè clar, tu deies, no? Sembla que Jesucrist ho hagués fet tot, i abans hi havia moltes altres coses, però la religió cristiana, bueno, la jueva i han sigut les que han aconseguit poder polític.
3: És que no? Aquesta és la gran temptació de la humanitat. Tu, qualsevol persona, és allò que diuen, posa-li una gorra i veuràs si es converteix en un dictador o no. Mm-hmm. Doncs sí, sí, això és igual, és a dir, la gran temptació de la humanitat és el poder.
0: Hosta, ja ho provaré jo, això.
2: És que si poses una gorra i et converteix en un dictador. Si,
0: el que no sé és si posar-me una gorra de Guàrdia Civil, mosso d'esquadra...
4: Mosso, home, quedaràs més
2: sí,
4: bé.
2: No? Sí. Home, sí.
0: Policia Nacional.
5: Però amb autoritat o Guàrdia Civil, eh?
0: Ah, sí?
4: Ah, sí.
2: Depèn d'on t'estiguis, depèn del que parlis.
0: Ostres, una que porta, vosaltres estàveu parlant ara del Papa, no? Dic, hòstia, alguna cosa així com la del Papa?
2: Sí, com a dir, sol de Déu.
3: Sol i Déu.
2: Sol i Déu.
0: No ho sé, no ho sé. Això del poder a mi... Jo sempre penso la cadira.
5: Tu pensa que bueno, això,
2: clar,
5: el poder és la cadira.
2: La cadira
0: però jo a vegades penso dir que aquesta cadira poder sí que té poder. I saps allò que dius? Jo quan vinc a la ràdio faig així, sí.
2: Però,
0: hòstia, a veure si tinc poder. Aquesta no té, no?
2: Mira. Només té el poder de que t'escoltin.
0: La que té en Toni, poder sí, no?
2: En aquí a la ràdio el poder no està en la cadira, està en el micròfon.
0: Ah, vale.
2: T'has equivocat d'ubicació.
0: A vegades ho dic, eh?
2: També com s'escull el Papa, no? Que hi ha aquesta voluntat de
4: l'Esperit Sant, no?
2: De poder, no? L'Esperit
3: Sant. I no només com se elegeix el Sant Pare, com se elegeixen els bisbes dels diferents
2: correcte,
3: llocs.
2: Correcte. No
4: el
2: és...
4: El dit aquest, sense ales...
3: Perquè són digitals.
2: S'està modernitzant l'Església, no? Perquè és digital.
4: No fan referèndums, ni votació de base, res, eh?
2: Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i anem a Pont de Molins. Va, vinga, fins ara.
6: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
7: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició. La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
8: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
7: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
8: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
7: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat. Saps aquest lloc on sempre tornes?
9: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
7: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
10: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
7: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els Eldia Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
11: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres o visita'ns a texautogirona.com.
12: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament

Fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Vinga, va, ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia al matí de Ràdio Vilafant. Abans de la pausa, si t'acabes d'incorporar, dèiem que anirien cap a Pont de Molins. En Xavi Esteve...
1: Jo no sé res, eh?
0: I treballa i diu que no sap res, però ho diu en sèrio. És que la manera que diu no sé res
1: és
0: com que sé algo, però no ho vull dir.
1: No sé res, perquè jo, principalment, jo soc de Vilafant, vaig a treballar a Pont de Molins i torno i vaig i no...
0: O sigui, no t'alteres a l'actualitat,
1: jo sé que estan fent la carretera al costat del col·le, o més o menys al col·le, això sí que
2: no
1: ho sé
2: mai.
1: Perquè estan allà i xerres amb treballadors perquè tanquen la carretera i per força has de xerrar. Escolta, i això quan acaba això... I sempre em diu el mateix, ja està començat,
2: fa dos anys que funciona.
1: I clar, i la carretera aquella està força bé, està força acabada, només han de passar el que és l'alquitrà i tancar, ja està. Això sí que ho sé, a partir d'aquí altres coses ja no ho sé.
2: No pots anar al roure, tens que donar la volta.
1: Bueno, això, perquè, això ja m'ho trobaré al fons.
2: No pots passar per anar a la banda del camp de futbol, tampoc, perquè està tallada la carretera, però és un gran ajuntament.
0: Però va, explica la notícia,
2: La notícia és tan miserable, en aquest sentit.
0: Jo la vaig llegir ahir i no vaig entendre
2: que...
0: res.
2: És un retorn, jo crec que a la pitjor versió del que eren els ajuntaments. Els ajuntaments i els alcaldes eren un representant del poder, en aquest sentit. El poder senyalava amb el dit un representant, que nosaltres ho vàrem viure amb el franquisme plenament, això, no? Hi havia un governador civil que deia vostè, i aquest vostè el posaven allà i era una el mini jo, no? Era una còpia. Per què ho dic, això? Perquè en aquests pobles hi ha gent que arriba a ser alcalde i retorna aquestes velles formes. Aquesta noia, que ara és alcaldessa, era del grup, o és del grup, ara ja se'm fa difícil saber què passa, del grup d'en Pere Borràs, que va acabar siguent alcalde i que va plegar, i això no s'ha explicat suficient, perquè n'estava fins al monyo del seu propi grup. Entre ella l'alcaldessa, en Jordi Carreras, que és un periodista conegut, no? I en Jordi Carreras, que exercit i ell diu que continuarà sent el regidor de Cultura, no? Doncs és el que l'alcaldessa li retreu una tonteria.
0: Bueno, de fet l'alcaldessa ha fet un decret revocant de forma immediata les competències i delegacions del regidor de l'equip, en Jordi Carreras, a qui acusa de conducta d'abús de poder.
2: A mi també em van treure de regidor de Cultura.
0: Què vas fer?
2: Res, no?
3: Aquest és el problema, que no vas fer res.
2: Es pot interpretar doblement, eh?
0: Explica la notícia que el regidor doncs estava en una sala municipal, un equip municipal, que s'havia de fer la classe de ioga i
2: la nova harmonia,
0: en principi ell havia d'acabar de fer una cosa que estava fent, escrivint, i li va demanar 5 minuts més, i no sé si algú es va sentir ofès perquè ell estava allà fent la classe. És que no ho acabo d'entendre.
2: La pròpia mestra del ioga que va fer unes declaracions dient no, amb en Jordi no es va empipar de res, ens va demanar res, estic acabant de fer una cosa,
0: ara marxo,
2: i els hi va dir 10 minuts i no va passar ni 10 minuts, amb 5 ja ho va fer i van entrar i van fer la classe de ioga normal i ningú es va empipar, llevat aquesta dona que té els reflexes lents, no? Perquè això va ser fa un any, i ara li ha vingut un subidon aquí,
4: a mi gent de la política m'ha explicat que aquí hi ha un batibull de cadires, perquè uns que són d'un partit s'han anat a un altre, els que eren del partit de l'altre s'han anat a un altre, aquí s'han canviat de jaqueta com el que canvia de polo per anar a passejar. I ara resulta que alguns volen ser alcaldables a les pròximes eleccions i hi ha un batibull, una guerra terrible.
2: I és un ball robat, perquè la gent no està en el lloc que
0: hauria. I recordem que falta... Mira, ara estem al mes de juny, falta un any exacte per les municipals, bueno, seran el maig de l'any que ve, o sigui, que d'aquí un any s'estarà ja amb negociacions per formar govern, vull dir que...
5: I això que diu que deia l'Alfons, hi ha pobles que sembla que en Franco no hagi mort.
2: Exactament.
5: És que dona aquesta pura sensació.
2: Deixa'm
5: donar un segon només.
2: Perquè
5: els candidats te'ls posen els partits o te'ls posen directament els empresaris i la gent forta
2: que a vegades poble. Acaba sent com aquell governador civil que també posava el dit i deia aquest, no?
5: Sí,
2: perquè
5: igual,
2: també
5: igual,
2: la història
5: igual,
2: dels partits en aquest sentit són els republicans i Pim Margall en el 19 que comença a parlar del valor dels ajuntaments i el que avui en diríem la política municipal ve de la mà del moviment republicà i aleshores diu no, què diuen els republicans? No, la política també té a veure amb els ajuntaments i aquell home ja de la societat d'antic règim que era el delegat del rei o el delegat de no sé qui de, que exercia de botifler local i que era la còpia del poder, de cop i volta es troben que hi ha candidatures republicanes que són les que hi comencen a entendre i ara diré una cosa que en Toni jo crec que i tu, Narcís, que també has estat regidor, jo crec que ara hi ha aquest model inclús ens l'hem carregat. Jo ara, a sí. Figueres, jo no trobo que el meu ajuntament sigui, tingui un valor polític en aquest sentit. És una altra cosa.
5: No, clar, ni el meu de la Jonquera.
0: Però què vol dir un valor polític?
2: Jo en el 79, que vaig ser dels primers que hi vaig
5: vol
2: entrar...
5: Un valor transformador.
2: Entràvem amb que, bueno, que érem una colla, 21, i que entre aquests 21 ens havíem d'entendre, havíem de dialogar, i havíem de posar a la taula propostes i millorar això. Ara això no hi és. I no hi és tampoc el governador civil i sempre queda aquella pregunta i aquest quin dit l'ha posat aquí, no? Que, per tant, aquest dit i a la Jonquera en podríem fer una història fantàstica de com les castes locals marquen la música i la pauta, no? I aquesta noia, l'alcaldessa de Pont de Molins, ha retrobat aquest vell sistema de tornar a ser una vella alcaldessa, no sé si existia, un vell alcalde que feia el que li passava
0: Però
2: això no es fa.
0: Però jo tinc entès que els alcaldes tampoc tenen tant de poder, no? Si el que té el verdader poder és el secretari, m'han dit, no?
2: Bueno, hi ha l'autoritat moral, hi ha de moltes classes, no? Gent que es pensen que siguin alcalde, doncs, no sé,
0: depèn del seu caràcter com a persona, no?
2: El de Portbou, doncs, pot presentar un llibre de l'Armenguer sobre el republicanisme del 19. Un noi que no en té ni flowers de res, però com que és alcalde, doncs vinga, presentar el llibre del Terrades de l'Armaguer, que també aquest tampoc és historiador i també fa llibres de la tot això és un va.
0: Me deixes fer una falca?
2: De la que vulguis.
0: Vale, que per cert el divendres el tindrem aquí a Vilafant, a les Tardes Literàries, a la presentació de les converses del motel.
2: Això us dona molt mala imatge.
0: No, perquè ha tret el llibre de les converses del motel amb en Xavier Febrés i vindrà la periodista Anna Ponsí i parlarem de l'Empordà, del motel. Jo perquè com que l'has mencionat doncs he connectat directament amb la presentació i haig de fer la falca.
2: Hi ha gent que no va al psiquiatre i fa llibres, que vols que et digui?
0: Bueno, és una manera d'expressar-se.
5: Les converses al motel és més una opinió que altra cosa, i com opinió no té gaire crítica, fonamental, sinó...
0: Bueno...
5: Pot opinar que deu estar bé, el llibre deu estar molt bé.
2: Molt bé, segur. Per això no l'he llegit.
0: Ja us ho diré dimecres que ve, que hi haurà passat la presentació i...
2: Home,
0: i ens l'hauran explicat.
2: Amb en Joan Armenguer vàrem tenir una reunió seriosíssima amb en Joan Safon, ara que no ens escolta ningú, puc explicar, no? Amb en Joan Safon a l'esport, de dir, escolta, aquest llibre sobre el Josep Pallach revolucionari que ha fet en Joan Armenguer està carregat de faltes i li vàrem dir quines eren i que hi ha coses que no s'estan dient i en canvi es ven com un gran llibre quan no és veritat, no? I el llibre que ha fet després en Joan Safon sobre en Josep Pallach ho ha tingut molt en compte això i per tant és un llibre que a més està premiat per l'Institut d'Estudis Catalans i vàrem haver d'intervenir des de la societat civil i escolti, prou perquè aquest noi feia crèdits a la
0: jo
2: caixa.
0: Intentaré no treure mai cap llibre perquè està, si l'Alfons me l'ha de criticar jo m'estimo més no passar per la piconadora de l'Alfons Romero.
2: Una cosa és investigar, llegir, coordinar, centrar, i l'altra és editar.
0: Bueno, hi ha molta gent que escriu i que fa ficció i
2: no,
0: que...
2: és al revés, hi ha alguns que ja saben que faran un llibre i després es posen a buscar el contingut d'aquell llibre, i si tu en la teva vida has fet crèdits a la caixa només, pues no pots sortir un bon llibre.
0: Bueno,
2: no,
0: va, anem a parlar del fet d'escriure com a teràpia, no? Perquè ja ho has mencionat tu i ho has introduït, no? Escriure, has de tenir alguna cosa a dir, no? O voler dir alguna cosa.
3: Pots ser polític i parlar molt i no dir res. I seràs un bon polític.
5: I pots escriure molt i no escriure res i no dir res tampoc.
0: Però tenir idees està bé, no? I plasmar-les i inventar històries, bueno, no? De fet, l'ésser humà necessita històries.
5: Aquí hi ha dues coses. Primer, que són diferents quan escriure. Un és escriure bé, tècnicament bé, i l'altre és contar. Perquè hi ha escriptors que escriuen molt bé i no conten res, hi ha escriptors que no escriuen tan bé, però tenen una història fantàstica.
1: No, però hi ha molta gent que en sap molt d'escriure.
5: Sí.
1: O sigui, tu t'agafes,
0: jo escric fatal.
1: Tu t'agafes, però tu, per exemple, pots fer-te un diari personal per tu,
5: sí.
1: I saps que només ho tens per tu, i escrius el que vulguis, com vulguis, i com ho penses per tu.
5: Sí.
1: No fa falta que ho vagis fent un llibre.
0: Jo estic escrivint per mi.
1: I això terapèuticament va molt bé.
0: No, però això, estic fent una ficció.
1: Va molt bé, per, almenys...
5: Però hi ha molt de llibres que no els volien ni editar i els ha editat el fill o la neboda.
1: Hi ha moltíssims escriptors que,
5: sí,
1: quan
5: no es n'eren publicar-les.
1: Exacte, que escriuen per escriure.
0: I llavors, bueno, o que potser no és el moment, no? Perquè potser tu escrius una cosa, no? Que en aquell moment doncs no interessa, i potser més endavant sí, no? O que la societat no està preparada per allò, no?
1: Per exemple, jo parlo del meu cas, jo sóc cuiner, els cuiners cada dos per tres quan estan fent
0: llibres.
1: Coses, no, quan estan fent coses, jo no trec cap llibre i no ho sé. Però quan estem fent coses ens ocorreix algo i has d'agafar un foli i plasmar-ho i dir això, i això tu guardes.
0: Jo vaig tenir una idea que bueno, ara la diré aquí en antena, espero que ningú me la prengui, perquè als nens sempre els agrada més el que fan al menjador de l'escola, i vaig pensar, ostres, aquí hi ha negoci. Li diguem al cuiner de l'escola que faci les receptes del que cuina l'escola, i totes les mares el comprarem perquè els nostres fills mengin a casa.
1: No, això és bona idea.
0: És bona
1: idea. Això està molt bé.
0: No?
1: Ja està molt
0: el llibre
1: bé.
0: Del cuiner de l'escola, no?
1: No, no,
0: i quan em digui no m'agrada, dic no, l'he fet tal qual diu el llibre.
1: Està molt bé, està molt bé.
5: Els llibres de cuina tenen molta tirada.
0: Sí.
5: Jo en tinc un grapat.
0: Sí.
2: El títol del llibre, La cuina de l'escola.
0: Mira, veus, ja m'està donant... Jo ja m'he ofert per maquetar-lo i fer les fotos.
2: I en Xavi per fer les pràctiques.
1: El problema serà convèncer el cuiner de l'escola que vagi a fer les recetes o vagi apuntant.
0: No et preocupis, perquè és bastant de fer coses. I
1: ah, sí? Això, és cap problema. Ja està rodat, això.
0: I jo deia, mira, i ens l'autoeditem i per Sant Jordi el venem a la parada. Jo és que ja el tinc tot plantejat.
1: Està molt bé.
0: A la parada de l'AFA pel proper Sant Jordi.
1: Està molt bé. Jo, per exemple, jo me'n recordo aquí en el pavelló de Vilafant, al club de bàsquet, una vegada estàvem parlant amb el meu fill que jugava a bàsquet, i fan cromos de jugadors de bàsquet.
0: Ah, sí, és veritat, que...
1: Però els cromos de jugador de bàsquet són del mateix equip dels jugadors. O sigui, el meu fill té un cromo.
0: Això
1: que jo no havia pensat mai. El té allà a l'habitació, és verídic, està allà. Està molt bé.
0: Sí, de fet, jo vaig veure l'àlbum i els donaven l'àlbum a principi de la temporada.
1: Exacte, i després tenies que anar a comprar els cromos
3: allà. Només et faltarà muntar un xiringuito i aquelles receptes, tenir-les allà cuinades per...
0: Ja, tu vols aquí comprar el llibre i endur-te la manca.
3: Vam provar-ho.
0: A veure si me la feia comprar el llibre, no?
2: Ens conjurem, per d'aquí a Sant Jordi que ve. Per tant, posem a l'agenda que la Mercè ha de presentar el llibre i en Xavi...
1: A mi no m'enrotlleu.
3: Nosaltres ja vindrem a tastar-ho i a dir-vos si ho feu bé o no.
0: No depèn de mi, perquè jo ara ja no estic a l'AFA, vull dir que... Sóc una sòcia més, no?
1: Però la idea està molt bé.
2: Està bé.
0: Jo ja els hi vaig vendre a la Junta la idea.
2: I potser obrirem un debat.
0: Però a la meva AFA hi ha una màxima. una idea, un compromís, i si tu tens una idea l'has de dur a terme, potser... i jo vaig tan sobrepassada que no he tingut
2: ara que estem amb la vaga de mestres també potser obriríem un debat sobre el que s'ha de menjar a l'escola, perquè
0: però és que, és que l'espai del migdia és un espai educatiu importantíssim,
2: I
0: aquí que, ara que els mestres reivindiquen és que els mestres, els monitors de menjador també estan educant
2: i els cuiners de menjador
0: i els cuiners,
2: perquè ara es va a una empresa, es passa una empresa que porta el càtering i t'aporta el menjar, la Jonquera, per
0: exemple. Ho he viscut molt a prop.
2: I en canvi s'han perdut fantàstics cuiners i cuineres, sobretot, i cuineres fantàstiques,
5: sí, sí,
2: no?
5: Sí, sí.
2: I ara ve un càtering, no sé, de...
0: Bueno, jo crec que les pancartes dels mestres doncs hi hauria d'haver hagut per un espai del migdia educatiu, no? Perquè es parla molt de que si hi ha d'haver-hi l'intensiva i es perd aquest espai del migdia. No sé, no sé si...
2: Jo a la teva escola hi he anat a dinar alguna vegada.
0: Sí, jo també.
2: No, tu, perquè hi tens responsabilitats, jo,
0: sí,
2: no?
0: Sí,
2: i és
0: sí,
2: un
0: sí.
2: plaer, no? Uns nanos espaviladíssims.
4: Sí, però fixeu-vos que tot és buscar l'economia, no que sigui la màxima qualitat, no perquè
0: clar.
4: Jo me'n recordo el Sol i Vent, per exemple, que hi havia les seves cuineres i cada dia feien el menú cuinat allà mateix.
2: Sí.
4: Què passa? Algú se li va acudir, en lloc de tenir a cada col·legi un servei de cuineres, cuiners i no sé què, fotem una nau industrial amb un sol equip de cuiners i fotem allò el càtering per tothom. Sí.
2: Però el menú... Calent.
0: Però aquí perds, aquí guanyes, entre cometes, diners, i perds moltes altres coses pel camí, com valors educatius, com els infants que puguin entrar a la cuina...
2: I una dieta molt equilibrada, i necessites parlar d'uns continguts perquè van adreçats un nano.
0: Si voleu, el pròxim dia continuem amb aquest debat.
4: Perquè fem col·legis, que es quedin a casa i estudien online,
0: sí.
4: I ens estalviem el col·legi, els professors...
0: Cert. Fem una cosa, nosaltres ho deixem aquí, si voleu, al debat de l'espai del migdia, jo encantadíssima de debatre, perquè estaria molt interessant. Però això ja serà la setmana que ve.
2: Jo ja ho apunto a l'agenda.
0: Apunta-ho a l'agenda. Demà tornarem amb més tertúlia amb els companys del dijous. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio. La teva ràdio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president espanyol Pedro Sánchez ha anunciat que aquesta setmana activarà els tràmits per presentar els pressupostos generals de l'Estat pel 2027. En el seu discurs al Cercle d'Economia, Sánchez ha assegurat que els comptes donaran un pes prioritari a l'habitatge i hauran de servir per resoldre el problema del finançament. Segons el president espanyol, la proposta de pressupostos serà social i inclourà també responsabilitat fiscal.
2: Van a ser uns pressupostos socials, porque el objetivo del gobierno de España es redistribuir esa riqueza, reforzando, por tanto, aún más nuestro estado del bienestar, para que nuestros servicios públicos puedan llegar donde, en fin, no están llegando y estar, por tanto, a la altura de lo que nuestros ciudadanos y ciudadanas demandan y merecen.
1: I la Diputació de Barcelona destinarà 1.800.000 euros a la 30a campanya del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals. En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 621.000 hectàrees agroforestals. La campanya d'estiu comença el 17 de juny i acaba el 31 d'agost a la província de Barcelona, que compta amb 311 municipis amb una superfície forestal del 67%. Jordi Fàbregas, diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació.
3: Per tant, tenim tot un pla de prevenció d'incendis de més de 2.000 quilòmetres on poder-hi anar i poder-ho tindre sempre en correcte manteniment cada any. També els dipòsits d'aigua, tindre els dipòsits d'aigua fets i en condicions òptimes tot l'any. Poder també fer les franges de protecció perimetral, que potser també ens hi hem centrat molt i que avui podreu veure des de l'aire com s'està actuant. Fer aquestes franges perimetrals de 25 metres ens va molt bé, perquè si hi ha un incendi molt fort, d'alguna manera frena.
1: El papa Lleó XIV té previst rebre el president de la Generalitat, Salvador Illa, en audiència privada al Palau Episcopal a Barcelona. Serà la tarda del seu primer dia a Catalunya, el dimarts dia 9 de juny. Ho ha explicat en una trobada amb periodistes el portavou del Vaticà, Matteo Bruni. Està previst que el pontífex arribi a l'aeroport del Prat a 1:15, on el rebran representants de la Generalitat, una jornada en què el papa té una agenda ajustada, una pregària a la Catedral de Barcelona i una oració multitudinària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. La donació i trasplantament d'òrgans i teixits puja lleugerament en els primers 4 mesos d'aquest any. Fins ara 128 persones han estat donant-se cadàvers vàlids, un 4% més que el període de l'any anterior. A Catalunya, prop de 1.300 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan, segons dades de Salut. I el recinte emmurallat de Montblanc guanyarà 110 metres més de pas de ronda visitable quan acabi l'actuació que ha començat aquesta setmana. Els treballs permetran també millorar les instal·lacions d'una torre del recinte que estava molt degradada.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Si et passa com a mi, si la música forma part de la teva vida, ja saps que aquí, Ràdio Vilafant, és casa teva.

0: Doncs sí, una veu espectacular, com escoltes, és la veu de l'empordanès Ernest Prana, que ens ha costat el seu 100 pots de xampú. Aquí continuem descobrint la música dels nostres artistes empordanesos des de la ràdio.
1: Saps aquell lloc on sempre tornes?
2: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
1: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
3: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 3 de juny tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Musiccat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. Musiccat amb Joan Antoni Blanco.
0: Tot i les plataformes que avui dia pots escoltar tot tipus de música, si no saps què escoltar, deixa't portar per la nostra emissora. Nosaltres ja ho tenim tot preparat.

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
1: Chama, me invito a bailar otra vez. Ay, ¿qué le digo?
2: A ritme de bachata continuem aquí a la radiofórmula de Ràdio Vilafant FM, Meder i Lili Primes amb aquest Pega.

0: 107.3 FM.
1: Aquesta és una de les destacades, de les conegudes, de Loquillo. Feo fuerte y formal, però ve amb la veu de Dani Martín.

0: actual és la que sona en el Rhythm is a Dancer, com el dance actual, techno, màquina actual, remember, hardcore, high style, novetats i les sessions del nostre equip de DJs. Dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky.
1: I és aquí, a Ràdio Vilafant, tens un catàleg extens de música, d'actualitat i de grans èxits que anem compartint al llarg de les 24 hores del dia. Música com la que escoltes.

0: diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Déu-n'hi-do, quina bona combinació que tenim a continuació amb els The Stay Homes i amb els Figa Flowers. I aquí tenim l'Espurna.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Ja saps que Ràdio Vilafant et canvia l'estat d'ànim perquè nosaltres et dona igual com estiguem. Nosaltres intentem sempre portar-te la millor selecció musical perquè estiguis passant el dia de la millor manera possible, que et passi ràpid i amb alegria.

0: 93 FM.
1: Doctor Prats, tornant a la càrrega després d'un temps d'aturada amb molt bona música ara, amb aquest Moria Gate.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre. Però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embussada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: Ràdio Vilafant, ja saps que és més que música. També tenim informació, és aquell fil invisible que et connecta amb cada moment del teu dia i aquí coneixeràs tot el que passa a la comarca.

0: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
0: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
0: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.

FM. Bàrbara Streinset, amb la col·laboració de Hozier, tenim una d'aquestes propostes que volem compartir amb tu, el The First Time Ever I See Your Face.

0: Ei, ei, tinc una combinació perfecta per una gran festa. Què et sembla si ajuntem el dance actual, techno, remember, màquina actual, hardcore, high style i les sessions del nostre equip de DJs? Això és el Rhythm is a Dancer, dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky. I ara què em dius?
1: Hi ha moltes emissores a la freqüència, però només una que sap exactament quin tema et ve de gust escoltar en aquest instant. Aquesta és la teva, Ràdio Vilafant.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: No deixem de sorprendre't aquí amb la música i tampoc nosaltres ens deixem de sorprendre de la qualitat de la música que ens arriba aquí a la nostra discografia.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que hi ha donat totes les explicacions que calia. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica per als centres de la Generalitat amb l'expresident Rodríguez Zapatero. Ho ha dit avui Salvador Illa al Parlament.
4: Quines explicacions necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat. Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
3: I fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part central de l'acte el dia 10 de juny. Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arcabisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel el Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes a la visita papal. Són declaracions que ha fet a Lleida Televisió.
5: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat, però no hi ha cap mala intenció enlloc, ni cap mala fe, tot el contrari.
3: L'OCDE ha millorat la previsió de creixement d'Espanya aquest any fins al 2,2%, una dècima més respecte a les anteriors estimacions que va fer al març. Per al 2027 manté el creixement de l'1,7%. Segons el seu darrer informe econòmic publicat avui, l'economia creixerà per la demanda interna, recolzada per un fort augment de l'ocupació i una inversió que beneficia els projectes finançats per la Unió Europea. I encara a l'àmbit econòmic, a Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, s'ha posat la primera pedra de la nova planta de l'empresa Grífols, un acte que ha presidit Pedro Sánchez, el president del govern. Suposa una inversió de 160 milions d'euros, crearà 400 llocs de treball directe i més d'un miler d'indirectes. La nova planta de l'empresa, especialitzada en medicaments derivats del plasma, ha d'entrar en funcionament l'any 2030. I tornen els concerts de clàssica a la platja de Barcelona. La platja de Sant Sebastià tornarà a ser l'escenari de dos concerts gratuïts oberts al públic a càrrec de l'Orquestra del Liceu i l'OBC. L'Orfeo Català portarà la música a les residències també de gent gran i a l'Hospital del Mar.

0: 107.3 FM.
1: Mamadoixa presenta Ha valgut la pena, una proposta musical amb bon ritme i amb la col·laboració de Nil Moliner.

0: Cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. El dijous 14 de maig a les 5 de la tarda a la rectoria, xerrada Un cuidador inexpert, a càrrec de Joan Sales. El dimecres 27 de maig a les 5 de la tarda, també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos, a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny a les 5 de la tarda a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida, a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets de les Persones Grans. A Vilafant, no hi faltis.
1: Si t'agrada la música, de veritat, aquesta sensació que tens ara mateix és exactament per això, perquè t'agrada la música i perquè aquí tenim una molt bona selecció musical.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen.
1: Saps aquest lloc on sempre tornes?
2: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
1: A Figueres aquest lloc té nom. El Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
3: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
6: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
5: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
6: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
5: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 3 de juny tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
9: Des de primera hora del matí fins a l'últim minut del dia, la música que vols escoltar sempre sona aquí en el 107.3 de la FM.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Més música del programa internacional amb Rosé, el seu Messi.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Ja sigui al cotxe, o a casa, o treballant, ja saps que si sintonitzes la nostra emissora, nosaltres et posem el ritme i tu només t'has de deixar portar.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh, yeah, que rico huele, pero más rica tú estás. La ràdio que ens uneix. Dime que vamos a inventar, porque
1: vamos a aparentar. Si no tuve... La teva companyia diària.

0: font de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Demi Lovato, la nostra següent protagonista, ens arriba amb aquesta proposta musical aquí a Ràdio Vilafant. Es diu Let You Go.

0: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
1: Tots els estils de música que et pots trobar actualment a les llistes principals, doncs, del país, nosaltres també la tenim aquí i te la punxem cada dia.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
0: I més música, més emoció, més sensacions, tot això sota una sola freqüència, el 107.3.

0: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
1: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
4: Ràdio Vilafant 107.5.

0: matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les 10 del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
1: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
0: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
1: Les veus del matí. Les veus que t'acompanyen.
2: I és Garra de Vilafant, la música no descansa i tampoc nosaltres, eh? Més música, continuem.

0: Bona música que hem compartit amb la producció de Lost Frequencies, Nathan Nicholson. I aquí tenim aquesta proposta, So Much Beauty Around Us.
1: L'actualitat es viu en directe a Ràdio Vilafant. De dilluns a divendres de 9 a 10, acompanya'ns a la tertúlia del matí. Els temes del dia, el debat i les opinions que importen amb la mirada de la comarca i d'arreu. La tertúlia, amb el patrocini de Gestoria Fernández, cada dia a Ràdio Vilafant.
0: I aquí continua el ritme, segueix la millor música, segueix aquí amb nosaltres a Ràdio Vilafant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat avui la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera entre totes les respostes del president Salvador Illa. Ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella. Ella també ha advertit que alguns corren massa a dir, segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència. Els escoltem tots dos.
2: Què té a dir vostè, a més de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock. Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos. Transparència, president, i comparega al Parlament, ja.
3: Quines explicacions que necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
1: I Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar aldarulls com els registrats a les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament fet dimarts al matí i que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra. L'alcalde David Bote ha assegurat que entén el neguit dels veïns però que la violència no té cap justificació.
4: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant. En segon lloc, òbviament, manifestar la meva comprensió cap als veïns, cap a la seva preocupació.
1: I Preacord a Ficosa va reduir de 172 a un màxim de 105 els treballadors afectats per l'ERO. Les baixes seran d'acollida voluntària i el text haurà de ser validat en un referèndum divendres pels treballadors afectats. S'han acordat indemnitzacions amb un topall màxim de 100.000 euros. I la Comissió Europea insta Espanya a revisar l'IVA reduït a l'hostaleria i la restauració pel gran impacte pressupostari del gravamen i el limitat efecte redistributiu que té, diu. En l'informe de recomanacions econòmiques publicat avui, Brussel·les avisa que l'Estat té una creixent dependència de la fiscalitat laboral i demana augmentar la pressió en àmbits com el consum, on Espanya està molt per sota de la mitjana europea. I uns 1.200 comerços de la demarcació de Lleida s'ofereixen com a refugis climàtics dins una campanya impulsada per Pimec Comerç de Lleida. La iniciativa arriba a la tercera edició i enguany hi participen el doble d'establiments que l'any anterior.
0: Notícies en xarxa.
5: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
6: La vida es corta y no queda mucho tiempo.
7: Aquí tenim a Bombay i aquí tenim també el seu tema, Festival.

0: Atenció, joves de Vilafant! Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Aquesta és la ràdio que no falla, que no et talla el rotllo i que sempre té un següent hit preparat com el que escoltes.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Elton John, que continua amb bones col·laboracions, acostant-nos cançons com aquest Who Believes in Angels amb la Brandley Carlin.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: I mentre ens escoltes tu, pots continuar fent la teva, eh? Pots estar treballant, pots estar a casa relaxant-te, però sense deixar d'escoltar-nos.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 3 de juny tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8 euros amb 89 al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Vilafant, 107.3 FM.
1: Més música, més Ràdio Fórmula, de la mà d'Alberto Angarcia. Aquí tenim aquesta proposta que es diu Meteorito.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Si estàs buscant el millor ritme, ja saps que amb nosaltres el trobaràs. El millor ambient i també la millor selecció. T'has quedat a...

0: Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny, a 9:45 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. El nucli antic a Can Cintet, al 972-54-61-75. Camp dels Higieners, Lluís Riera, 606-59-91-19. I les Forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 9:45 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida.
1: Recorda que tots els continguts que compartim des de la ràdio els pots recuperar a través de la nostra plana web radiovilafant.net i a xarxes socials. De moment et deixem amb bona música.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: I sí, continuem compartint més música des de Ràdio Vilafant FM. Encantats que estiguis a l'altre costat del transistor o a l'altre costat de l'ordinador també, que ens pots escoltar, ja ho saps, a través de les xarxes socials.

0: rico en la cancha.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
2: Anem amb novetats, anem amb lo nou d'Alejandro Sanz des de l'àlbum I ara què más. Arriba Las Guapas.

0: Manolada 2026. Amics de Manoli Palol Sabaldoria. Aquest proper 14 de juny, passejada pels aigomolls de l'Empordà. A les 9 del matí, trobada a l'aparcament de cotxes del Mas Matà, direcció Campinal Mata. Cal portar esmorzar, aigua, gorra i bon calçat. És una matinal, però hi ha la possibilitat de dinar al xiringuito dels aigomolls. Els guies d'Amics de Manol. No cal inscripció prèvia. Recordeu, el 14 de juny, passejada pels aigomolls de l'Empordà. Organitza Associació d'Amics de Manol i Palol Sabaldoria de Vilafant.
1: La ràdio, i concretament la nostra Ràdio Vilafant, convertim aquí cada moment en una experiència amb la teva millor banda sonora, l'actualitat musical i els grans

0: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
1: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Es el moreno que eres en mi loba, si no le doy mi corazón.
2: La ràdio que ens uneix.
4: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Selena Gomez, Benny Blanco, aquí tenim Talk.
2: I need your arms around me, I need to feel your touch. Hey.

0: Fuck!
1: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
2: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
1: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
2: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
1: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
2: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
3: Des de primera hora del matí fins a l'últim minut del dia, la música que vols escoltar sempre sona aquí en el 107.3 de la FM.

0: La millor música actual és la que sona en el Rhythm i Zadenzer, com el dance actual, techno, màquina actual, remember, hardcore, highstyle, novetats i les sessions del nostre equip de DJs. Dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky.
1: Tots els estils de música que et pots trobar actualment a les llistes principals, doncs del país, nosaltres també la tenim aquí i te la punxem.

0: escuchando Fercho.
1: Paraules d'amor, una de les cançons mítiques de Joan Manuel Serrat, aquí a Mans Ara, escoltada a la ràdio de la mà de Jofre Bardagí.

0: vaig, vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig de la tempesta política i judicial que envolta el PSOE. Jordi Fortià.
3: Sánchez ha fet l'anunci durant la seva intervenció al Cercle d'Economia i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. Per aconseguir-ho, espera que la llei d'amnistia sigui totalment efectiva abans d'acabar la legislatura.
4: La llei d'amnistia, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
1: Luco situa Leire Díez i Santos Cerdán al capdavant d'una suposada trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez.
3: Així consta el sumari de la causa de la investigació de l'unitat central operativa, que consta de 700 pàgines i que s'han conegut avui.
1: Salvador Illa defensa que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència.
3: A la sessió de control al Parlament, el president ha assegurat que ja ha donat totes les explicacions que calia i rebutja qualsevol irregularitat dins les seves files.
5: La corrupció és una vinya vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
1: La planta de Seat a Martorell comença la producció en sèrie del Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo, dos models 100% elèctrics.
3: Es tracta d'un pas decisiu que consolida el paper de Martorell com un referent industrial, tecnològic i d'innovació a la nova era de l'automoció.
6: La posada en marxa simultània d'aquests dos models marca l'inici d'una nova etapa a Martorell i reforça el seu paper com a referent industrial i motor de mobilitat elèctrica del futur.
1: En cultura, en marxa aquesta hora el Primavera Sound al Parc del Fòrum des de 6:15 hi ha concerts.
3: A 6:15 ha tocat la catalana Winea amb el seu pop enèrgic i a aquesta hora actuen els rockers britànics Yard Act. Al vespre serà el torn del cantautor Guitarrica de la Fuente a 9:15 i tancarà la jornada la música indie de Wet Leg. Les entrades estan esgotades.
1: I en esport, Janire Gallut, el títol de l'Eurocup femenina de waterpolo tindrà guanyador català.
7: La tornada de la segona competició continental es disputa a partir de 8:15 del vespre entre l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Catalunya. La Nadal Catalunya va aconseguir una renda de 5 gols guanyant 14-9. Es tractaria, doncs, del primer títol europeu per qualsevol de tots dos conjunts, tot plegat l'endemà de la consecució del títol de Lliga de Divisió d'Honor Femenina pel Club Natació Mataró. En vèncer 9-10 el Club Natació Sant Andreu.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest dimecres estem tenint un temps completament tranquil. No s'estan produint les tempestes que ahir a la tarda sí que descarregaven amb ganes al nord del país i la temperatura és confortable, una mica alta, però no pas amb una calor gaire destacable. De fet, avui la temperatura ha baixat una mica a gran part de Catalunya i l'ambient és càlid, però ja diem, no pas angoixant. De moment, a aquestes immediates hores, només apareixeran alguns núvols cap al Prepirineu, les muntanyes al voltant del Montseny, l'interior gironí, i una mica més de vent que s'anirà reforçant arran de mar i al prelitoral, també, ja aquesta propera nit cap al Pla de Lleida. De fet, el dijous tindrem un canvi de situació. Al matí ja més núvols, sobretot a la Catalunya central, Tarragona i Barcelona, amb algunes primeres gotes, i serà sobretot la tarda i vespre del dijous quan arribaran les tempestes amb moltes ganes al Prepirineu i les comarques de Girona i també d'altres de destacables a la Vall del Corb, al prelitoral tarragoní i l'àrea de Barcelona. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. De fet, ja ha activat un avís de l'Inuncat. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. De moment, pel que fa a afectacions, recordar que tenim una carretera tallada per un camió volcat, la GI-550, a l'altura d'Arbúcies. De moment, es continuen fent desviaments senyalitzats. Pel que fa a volum de circulació, les coses van millorant a aquesta hora de tarda, però encara tenim, per exemple, molta lentitud a la C33 i a la C58, de fet, entre Montcada i l'entrada a Barcelona, pel nus de la Trinitat, i també lentitud de maturades encara en alguns trams de les dues rondes de Barcelona, la ronda de dalt, especialment entre Diagonal i Sant Gervasi, sentit Trinitat, i la ronda litoral d'una banda de Zona Franca a Montjuïc, sentit de Besòs, i també entre Prim i el Moll de la Fusta en sentit Llobregat. És tot de moment. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig de la tempesta política i judicial que envolta el PSOE.
4: Sánchez ha fet l'anunci durant la seva intervenció al Cercle d'Economia i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. Durant la clausura de les jornades, que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, ha afegit que complirà els acords amb Junts i Esquerra per la resolució del conflicte a Catalunya, que inclou la plena efectivitat de la llei d'amnistia.
0: Sánchez ha volgut així esvair qualsevol possibilitat que els seus socis donin suport a una hipotètica moció de censura plantejada per Alberto Núñez Feijóo. Marc Dalmau, bona tarda.
5: Bona tarda. Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
6: Yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
5: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viu en un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
6: La ley de amnistía, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
5: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
0: Doncs tot plegat avui que s'ha sabut que l'UCO situa Leire Díez i Santos Cerdán al capdavant d'una suposada trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez.
4: Segons consta el sumari de la causa de la investigació de l'UCO, es desprèn que la finalitat última d'aquesta trama hauria estat protegir els interessos posats en joc en virtut d'una sèrie de causes judicials amb afectació al PSOE i directament o indirectament a determinats membres del govern o al seu president. A les més de 700 pàgines del sumari també es recull com l'Aire Díez s'hauria presentat com una persona amb vincles amb els de dalt en la primera de les dues reunions que va mantenir amb el comandant de la Guàrdia Civil Rubén Villalba, imputat en el cas Coldo. Un dels altres aspectes destacats són les 19.850 euros que la Guàrdia Civil va trobar a l'escorcoll del domicili a l'exdirigent del PSOE i exconseller de Presidència Andalús, Gaspar Zarrías, dimecres passat a Madrid.
0: I encara relacionat amb l'escorcoll de la UCO, perquè l'ombra de la corrupció ha planat sobre la sessió de control al govern del Parlament de Catalunya. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència, i que ja ha donat totes les explicacions que calia. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica per als centres de la Generalitat amb l'expresident Rodríguez Zapatero. Mont Carvajal.
7: La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera en preguntar.
8: I per aquest contracte de 127 milions que el govern ha signat amb Huawei, tot i els advertiments de la Unió Europea sobre aquesta empresa. O és que els catalans hem de pensar que la mà de Zapatero hi podria tenir alguna cosa a veure? Què té a dir vostè, a més, de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos.
7: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella.
9: La corrupció és una línia vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
7: Illa també ha advertit que alguns corren massa i, segons que ell, ha recordat la presumpció d'innocència.
0: I a tot això hi afegim que el PP i Vox han arribat a un acord per governar en coalició a Castella i Lleó, que situa la presidència el popular Alfonso Fernández Mañueco.
4: El pacte segueix l'estela dels acords de govern a Extremadura i l'Aragó, que han inclòs el principi de prioritat nacional per a l'accés a les ajudes públiques.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: La fàbrica de Seat a Martorell inicia avui la producció en sèrie del Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo. Pedro Sánchez i Salvador Illa han donat el tret de sortida al primer model 100% elèctric. Televisió de Martorell.
10: La fàbrica de Seat a Martorell ha viscut avui una jornada històrica amb l'inici de la producció en sèrie de dos models estratègics pel futur de la mobilitat elèctrica, el nou Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo. Tots dos vehicles converteixen la planta catalana en dos centres claus pel grup Volkswagen per impulsar l'electrificació a Europa. L'acte ha comptat amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, també del ministre d'Indústria, Jordi Hereu, que han volgut donar suport a un projecte industrial que simbolitza la transformació tecnològica del sector de l'automoció. Així ho explicaven amb dos presidents.
11: L'objectiu és clar, que tothom pugui conduir un cotxe elèctric. El cotxe elèctric no és un luxe, és un benefici per a tothom. Democratitzar el cotxe elèctric, aquest serà el veritable èxit, que quan caminem pel barri que sigui, de que qualsevol ciutat de Catalunya i d'Espanya, trobem cotxes elèctrics estacionats.
12: La indústria de l'automoció és fundamental, és essencial per a Espanya i per a Catalunya. Somos el segundo país productor d'Europa, el octavo mundial.
10: La posada en marxa simultània d'aquests dos models marca l'inici d'una nova etapa a Martorell i reforça el seu paper com a referent industrial i motor de mobilitat elèctrica del futur.
0: Gràcies, Manel Gómez. I abans, Sánchez s'ha dirigit a Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, on la farmacèutica Grífols ha posat la primera pedra de la nova planta de l'empresa. Suposa una inversió de 160 milions d'euros. Crearà 400 llocs de treball directes i més d'un miler d'indirectes. Vallès Visió, Alba Aralla.
13: L'empresa especialitzada en medicaments derivats del plasma invertirà 160 milions d'euros en aquesta nova nau, que ha d'entrar en funcionament l'any 2030 i que suposarà la creació de més de 400 llocs de treball qualificats un cop entri en funcionament. En l'acte d'aquest matí s'ha comptat amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que juntament amb el CEO de Grifols, Nacho Avías, han destacat l'impacte del projecte al territori.
14: 400 empleos directos y más de 1.000 empleos indirectos. Todo en revulsivo para la economía de Lliçà de Vall y también, lógicamente, para toda la comarca del Vallès Oriental.
15: Hoy no solo iniciamos la construcción de las nuevas instalaciones, también reafirmamos nuestra presencia en el Vallès.
13: Entre les instal·lacions actuals de Parets del Vallès i les de Lliçà d'Amunt, a partir del 2030, la companyia tindrà més de 3.700 treballadors al Vallès Oriental, i aquesta nova planta permetrà duplicar la capacitat de Grifols de fraccionament de plasma a Europa.
0: El papa de Roma té previst rebre Salvador Illa al Palau Episcopal de Barcelona dimarts a la tarda.
4: Serà en una audiència privada abans de la pregària a l'Estadi Olímpic.
0: A tot això, fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa que preveu que el pontífex parli només en castellà.
4: Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arquebisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
16: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat, però no hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari.
0: Doncs diversos col·lectius laics han engegat una campanya contra la visita del papa sota el lema Jo no t'espero. Els impulsors, la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, han convocat una manifestació de protesta el 9 de juny a la tarda, coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona. Sílvia Fernández.
17: Les entitats que ja es van aixecar amb la visita de Benet XVI el 2010 critiquen que l'arribada del papa es presenti com un viatge d'un cap d'estat quan es tracta d'un líder religiós. Reclamen que els actes no es paguin amb diners públics perquè s'incompleix amb la confessionalitat i reivindiquen la fi del finançament públic a l'Església Catòlica, entre altres qüestions que titllen de contradictòries. Ho ha explicat aquest dimecres en roda de premsa Hongria Panadero, la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
18: Volem reafirmar el nostre compromís amb la laïcitat com a principi fonamental de convivència. No volem que el papa convidi a la seva casita als polítics.
17: Tot i que l'Església pagarà part d'aquests actes amb diners de patrocinadors i donatius, l'Ajuntament de Barcelona haurà d'assumir part de les despeses de neteja, mentre que la Generalitat aportarà 1,6 milions d'euros a través de la recaptació de la taxa turística. També se cedirà a l'Estadi Olímpic de manera gratuïta. La concentració de Jo no t'espero s'ha convocat dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar aldarulls com els registrats en les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament fet dimarts al matí i que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra.
4: L'alcalde David Bote ha assegurat que entén el neguit dels veïns, però que la violència no té cap justificació.
0: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
19: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. A la calma també hi ha contribuït que s'hagi acabat aturant un altre desnonament previst també al barri de Cerdanyola. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal amb la situació de l'habitatge, però assegura que la violència mai és la resposta. L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions. Escoltem David Boté, membre de la Junta de l'Associació de Veïns.
20: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant. En segon lloc, òbviament, manifestar la meva comprensió cap als veïns, cap a la seva preocupació.
19: Precisament fa una mica més d'un any, el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de 4 menors a acusats de cremar contenidors.
0: Preocupació entre els responsables de salut pública per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya. Vapejadors, cigarretes electròniques i bossetes de nicotina s'estenen des de fa uns anys entre els joves, així com la falsa percepció que no fan mal. La bona notícia, però, és que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric a Catalunya. Tot i això, encara causa una mort cada hora. Maite Polo.
21: 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapors a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
1: Les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeten un missatge que insisteixo és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
21: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada cinc, i encara causa una mort cada hora.
0: 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per usos educatius i dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès amb la participació d'USTEC que analitza la irrupció de la IA en l'educació. L'informe apunta un 80% dels docents també la fan servir de manera ocasional i amb una visió més crítica. Esther Minguell.
2: Els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha encastat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
22: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat, ajudar-lo a pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, argumentar, relacionar conceptes, a revisar errors i a construir sobretot el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
2: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment. Reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes, més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
0: I tot plegat en una nova jornada de vaga de mestres i professors, avui al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, on quasi mig miler de docents a Tarragona i prop de 200 professionals a Tortosa han tornat a sortir als carrers per expressar el seu rebuig al preacord assolit entre USTEC i el departament. Canal Terres de l'Ebre, Martí Carot.
23: Des de CGT i l'Assemblea de Docents de les Terres de l'Ebre han reivindicat que la proposta de reforç del personal docent no resol els dèficits de l'escola inclusiva. Consideren que les millores salarials anunciades no compensen la pèrdua de poder adquisitiu acumulada ni s'ajusten a l'IPC. Enric Segarra és portaveu de CGT a Terres de l'Ebre.
24: No dona resposta a la emergència educativa que actualment està vivint el país. És un preacord que només millora l'acord de comissions i UGT en el tema salarial, però és que ni dins del tema salarial respon a les nostres demandes, perquè el salari no s'actualitzarà a l'IPC com dia la unitat sindical. La dotació preinclusiva és insuficient, semblen uns números molt elevats, però 6.000 i pocs professionals no donen ni a dos professionals per centre, i a més, esta dotació se desplegarà al llarg de 4 anys. Nosaltres tot això ho necessitem ja.
23: Afirmen que l'escola inclusiva està desbordada per la manca de recursos humans i materials als centres. També reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB i alerten d'un retrocés en els nivells educatius.
0: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys de Ràdio Sió i Ràdio Montblanc.
25: A Agramunt, l'Ajuntament i l'Associació Alba han signat un conveni per tal de formalitzar la cessió d'una part de l'edifici de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de propietat municipal a l'entitat del tercer sector. La cessió és per 75 anys i l'objectiu és que l'entitat pugui donar resposta residencial a persones amb diversitat funcional, amb la construcció d'una llar residència per a 8 persones i també 4 pisos socials on acollir persones en risc d'exclusió. Actualment, l'Associació Alba atén a un total de 588 persones, de les quals 43 són d'Agramunt.
26: Montblanc ha començat la restauració d'un nou tram del Pas de Ronda i d'una torre del recinte emmurallat. Es tracta del tram de muralla que va del portal de Sant Francesc fins al portal del Casbà. Són 110 metres més de Pas de Ronda que s'afegeixen als gairebé 300 que actualment ja són visitables. Les obres han començat per la rehabilitació de la torre 13 de la muralla. Els treballs s'han adjudicat per un cost de 157.000 euros i estan finançats al 100%. Marc Vinya és l'alcalde de Montblanc.
27: La nostra prioritat no ha sigut el tema patrimonial entorn a la muralla, però evidentment si tens subvencionat al 100%, s'ha d'aprofitar.
26: S'espera que els treballs estiguin enllestits abans d'acabar el mes de juliol.
0: En cultura, en marxa aquesta hora el Primavera Sound al Parc del Fòrum, des de 6:15 que hi ha concerts. Allà hi tenim les companyes d'Esplugues Televisió. Clàudia Brunsó, bona tarda.
5: Molt bona tarda. Primer dia de Primavera Sound en aquesta jornada inaugural que obre les portes per a tothom. Les entrades per aquest dimecres es van esgotar en pocs minuts. L'entrada és gratuïta amb un abonament de 15 euros però retornables. I qui ha encetat aquest dia ha estat la catalana Oïneta, seguit de l'artista Yard Act. A 9:15 és el torn de Guitarrica de la Fuente i finalment serà el concert de Wet Leg qui acomiadi aquest dimecres. A partir de demà comença la gran festa que s'allargarà fins diumenge. Més de 150 artistes formen el cartell d'aquesta 24a edició i entre ells s'hi destaquen la banda The Cure, Gorillaz, Addison Rae, Doja Cat i Bad Gyal. És moltíssima la gent que s'espera que gaudeixi d'aquest festival. Prop de 300.000 persones. Hi ha molta expectació i moltes ganes de passar-s'ho bé.
6: Haguem d'acabar exàmens fa una setmana, per fin, així ara ens està matant, llavors volem com desconnectar. Molta música, concerts interessants, locals, internacionals, però també molta gent, molts guiris, agòbio.
7: Jo tinc moltes ganes de veure avui a la Oïneta i al Guitarrica, i la resta de dies, el Martin, The Cure, és que una mica tot.
5: I un festival d'aquesta magnitud el que genera també és un gran col·lapse a la zona. Per això s'ha desplegat un bus llançadora que va directament des d'aquí, al Parc del Fòrum, a la plaça Catalunya, per un preu de 3 euros.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. A partir de quarts de vuit es disputa la tornada de l'Eurocup femenina de waterpolo entre l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Catalunya. L'anada, el Catalunya va aconseguir una renda de 5 gols, guanyant per 14-9. Es tractaria del primer títol europeu per qualsevol de tots dos conjunts, tot plegat l'endemà de la consecució del títol de Lliga femenina pel Club Natació Mataró, la tercera de la seva història, en vèncer 9-10 al Club Natació Sant Andreu. I en bàsquet, avui a les 9 de la nit, el Joventut de Badalona visita la pista del Bascón en el primer partit de la sèrie de quarts de final pel play-off al títol. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
3: La penya ja es prepara pel debut al play-off contra el Baskonia. Els badalonins juguen aquest vespre el partit d'anada al West Arena en una sèrie al millor de 3. Una de les claus del match serà el joc interior, ja que amb la baixa de Tomic, alguns jugadors com l'última incorporació, Yanis Moran, hauran de fer un pas endavant. El Baskonia és un dels equips més físics de la Lliga. Per fer front a aquesta amenaça, el Joventut ha reforçat amb el poder físic del Francesc Moran. 3 partits per ell amb gairebé 4 punts en 9 minuts de joc. Sense Tomic disponible, l'ex del Múrcia serà una peça clau a la pintura per frenar les embestides basconistes. Ho explica el tècnic de la penya, Dani Miret, en la prèvia del partit.
4: Tant el Yanis com el Simon, que són els nostres centers més clàssics, ens han de donar un altre registre, i quan ells vulguin jugar com ho fan amb el Tadas o el Kurucs de 5, doncs allà no ha d'haver-hi un avantatge nostre que hem de materialitzar. Això és estar clar que a nivell d'energia, de rebot i de presència a la pintura és una de les nostres cartes a favor.
3: El partit entre el Barcelona i el Joventut serà aquest vespre a partir de les 9.
2: I ahir el Barça va guanyar a Múrcia per 68-91 i va recuperar el factor pista. I en futbol, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha confirmat avui que el davanter del Barça, Lamine Yamal, que es va lesionar en el tram final de la Lliga, estarà en condicions de jugar en el debut d'Espanya al Mundial el dia 15.
5: El plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día, que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo, no lo sé, estoy haciendo especulaciones. Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
2: I acabarem a la Lliga F, on l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de l'entrenadora Sara Monforte fins al 30 de juny de 2028, ampliant 2 anys el seu vincle amb el conjunt blanc i blau.
1: Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet i Albert Güell a coordinació, i qui us parla, l'Ali Ginin. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
2: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
3: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
4: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
5: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Ruta 66.
1: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu...
4: Bona tarda, són 8:15.
5: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
4: Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig de la tempesta política i judicial que envolta el PSOE. Jordi Fortià.
6: Sánchez ha fet l'anunci durant la seva intervenció al Cercle d'Economia i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. Per aconseguir-ho, espera que la llei d'amnistia sigui totalment efectiva abans d'acabar la legislatura.
7: La llei d'amnistia, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente,

0: Transparència.
1: A la sessió de control al Parlament, el president ha assegurat que ja ha donat totes les explicacions que calia i rebutja qualsevol irregularitat dins les seves files.
2: La corrupció és una vinya vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
0: La planta de Seat a Martorell comença la producció en sèrie del Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo, dos models 100% elèctric.
1: Es tracta d'un pas decisiu que consolida el paper de Martorell com a referent industrial, tecnològic i d'innovació a la nova era de l'automoció.
0: Televisió de Martorell, Manel Gómez.
3: La posada en marxa simultània d'aquests dos models marca l'inici d'una nova etapa a Martorell i reforça el seu paper com a referent industrial i motor de mobilitat elèctrica del futur.
0: En cultura, en marxa a aquesta hora el Primavera Sound al Parc del Fòrum. Des de 5:45 hi ha concerts.
1: A 6:45 ha tocat la catalana Oineta amb el seu pop enèrgic i a aquesta hora actuaran els rockers britànics Yard Act. Al vespre serà el torn del cantautor guitarrista De La Fuente a 9:15 i tancarà la jornada la música indie de Wet Leg. Les entrades estan esgotades.
0: I en esport, Janire Gallut, el títol de l'Eurocup femenina de waterpolo tindrà guanyador català.
4: Arrenca la tornada de la segona competició continental entre l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Catalunya. De moment, les barcelonines guanyen per 1-0. Recordem, a l'anada el Catalunya va aconseguir una renda de 5 gols, guanyant per 14-9. Es tractaria del primer títol europeu per qualsevol dels dos conjunts.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest dimecres estem tenint un temps completament tranquil. No s'estan produint les tempestes que ahir a la tarda sí que descarregaven amb ganes al nord del país i la temperatura és confortable, una mica alta, però no pas amb una calor gaire destacable. De fet, avui la temperatura ha baixat una mica a gran part de Catalunya i l'ambient és càlid, però ja diem, no pas angoixant. De moment, a aquestes immediates hores, només apareixeran alguns núvols cap al Prepirineu, les muntanyes al voltant del Montseny, l'interior gironí i una mica més de vent que s'anirà reforçant arran de mar i al prelitoral, també, ja aquesta propera nit cap al Pla de Lleida. De fet, el dijous tindrem un canvi de situació. Al matí ja més núvols, sobretot a la Catalunya central, Tarragona i Barcelona, amb algunes primeres gotes, i serà sobretot la tarda i vespre del dijous quan arribaran les tempestes amb moltes ganes al Prepirineu i les comarques de Girona i també d'altres de destacables a la Vall del Corb, al prelitoral tarragoní i l'àrea de Barcelona. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. De fet, hi ha una alerta del Pla Inuncat per risc moderat que afecta a 22 comarques del centre i l'oest de Catalunya. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Doncs, de moment, el que ens queda en aquest moment és una via tallada, recordem-ho, la GI-550 a l'altura d'Arbúcies per un camió volcat aquesta tarda. De moment, es continuen fent desviaments senyalitzats en aquest punt de tall. I, d'altra banda, ara mateix a la ronda de dalt, bé, ara mateix fa una estoneta ja, hi ha un tram de cues, de retencions entre Diagonal i Sant Gervasi. Per motiu, un accident, hi ha un carril tallat al carrer de l'esquerra en sentit Besòs i d'aquí aquest tram de cues que no deixa acabar de millorar la ronda de dalt en aquesta direcció. La litoral, en aquest cas, es manté amb lentitud i aturades de Zona Franca a Montjuïc, també en sentit Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: Pedro Sánchez anuncia que presentarà els pressupostos per l'any que ve enmig de la tempesta política i judicial que envolta el PSOE.
4: Sánchez ha fet l'anunci durant la seva intervenció al Cercle d'Economia i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. Durant la clausura de les jornades que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, ha afegit que complirà els acords amb Junts i Esquerra per la resolució del conflicte a Catalunya, que inclou la plena efectivitat de la llei d'amnistia.
0: Sánchez ha volgut així esvair qualsevol possibilitat que els seus socis donin suport a una hipotètica moció de censura plantejada per Alberto Núñez Feijóo. Marc Dalmau, bona tarda.
5: Bona tarda. Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
6: Yo pido un esfuerzo de generosidad.

0: de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
1: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
0: La ley de amnistía, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
1: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any, el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
2: Doncs tot plegat avui que hem sabut que l'UCO situa Leire Díez i Santos Cerdán al capdavant d'una suposada trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez.
3: Segons consta el sumari de la causa de la investigació de l'UCO, es desprèn que la finalitat última d'aquesta trama hauria estat protegir els interessos posats en joc en virtut d'una sèrie de causes judicials amb afectació al PSOE i directament o indirectament a determinats membres del govern o al seu president. A les més de 700 pàgines del sumari també es recull com Leire Díez s'hauria presentat com una persona amb vincles amb els de dalt en la primera de les dues reunions que va mantenir amb el comandant de la Guàrdia Civil, Rubén Villalba, imputat en el cas Coldo. Un dels altres aspectes destacats són els 19.850 euros que la Guàrdia Civil va trobar en l'escorcoll del domicili a l'exdirigent del PSOE i exconseller de Presidència Andalús, Gaspar Zarrías, dimecres passat a Madrid.
2: Doncs encara relacionat amb l'escorcoll de la UCO, perquè l'ombra de la corrupció ha planat sobre la sessió de control al govern al Parlament de Catalunya. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica per als centres de la Generalitat amb l'expresident Rodríguez Zapatero. Mont Carvajal.
4: La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera en preguntar.
5: I per aquest contracte de 127 milions que el govern ha signat amb Huawei, tot i els advertiments de la Unió Europea sobre aquesta empresa. O és que els catalans hem de pensar que la mà de Zapatero hi podria tenir alguna cosa a veure? Què té a dir vostè, a més de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos.
4: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella.
6: La corrupció és una línia vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
4: Illa també advertit que alguns corren massa i segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència.
7: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: La fàbrica de Seat a Martorell inicia avui la producció en sèrie del Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo. Pedro Sánchez i Salvador Illa han donat el tret de sortida al primer model 100% elèctric. Televisió de Martorell, Manel Gómez.
8: La fàbrica de Seat a Martorell ha viscut avui una jornada històrica amb l'inici de la producció en sèrie de dos models estratègics pel futur de la mobilitat elèctrica, el nou Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo. Tots dos vehicles converteixen la planta catalana en dos centres claus pel grup Volkswagen per impulsar l'electrificació a Europa. L'acte ha comptat amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, també del ministre d'Indústria, Jordi Hereu, que han volgut donar suport a un projecte industrial que simbolitza la transformació tecnològica del sector de l'automoció. Així ho explicaven amb dos presidents.
9: L'objectiu és que tothom pugui conduir un cotxe elèctric. El cotxe elèctric no és un luxe, és un benefici per a tothom. Democratitzar el cotxe elèctric, aquest serà el veritable èxit, que quan caminem pel barri que sigui, de qualsevol ciutat de Catalunya i d'Espanya, trobem cotxes elèctrics estacionats.
10: La indústria de l'automoció és fundamental, és essencial per a Espanya i per a Catalunya. Somos el segundo país productor d'Europa, el octavo mundial.
8: La posada en marxa simultània d'aquests dos models marca l'inici d'una nova etapa a Martorell i reforça el seu paper com a referent industrial i motor de mobilitat elèctrica del futur.
2: Més coses, el papa de Roma té previst rebre Salvador Illa al Palau Episcopal de Barcelona dimarts a la tarda.
3: Serà en una audiència privada abans de la pregària a l'Estadi Olímpic.
2: Ara bé, diversos col·lectius laics han engegat una campanya contra la visita del Papa sota el lema Jo no t'espero. Els impulsors, la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, han convocat una manifestació de protesta el 9 de juny a la tarda, coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona. Sílvia Fernández.
11: Les entitats que ja es van aixecar amb la visita de Benet XVI el 2010 critiquen que l'arribada del Papa es presenti com un viatge d'un cap d'estat quan es tracta d'un líder religiós. Reclamen que els actes no es paguin amb diners públics perquè s'incompleix amb la confessionalitat i reivindiquen la fi del finançament públic a l'Església Catòlica, entre altres qüestions que titllen de contradictòries. Ho ha explicat aquest dimecres en roda de premsa Hongria Panadero, la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
12: Volem reafirmar el nostre compromís amb la laïcitat com a principi fonamental de convivència. No volem que el Papa convidi a la seva casita als polítics.
11: Tot i que l'Església pagarà part d'aquests actes amb diners de patrocinadors i donatius, l'Ajuntament de Barcelona haurà d'assumir part de les despeses de neteja, mentre que la Generalitat aportarà 1,6 milions d'euros a través de la recaptació de la taxa turística. També se cedirà a l'Estadi Olímpic de manera gratuïta. La concentració de Jo no t'espero s'ha convocat dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born.
7: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar aldarulls com els registrats en les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament fet dimarts al matí i que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra.
3: L'alcalde David Bote ha assegurat que entén el neguit dels veïns, però que la violència no té cap justificació.
2: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
13: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. A la calma també hi ha contribuït que s'hagi acabat aturant un altre desnonament previst també al barri de Cerdanyola. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal amb la situació de l'habitatge, però assegura que la violència mai és la resposta. L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions. Escoltem David Bote.
14: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran, com he dit, hem actuat i continuarem actuant. En segon lloc, òbviament, manifestar la meva comprensió cap als veïns, cap a la seva preocupació.
13: Precisament fa una mica més d'un any el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de 4 menors acusats de cremar contenidors.
7: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: En territori, les obres de DIF als túnels del Garraf acabaran dilluns i a l'R3 s'allargaran fins a finals d'any.
3: Dilluns que ve es recepcionarà l'obra i començaran marxes en blanc amb trens que circularan sense passatgers per comprovar que tot és correcte. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha avisat que el dia concret s'anunciarà amb antelació i no al mateix matí com ha passat en situacions anteriors. Aquesta normalització del servei és molt esperada pels usuaris de l'R2 Sud, però també pels dels trens regionals, que fins ara havien de fer en autobús el trajecte entre Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat. Les obres a l'R3 en canvi, s'allarguen més del previst. La reobertura de la primera fase prevista per a finals de maig passa a finals d'any, juntament amb la segona fase. El servei, per tant, es reprendrà tot de cop a finals de 2026.
2: La Diputació de Barcelona destinarà 1.800.000 euros a la campanya d'informació i vigilància contra incendis forestals. En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 600.000 hectàrees agroforestals. La campanya s'ha presentat aquest matí a Masquefa. Canal Taronja Noia, Joan Gual.
15: En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 621.000 hectàrees agroforestals. Algunes de les mesures que s'estan implementant són la gestió forestal estratègica, la protecció de les zones habitades i el manteniment de les infraestructures bàsiques, així com la informació i la conscienciació a la ciutadania. Jordi Fàbrega, diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona, ha explicat la importància de la prevenció durant tot l'any i no només durant l'època estival.
16: Per tant, tenim tot un pla de prevenció d'incendis de més de 2.000 quilòmetres on poder-hi anar anar i poder-ho tindre sempre en correcte manteniment cada any. També els dipòsits d'aigua, tindre els dipòsits d'aigua fets i en condicions òptimes tot l'any. Poder també fer les franges de protecció perimetral, que potser també ens hem centrat molt, i fer aquestes franges perimetrals de 25 metres ens va molt bé, perquè si hi ha un incendi molt fort, d'alguna manera frena. No és garantia del tot, però frena.
15: La campanya d'estiu començarà el dia 17 de juny i acabarà el 31 d'agost a la província de Barcelona, que compta amb 311 municipis sobre una superfície de la qual el 67% n'és forestal.
2: A Barcelona, l'Ajuntament ha activat l'operació Estiu per incrementar la seguretat i la neteja a la ciutat. Implica el patrullatge 24 hores de guàrdia urbana a les platges i un reforç del 40% de la neteja. Com a novetat, també entraran en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. Carina Bellbé.
17: L'operació Estiu posa el punt de mira en l'espai públic i sobretot en les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, en moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot en quads. Un operatiu contra els robatoris, la venda ambulant i els botellots en un litoral en què es desplegaran 11 noves càmeres de vigilància. També reforçarà fins a un 40% la neteja de la ciutat amb 134 equips i uns 300 efectius més, tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments: la visita del Papa i la sortida del Tour de França. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
18: Fer una crida a la ciutadania, que jo crec que es comporta sempre de forma exemplar perquè és molt conscient del batec i del ritme de vida que tenim a la ciutat de Barcelona pel que fa a viure en comunitat i col·lectivament, doncs, tots aquests esdeveniments a l'espai públic, i demanar-los que aquest estiu, especialment, que hi ha dos grans esdeveniments, doncs seguim les recomanacions de mobilitat, de seguretat.
17: Emmarcat en el pla Endreça, l'operació Estiu reforça també els dispositius de bombers, de manteniment, d'informació i de prevenció.
2: I Granollers ha tornat a acollir una nova edició del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, enguany centrada en la irrupció de la intel·ligència artificial en el sector de la comunicació. La cita també ha servit per presentar les noves propostes dels mitjans catalans. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
19: El MAC ha posat de manifest que l'emergència de les tecnologies automatitzades i la IA fa evolucionar el sector de manera molt ràpida i que fan falta molts consensos i una transferència de coneixement ràpida i dinàmica. El que va començar fa 27 edicions sent un intercanvi entre mitjans de comunicació, ara és un univers molt variat. Lau Delgado, director del MAC.
20: Pot acollir, doncs, mitjans de comunicació, professionals del món digital, tècnics de comunicació d'ajuntaments, professionals de l'audiovisual del món de la ficció, com són els de la PAC, que aquest any debutaven amb el projecte Mentoria Arcana, entre proveïdors, acadèmics. Per tant, realment reafirmem molt com un espai de trobada del sector, un sector que a més ho necessita molt perquè estem en processos de canvis constants i molt més ràpid que abans.
19: Al matí hi ha hagut ponències, debats i taules rodones, i a la tarda tallers, elaboració de podcast i videopodcast en directe, i tanca el certamen, ara ja obert a la ciutadania, el Repsol de Josep Pedrals amb un espectacle en què interactua amb una IA i el públic.
2: En cultura, en marxa aquesta hora el Primavera Sound al Parc del Fòrum. Des de 6:15 de la tarda hi ha concerts. Allà hi tenim les companyes d'Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó. Bona tarda.
21: Molt bona tarda. Primer dia de Primavera Sound en aquesta jornada inaugural que obre les portes per a tothom. Les entrades per aquest dimecres es van esgotar en pocs minuts. L'entrada és gratuïta amb un abonament de 15 euros però retornables. I qui ha encetat aquest dia ha estat la catalana Oïneta, seguit de l'artista Yard Act. A 9:15 és el torn de Guitarrica de la Fuente i finalment serà el concert de Wet Leg qui acomiadi aquest dimecres. A partir de demà comença la gran festa que s'allargarà fins diumenge. Més de 150 artistes formen el cartell d'aquesta 24a edició i entre ells s'hi destaquen la banda The Cure, Gorillaz, Addison Rae, Doja Cat i Bad Gyal. És moltíssima la gent que s'espera que gaudeixi d'aquest festival. Prop de 300.000 persones. Hi ha molta expectació i moltes ganes de passar-s'ho bé.
22: Haguem d'acabar exàmens fa una setmana, per fin, així ara ens està matant, llavors volem com desconnectar.
23: Molta música, concerts interessants, locals, internacionals, però també molta gent, molts diris, agòbio.
24: Jo tinc moltes ganes de veure avui a la Oïneta i al Guitarrica, i la resta de dies, el Martin, The Cure, és que una mica tot.
21: I un festival d'aquesta magnitud el que genera també és un gran col·lapse a la zona. Per això s'ha desplegat un bus llançadora que va directament des d'aquí, al Parc del Fòrum, a la plaça Catalunya, per un preu de 3 euros.
2: Gràcies, Clàudia. I l'orquestra del Liceu i l'OBC portaran música per tothom i una sinfonia imaginària en la nova edició de la clàssica a la platja els dies 8 i 9 de juliol. David Naverna.
0: L'orquestra del Liceu serà la primera a pujar sobre l'escenari de la platja de Sant Sebastià el 8 de juliol a les 9 de la nit. Interpretarà, com ha explicat el seu director artístic, Víctor García de Gomar, Liceu Sinfònic, música per a tothom, pensat per apropar la clàssica a tots els públics.
1: Que els més petits es puguin connectar també amb el concert, i jo crec que serà un gaudi, diguem, poder tenir l'orquestra en plena forma amb el Josep Pons, amb aquesta il·lusió màxima que tant l'orquestra com el Josep tenen de poder connectar amb 22.000 persones.
0: El dia següent, també a les 9 de la nit, l'OBC posarà sobre l'escenari, segons ha dit el director de l'auditori, Víctor Medem, una sinfonia imaginària.
4: Ludovic Morló, el nostre director titular de l'orquestra, ha volgut proposar el que li hem anomenat una sinfonia imaginària, combinar diferents moviments de diferents sinfonies per construir-ne una de nova.
0: Per portar la música als col·lectius que no es podran apropar a la platja, l'Escola Coral de l'Orfeó Català oferirà dos concerts a residències de gent gran i un a l'Hospital del Mar.
2: I a punt també aquest vespre per un nou passacarrers de la Patum 2026 a Berga.
3: Tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Cobla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere pels vols a les 8 del vespre i faran els salts corresponents als emplaçaments escollits per les autoritats locals. Acabaran amb tiravols a la plaça de Sant Joan i la plaça de Sant Pere.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. En joc la tornada de l'Eurocup femenina de waterpolo entre l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Catalunya. De moment, les marineres estan perdent per 3-7 i recordem que havien de recuperar una renda de 5 gols que es van dur al Catalunya en el partit d'anada guanyant per 14-9. Es tractaria del primer títol europeu per qualsevol de tots dos conjunts. Tot plegat, l'endemà de la consecució del títol de Lliga femenina pel Club Natació Mataró, la tercera de la seva història, en vèncer 9-10 al Club Natació Sant Andreu. El tècnic Dani Ballart donava mèrit a la fita.
3: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo.
2: I encara en waterpolo, Albert Espanyol és el nou tècnic de l'equip masculí del Club Natació Sabadell, en substitució de Quim Colet. En bàsquet, avui a les 9 de la nit, el Joventut de Badalona visita la pista del Baskonia en el primer partit de la sèrie de quarts de final del play-off al títol. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
4: La penya ja es prepara pel debut al play-off contra el Baskonia. Els badalonins juguen aquest vespre el partit d'anada al West Arena en una sèrie al millor de 3. Una de les claus del match serà el joc interior, ja que amb la baixa de Tomic, alguns jugadors com l'última incorporació, Yanis Moran, hauran de fer un pas endavant. El Baskonia és un dels equips més físics de la Lliga. Per fer front a aquesta amenaça, el Joventut ha reforçat amb el poder físic del Francesc Moran. 3 partits per ell, amb gairebé 4 punts en 9 minuts de joc. Sense Tomic disponible, l'ex del Múrcia serà una peça clau a la pintura per frenar les embestides basconistes. Ho explica el tècnic de la penya, Dani Miret, en la prèvia del partit.
5: Tant el Yanis com el Simon, que són els nostres centers més clàssics, ens han de donar un altre registre i quan ells vulguin jugar com ho fan amb el Tadas o el Kurux de 5, doncs allà no ha d'haver-hi un avantatge nostre que hem de materialitzar. Això és estar clar que a nivell d'energia, de rebot i de presència a la pintura és una de les nostres cartes a favor.
4: El partit entre el Baskonia i el Joventut serà aquest vespre a partir de les 9.
2: Ahir el Barça va guanyar a Múrcia per 68-91 i va recuperar el factor pista de cara a aquest play-off i el Javi Posiei ha fet balanç avui d'una nova temporada on ha aconseguit a la Lliga ACB i ha tornat a aconseguir la permanència. Albert Aliaga es mostra satisfet i orgullós del club i del primer equip.
6: Som nous, perquè és el tercer any i seguirem sent nous i la gent seguirà veient com el que som, però estem orgullosos d'estar a CB i de ser qui som. Fora potser a vegades valore més que a casa, no? Perquè a vegades parles amb gent i et valoren més del que estem aquí. Que no ens tinguem que arrepentir algun dia de recordar-nos on som. Valorem-lo, aprofitem-lo, disfrutem-lo i anem a treballar.
2: Pel que fa al futbol, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha confirmat avui que el davanter del Barça, Lamine Yamal, que es va lesionar en el tram final de Lliga, estarà en condicions de jugar en el debut d'Espanya al Mundial del dia 15.
7: El plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día, que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo, no lo sé, estoy haciendo especulaciones. Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
2: A la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de l'entrenadora Sara Monforte fins al 30 de juny de 2028. Monforte amplia 2 anys el seu vincle amb el club blanquiblau.
8: Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es pogués adonar perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol i la veritat que bueno, 2 temporades més aquí per mi són molt importants en la meva carrera esportiva.
2: I acabarem amb Leo Messi, que ha estat escollit Premi Princesa d'Astúries dels Esports d'enguany. L'exjugador del Barça rebrà el prestigiós guardó que tenen, d'entre altres catalans, Xavi Hernández i Manel Estiarte. El jurat ha destacat, més enllà dels mèrits esportius, la seva contínua tasca solidària per promoure l'accés a l'educació i la cura de la salut dels infants.
1: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet i Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Que acabin de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 3 de juny tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,89 euros al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
4: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
5: Els dimecres al vespre de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Ruta 66.
1: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
3: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio.
4: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: de 66.
1: Hola família, sóc en Pitu dos Santos i això és la Ruta 66, un espai radiofònic de rock i country amb un munt de novetats i un cop d'ull als èxits del passat. Sigueu benvinguts i espero que disfruteu de la selecció musical d'aquesta setmana. Avui viatjarem des de la Gran Bretanya fins als Estats Units. Esteu preparats? Doncs vinga, som-hi! Comencem!
2: Ruta 66, el

Too Dangerous és una de les noves cançons de Cheese Kane, una noia anglesa que practica el hard rock melòdic amb aires dels 80, tot i la seva joventut. Aquí a la Ruta 66 la seguim des del seu debut ara fa 4 anys. I ara arriba el seu tercer àlbum d'estudi. La següent que punxarem dona títol al disc, Reckless.

Ruta 66, l'artista de la setmana.

Long Gone és una composició dels anys 80 de Lou Gramm, ex-vocalista dels Foreigner, que va deixar durant dècades al calaix un munt de cançons. Ara, aquest 2026, l'ha recopilat i editat. Release It és el títol d'aquest treball, que inclou 10 tracks. En una d'elles participa Bevan Campbell, dels Def Leppard, la que s'anomena Young Love.

Tie Your Mother Down, composició de Brian May per la seva banda Queen, d'això fa 50 anys. A Day in the Races, el cinquè àlbum de la banda anglesa, es va editar l'any 76. 10 cançons de hard rock, 5 van ser triades com a single. Com aquesta que va escriure el vocalista Freddie Mercury. Parlem de Somebody to Love.

One Vision. Continuem amb els aniversaris dels àlbums de la banda britànica Queen. Ens trobem a l'abril de l'any 1986. En aquest cas, ens trobem amb un disc que inclou pop rock, ideal per les emissores de freqüència modulada del moment. A dins trobem himnes com Friends Will Be Friends i la que dona títol a tot el registre, A Kind of Magic.

The Other Side of Blue. Ha tornat la cantautora de Kansas, Melissa Etheridge, la que vam d'escoltar duet amb Chris Stapleton, un dels més destacats artistes de country blues. Rise és el títol del seu 17è àlbum d'estudi. La rockera s'acosta més al country rock i a l'americana en aquest treball, amb la producció de Shooter Jennings, fill del legendari Waylon. Anem per la segona de Melissa Etheridge, Been Alive.

I've Still Got You. Des de Carolina del Nord, un dels referents de la música americana des de fa moltes dècades, Jim Lauderdale, amb un track que pertany al seu nou àlbum. I per acomiadar-nos, des de Nashville, Tennessee, una cançó de la ja veterana Ashley Monroe, que segueixo des dels seus inicis ara fa 20 anys. Amb la seva nova composició, I Hate Nashville, marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies, en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu dos Santos. Siau!

0: Què hi ha, família? Molt bones i molta calor. Ja hi tornem, com sempre, com cada dimecres, amb aquesta caloraca per repassar la llista del Top 30 aquí a Vilafant FM. Dues horetes des d'ara i fins a les 11 amb la millor música del moment. Qui us parla, qui estarà amb vosaltres, en Lluís Guerrero. Molt benvinguts! Molta calor aquests darrers dies. Ja sembla que som al ple de l'estiu. Encara que no hi som, però déu-n'hi-do. I des d'aquí mirarem de refrescar l'ambient amb el millor que tenim, la música. I com sempre, la música arriba primer carrer amb el format de les novetats de la setmana. Sonen així, és els nous tracks.
1: Novetats de la setmana.
0: Primera proposta, Kygo i el seu Heaven on Your Mind.

0: al Golpito, la proposta de Quevedo i Nueva Línia. Les novetats de la setmana: Caigo amb el seu Heaven on Your Mind, My Towers, una de més, Jay Whelan amb el seu De Lejitos, Cano i Justin Quiles, Olvidarnos de Todo, i aquesta que sona de Quevedo. Aquestes 5 novetats que esperen votacions per formar part de la llista del Top 30. Mentrestant, fem un tomb per tot el contrari, els que marxen de la llista.
1: Surten de la llista.
0: La Villa, Ryan Castro, Capo i Gangsta.

0: cotxe.
1: La seva darrera posició en el lloc número 29. Aquesta setmana ja ens abandonen després de 17 setmanes.
0: No és...
1: Amb les mateixes setmanes han 17 també marxa Romeo Santos i Prince Royce. Però marxen des del 23, al seu Dardos.

0: dues propostes que ens abandonen aquesta setmana des del 29 i des del 23. I ara ens anem ja ràpidament a repassar la llista del top 30. Com sempre ho farem des de la darrera posició, des del 30 de la llista, i ho farem en companyia aquesta setmana d'una proposta que sona des de fa ja un grapat de setmanes, 19 en total.
1: Número 30.
0: És Clarent amb el seu Love.

0: Hem començat el lloc número 30. Hem començat amb la proposta musical de Clarent.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
2: Top 30 amb Lluís Guerrero.
3: Número 29.
0: En el 29, WeSound, el seu 5 estrelles, porten 14 setmanes a la llista i baixen des del 26.

0: Així és com sona We Sound 5 estrelles, My Tower West Call i Ovi of the Room, sonant directament des del 29 de la llista.
1: Número 28.
0: Primera novetat aquesta setmana al Top 30.
2: Entra en llista.
0: Novetat d'Aina Hematoma, el seu Dream of Loads.

0: 107.3 FM.
1: Número 25.
2: Deixem enrere la proposta del que ens havia fet Scandic, el senyor Quevedo, i ens anem a Chencho Corleone en companyia de la Bad Gyal i el seu Choque.
1: Número 25.

0: Així és com arriba aquest treball musical de Bad Gyal i Chencho Corleone. Ho fan directament a la llista en el lloc número 25 i ens deixen pas ja en el 24.
1: Número 24.
0: I en el 24, novetat a la llista.
2: Novetat a la llista.
0: Sí, senyor, John Submit, The Chainsmokers, el seu All The Time.

0: Què t'ha semblat això? John Sweet de Chainsmokers, el seu treball All the Time, sonant com a novetat a la llista, lloc número 24.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
0: Canya de la Bona, que sona a la següent posició de la llista del Top 30. Estem parlant d'escoltar un treball que sona en el lloc número 23.
2: Número 23.
0: Es diu 22.

0: Nacional.
1: El meu àngel es diu 22 a la llista del top 30, lloc número 23, 14 setmanes de la llista, baixant des del lloc número 17. De mica en mica, una cançó que ja comença a estar una miqueta suada.
2: Número 22.
1: Aquesta, tot el contrari, porta molt poquet a la llista i té ganes de triomfar des del lloc número 22. És Tòpic, amb aquesta veu de la Becky G, el seu Sorry Papi, vuitena setmana a la llista.

0: Se pone guapa pa' ti, és la veu de la Becky G amb aquest Sorry Papi. La música és de Topic i sonen directament a la llista. Ens acostem al lloc número 21.
1: Número 21.
0: On Marc Kurtz presenta el seu nou track, el seu nou treball musical.
2: Novetat a la llista.
0: Aquí el tens, Omar Kurtz, el seu...

0: Omar Kurz, el seu Coco, com dèiem, novetat, lloc número 21. I ara toca el lloc número 20.
1: Número 20.
0: I ho fem amb Malumo i Ryan Castro.

0: avui torna a ploure, que no, no, que fa molta calor. Palaseca, Maluma i Ryan Castro ocupant aquesta setmana aquesta posició número 20. I ara ens anem a escoltar la veu fantàstica de la Lauryn. Ens apropa el seu True Love, 4 setmanes a la llista, i repeteix el lloc número 19 aquesta setmana.
1: Número 19.

0: Inconfundible, la veu de la Lorin, el seu True Love, sonant, com dèiem, lloc número 19, aquí a la sintonia de Vilafant FM.
1: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Top 30 amb Lluís Guerrero.
0: Top 30, 30 propostes musicals que porten la llista des del 30 fins a lo més alt de tot, fins al número 1, i estem actualment en el lloc número 18.
3: Número 18.
0: Ai, quina calor que fa. Lorin ens acompanyava des del 19 i el Funau fa des d'aquest 18 amb el seu Una Aventura.

0: És el track que sonava, Una aventura, Ozuna, i ens deixa una miqueta més en l'aire de llista en el lloc número 17 per gaudir de la Becky G.
1: Número 17.
0: Li acompanya Ilkan amb el seu Marathon. Al tanto amb aquesta.

0: La seva proposta Marathon, la Becky G, sonant com dèiem directament des del 17. Ens acostem al 16 i en el 16 tenim la revolució de les màquines, un Terminator.
1: Número 16,
0: Machina Time.

0: Molt fort, de veritat, amb molt de ritme, Dimitri Vegas, Like Mike, Marlon i DJ Konik. El seu Machine Time varen ser número 1 de la llista, ara baixen en picat ja després de 13 setmanes i es col·loquen directament a aquest lloc número 16. Fa 7 dies, número 15, això vol dir que baixen un escalonet. Ens acostem a la meitat.
1: Número 15.
0: I ho fem amb J Balvin, Ryan Castro, una a la vegada.

0: És el ritme de J Balvin, Ryan Castro, un a la vez ocupant la meitat de la llista, justament al lloc número 15.
1: Número 14.
0: Afrojack, Sia i David Guetta, Awake Tonight, canvi radical.

0: Awake Tonight, Afrojack, David Guetta i Sia, amb aquesta meravella de preciositat musical que ens acompanya directament des de la posició número 14 de la llista. Tens un moment del 13?
1: Número 13.
0: Luis Fonsi, Canviaré, baixant moltíssim aquesta setmana. Aquesta proposta ocupava la posició número 3. Amigo.

0: Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
1: Luis Fonsi i Feid ens deien que canviaran. Bé, la cosa està clareta. Si volen canviar, que comencin a fer-ho. És com el temps. Fins fa no gaire feia fred, va començar a fer calor i ara és insuportable la calor que fa. I això que diuen que aquest estiu serà un estiu d'aquells de 40 graus. Déu-n'hi-do. Vinga, refresquem l'ambient i ho farem escoltant bona música, a veure si d'aquesta manera ens alegrem una miqueta. I per estar fresquets, què millor que pensar en unes illes, en unes platges.
2: Número 12.
1: Ho fem en Quevedo i Elvis Crespo, La Graciosa.

0: más sabrosa.
1: En la Graciosa, bona música, bon clima, esclar que sí, al costat de la platja, amb els peus posats a l'aigua i gaudint de la fresqueta. La proposta de Quevedo i Elvis Crespo, La Graciosa, com dèiem, sonant aquesta setmana directament en el lloc número 12 del Top 30, una proposta que porta 3 setmanes de la llista i que remunta des del 16. I continuem amb una que parla de nosaltres.
2: Número 11.
1: Camins, somnis i sorpresa, són el sopa de cabra d'aquí mateix.

0: fer sols.
1: Camins que hem de fer sols, des del lloc número 11, Sopa de Cabra, amb la veu espectacular de la Su. Una proposta musical que aquesta setmana tira una miqueta més en l'aire aquí a la llista. I ens anem fins al 10 per començar a remuntar als 10 primers de la llista.
2: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
3: Top 30 amb Lluís Guerrero.
4: Número 10.
1: Vinga, fotem-li canya a María Becerra. Qué ganas de comerte.

0: La música la posa ben alta. Ganes de comerte. Maria Becerra, romàntica al 100%, des d'aquest el seu track del lloc número 10 de la llista, 8 setmanes en el top 30. Continuem cap al lloc número 9.
1: Número 9.
0: I és Demi Lovato, aquesta preciositat que ens acompanya amb el seu Low Rise Jeans.

0: Això és el que diu Demi Lovato al seu track a la posició número 9 de la llista. 5 setmanes que ens acompanya i puja del 12 fins al 10. No està malament, 2 en l'aire. I continuem amb treballs musicals d'aquests que enganxen. Per exemple, el següent, The End of the Beginning, sona des del 8.
1: Número 8.

0: El ritme no para. End of the beginning, sonant directament des del lloc número 8.
1: Número 7.
0: I la xica 305 que ens porta, Déu-n'hi-do. És la proposta de Fate i John Smith.

0: Chica 305, la proposta que sona de John Submit i Fate s'està col·locant molt en l'aire en la llista. Ens acompanya des del lloc número 7, setena setmana a la llista, i aquesta setmana puja en un lloc, estaven en el 8, un amunt. No està malament, la cosa va a poc, però va tirant com un coet.
1: Número 6.
0: Ni borratxo, aquesta sí que baixa, perquè aquesta la setmana passada teníem número 1 de la llista. Ha estat 3 setmanes com a capdavanter, com a tema principal, i ara ja baixa, es col·loca en aquesta posició número 6, i és Quevedo, Ni borratxito.

0: Esclar que sí, Quevedo, que ens diu que no se muda ni borratxo, que les Illes està de conya, i més a més amb aquesta calor que fot, Déu-n'hi-do, lo bé que s'ha d'estar amb els peus en remull, Déu-n'hi-do. Ni borratxo, Quevedo, ens acompanya directament des del 6 i saltem fins al 5 de la llista.
1: Número 5.
0: Por un pendejo, no, senyora.

0: També va estar número de la llista i també cau de mica en mica setmana darrere setmana. Manuel Turizo, el seu Por un pendejo no se llora. 15 setmanes a la llista, baixant des del 2 fins a aquest número 5. I en el 4, una veu femenina que... Uau!
1: Número 4.
0: Tini i Ulises Bueno, dos amantes.

0: ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
1: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Número 3.
3: Ai, ja hi som en el 3, molt a la vora del nostre número 1 de la setmana, i ens anem a escoltar a Forever Tugantel, que de què ve? De Omar Kurtz i Ñengo Flow.

0: Gengo Flow, Omar Kurz, el treball Forever Tugendhat, que ocupa el lloc número 3 al top 38 setmanes a la llista, pujant des del 4 un amunt, i té pinta d'arribar una miqueta més en l'aire a final de setmana. Ens anem fins al 2, aquest és impressionant.
1: Número 2.
0: Shakira i Belé. Yeah.

0: Shakira, Bele, Algo Tu, el seu track amb molt poquet, 9 setmanes pujant des del 6, es col·loquen al lloc número 2. Tens un moment d'arribar al nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
2: Ràdio Vilafant, Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio, 107.3 FM.
0: Tendre, romàntic, especial i sonant molt, però com molt bé. Nicky Jam, Loco,

0: Loco por verte, loco por tenerte, loco por quererte. Està boig a totes totes? Sneaky Jam, aquest loco por verte, una proposta que aquesta setmana assoleix el número 1 de la llista. 12 setmanes al top 30 i arribant des del lloc número 5, col·locant-se directament en el número 1. Tens un moment de repassar les 10 primeres posicions per fer una miqueta de memòria. Des del 10, María Becerra, que ens diu que tienes ganas de comerte. Porta 8 setmanes de la llista, repeteix el lloc número 10. Pujant des del 12, en 5 setmanes, la Demi Lovato situa en el lloc número 9, el seu Low Rise Jeans. Des del 8, una que no necessita presentació, The End of the Beginning. Tercera setmana a la llista i ens arriba pujant des del 9. En el 7, John Submit i Fate amb la seva xica 305. Van com un coet, 7 setmanes a la llista i es col·loquen en aquell lloc número 7, vinguent des del lloc número 8. Quevedo fa tot el contrari, una forta davallada al seu treball Ni Borratxo. Però clar, porta 11 setmanes a la llista, baixa des del lloc número 1, a situar en el 6. En el 5, Manuel Turizo, Por un pendejo no se llora. 15 setmanes a la llista, baixant des del 2. Pujant des del 7, en 7 setmanes, Tini i Ulises Bueno. Es situen en el lloc número 4 amb el seu Dos Amantes. Des del 3, Omar Kurz, Ñengo Flow, Forever Tugantel. 8 setmanes al top, pujant del 4 fins al 3. Pujant des del 6, Algo Tu, Shakira i Belé, quin duet. Es situen en el lloc número 2, molt a la vora del nostre número 1, que en 12 setmanes i remuntant des del 5, es col·loca com a capdavanter de la llista. Tot un èxit per aquest noi, Nicky Jam. Loco por verte. Número 1 de la llista, número 1 del top 30 aquesta setmana. I de repassar les 10 primeres posicions de la llista, parlem ara de les novetats incloses a la llista en el top 30.
1: Novetat a la llista.
0: Primera novetat sona des del 28.
2: Número 28.
0: És la Inna, Dion of Loads.

0: a aquest track de la Inna, que triomfarà segurament, eh? When we dream of... Una altra novetat sonant des del 24 de la llista.
1: Número 24.
0: La proposta de John Submit i Chainsmokers, el seu All the Time.

0: Tres novetats prou importants situades a les posicions de la llista número 28, 24 i 21. Omar Kurz, John Sweet Mitty Chainsmokers i Himna. Les novetats incloses a la llista. Ara ens anem ràpidament a les novetats de la setmana, les noves peces musicals que volen formar part de la llista del Top 30.
1: Novetats de la setmana.
0: Caigo, Heaven of Your Mind.

I amb això marxem fins aquells 7 dies. La propera setmana hi tornem. A més calor, més cremó i més música, eh? Com sempre, recordeu-vos el nostre número de la setmana. Aquest treball Loco por verte de Nicky Jam. Una forta encaixada d'aquestes amb vosaltres, en Lluís Guerrero. Fins la propera. Apa, siau!

0: presentat per Josep Maria Jurado.
1: Una nova edició arriba a Hot Dance 80 a la vostra sintonia i ho farem avui amb un programa dedicat a un dels músics que ha triomfat arreu del món i ha fet temes com aquest. Aquestes notes ja ens diuen que són Bernard Edwards i Neil Rogers. Avui farem un repàs a les produccions d'aquest segon, Neil Rogers.

El baix inconfusible de Nile Rodgers amb aquest gran èxit de la formació americana Good Times, no, formació americana Chic, amb el tema Good Times. I seguim ara amb una de la producció del 2013. Aquesta és la música del duet de DJs francesos Daft Punk. Això és Get Lucky i la veu és de Pharrell Williams. Tot això batejat a Hot Dance 80.

Avui les produccions de Nile Rodgers a Hot Dance 80, perquè som tot una família. És la música de Sister Sledge i We Are Family, una de les cançons també conegudes aquí a la pista central de Hot Dance 80.

We are family, Sister Slash. I seguim ballant a la pista, ara amb David Bowie.

Des del seu 15è àlbum, David Bowie ens porta Let's Dance, una altra de les produccions fetes per Nile Rodgers. I la propera que escoltarem és d'una dona de color que s'anomena Diana Ross.

De Supremes va ser la formació que la va donar a conèixer. I després, en solitari, ella, Diana Ross, una de les grans de la música, amb I'm Coming Out. I travessem l'Atlàntic i ens anem cap al Regne Unit. El baix de Nile Rodgers acompanyant a George Michael amb la seva fantasia.

Era la música que ens arribava de la mà de George Michael. I d'Anglaterra ens anem cap a França. Des de França ens arriba en Sheila B. de Bouchon, i això és el seu Spacer.

Una salutació a tota l'audiència de part d'Antoni Peret. I des de l'espai ens anem a la màgia. De França ens anem cap als Estats Units una altra vegada amb Mystery Schools. Això és Magic. I ens acompanyen Neil Roger.

This is Nile Rodgers. Estem escoltant avui produccions que han passat per les mans d'aquest músic, com Chic, Sister Sledge, Daft Punk, George Michael, Diana Ross, Sheila, David Bowie, Mr. Schultz i el que encara resta per escoltar.

Notorious, la música de Duran Duran. Seguim amb la música, amb les produccions de Nile Rodgers. En aquesta ocasió ens arriben de Nervo, en Kylie Minogue i tot de Rob Boys, els altres nois.

La música dance és la protagonista al teu Hot Dance 80. En aquesta ocasió, This is Nile Rodgers, un productor americà que ha treballat tant amb gent, doncs, amb veterania dins del món de la música, com amb gent jove. I ara hem escoltat un que ens va deixar amb 28 anys al mes de maig del 2018. Estem parlant del DJ Avicii i això és Lay Me Down.

I seguim amb més històries a Hot Dance 80. En aquesta ocasió escoltarem música de Steve Winwood, High Lover, una cançó que també va passar per les mans de Nile Rodgers. I és que en el seu moment, en el moment d'editar-se, aquesta informació no te la donen, et diuen, és un tema de Stevie Winwood, High Lover, i ja està.

Madonna, una dona que ha estat molts anys dins del món de la música, sent la reina. I és que muntant espectacles era tot un número 1. A Material Girl.

I'm not perfect, but I am perfect for you. No sóc perfecte, però sóc perfecte per tu. La música de Grace Jones, la dona que els va convidar, el Chic, Anel Rogers i Bernard Edwards, a la inauguració de la discoteca Estudi 54, i que no els varen deixar entrar, i es va produir aquesta cançó, aquest èxit de Grace Jones. I acabem amb un component de Earth, Wind and Fire. Philip Bailey, Welcome to the Club. Benvingut al club amb Josep Maria Jurado. Però fins la propera. Bye, bye. Adéu-siau.

0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a Icat.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a Icat.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: i ens vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre el compte dels programes.
3: Fatal.
1: I ens ha enviat un Excel.
0: No.
1: Mira, amb un, pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000 segons els comptes.
4: 3.000 programes el divendres!
5: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...